Ciutadania, amb el suport de la Diputació de Tarragona. Com bé dèiem, també amb motiu de la Festa Major d'estiu d'enguany, hem programat també una nova conferència on en Miquel Altadill ens dissertarà sobre els emigrants vilanovins que van marxar a fer les Amèriques, on van viure una infinitat d'experiències farcides d'anècdotes de tota mena. Són emigrants que van tornar rics, o no tots, en què en el seu entorn doncs, van comprar algunes de les millors finques de Cunit, entre elles les quals destaquen la família Marquès amb les masies de Cal Marquès i Sant Antoni, la família Raldiris amb la masia de Cal Font, la família Torrents amb la masia Torrents, la família Ferrer amb la masia de Cal Pla i la família Quadres de Cal Baró. Tot plegat sense oblidar que l'arribada del ferrocarril cap a Sant Vicenç de Calders i Valls va ser una obra d'un altre indià, Francesc Gomà, qui té una plaça dedicada a Vilanova davant de l'estació de Renfe, en record de la seva filantropia. Amb ell hi van col·laborar estretament tres prohoms a vilanovins com Víctor Balaguer, Pau Soler i Joan Torrents. Tampoc podem passar per alt que la capital del Garraf està agermanada amb la vila cubana de Matanzas, destí de molts emigrants vilanovins que buscaven fortuna al Nou Món. És per això que tenim aquesta conferència Cunit Vilanova, pinzellades històriques d'ultramar en el record, el que organitza el grup d'estudis cunitencs del Macio de Cunito. Des de Cunit i van anar, doncs, recordem, Daniel Coll, nascut a Sant Pere de Ribes i de família assentada a Cunit. A mitjans dels anys 1900 al 1910 i al 1915 va marxar amb només 15 anys, el qual es va col·locar de cambrer en una gran cafeteria i al cap de pocs anys ja era l'amo del negoci. El 1930 va tornar amb una petita fortuna que li va permetre invertir a Vilanova, on va obrir una sabateria al carrer dels Caputxins. Per acabar la seva intervenció, Miquel Altadill ens complaurà també amb algunes anècdotes de caire més local. Al final de la conferència i abans de passar al tas de cava, es projectarà un vídeo resum de la recent expedició cunitenca a la població occitana d'Arbàs. Aquest audiovisual té com a objectiu visibilitzar l'enfortiment dels lligams històrics i familiars que uneixen en dues localitats des de 1650. El vídeo és obra del company Albert Ardite. Aquesta trobada intercanvi cultural ha estat organitzat pel grup d'estudis cunitencs del Macio de Cunito amb la col·laboració i el suport de les regidories de Patrimoni i de Cultura de l'Ajuntament de Cunit. I també recordem que el festival Fes Humor tornarà a convertir Cunit en la capital d'humor del 6 al 9 d'agost amb una programació que reunirà una dotzena d'espectacles pensats per tots els públics. L'edició d'enguany consolida la cita com un dels principals esdeveniments de comèdia del Baix Penedès i aposta per una oferta variada que combina monòlegs, improvisació, podcast en directe, música i altres formats humorístics. Ampliarem aquesta informació en properes edicions d'aquest mateix informatiu. I Catalunya vol doblar l'oferta de serveis ferroviaris per arribar al milió de passatgers diaris. Pel 2040. Es contemplen freqüències de pas d'entre 15 minuts i 2 hores en funció dels tipus de servei, així com grans nodes de la correspondència com Lleida, Sant Vicenç de Calders, Sants i Massanet, on fer els transports de manera més àgil. La Generalitat ha presentat aquest dimarts passat el nou pla de serveis ferroviaris que té l'objectiu de duplicar la demanda actual i assolir el milió de viatgers diaris l'any 2040. L'estratègia preveu desplegar-se en tres fases, el 2030, el 2035 i el 2040, i contempla un increment de 27,8 milions de quilòmetres a tren realitzats, el qual, és a dir, doblar l'oferta. És possible que ni és gratuït ni automàtic, doncs ha dit la consellera Sílvia Paneque, que ha explicat que es necessitaran 182 nous trens i la contractació de 419 maquinistes i 266 interventors. El document planteja una reorganització integral dels serveis de rodalies regionals i dels serveis avant, amb més freqüències, nous recorreguts, serveis semidirectes i millors connexions. És necessari que el canvi del sistema vagi al moll de l'os, ha reivindicat la titular del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, que ha admès que la xarxa està treballant al límit, davant d'això el qual ha apostat per oferir un bon servei a tot el territori català amb horaris més regulats i fàcils de recordar. En concret, es contemplen freqüències de pas d'entre 15 minuts i 2 hores en funció dels tipus de servei, així com grans nodes de correspondència, Lleida, Sant Vicenç de Calders, Sants i Massanet, on fer els transports de manera més àgil. L'objectiu és millorar la fiabilitat, reduir el temps d'espera i reforçar les connexions entre línies i territoris. Amb tot, el govern planteja una implicació i implementació progressiva de les millores a mesura que es vagin executant les actuacions d'infraestructures necessàries i es disposi dels nous recursos materials i humans, tot i que sense un pressupost global definit. En aquest escenari, l'executiu aspira a passar dels aproximadament 455.000 viatges diaris actuals fins al milió l'any 2040. Tot i amb una millora de coordinació entre agents i institucions i avançant cap a la integració tarifària, així mateix està previst que aquests serveis siguin compatibles amb les mercaderies. Les primeres actuacions arribaran entre el 2027 i el 2028. Entre les principals mesures hi ha el perllongament de la R1 fins a Cerdanyola Universitat, la implementació de nous serveis semidirectes a la R2, l'entrada en servei de la nova R Aeroport i el perllongament de la RT2 fins a Vilafranca.
Sí que hi haurà millores el 2027 i 2028, però serà el 2030 quan hi haurà un salt important, ha explicat Paneque, que ha recordat que serà llavors quan s'hagi desplegat el pla de Rodalies. Així, el govern planteja que el 2030 es pugui duplicar la freqüència de la R8 i allargar-la fins a Vilafranca, crear la nova línia regional R88 entre Reus i Girona pel Vallès, duplicar la freqüència de la RG i ampliar l'oferta dels serveis Avant. Fins al 2035 es preveu consolidar un tren cada mitja hora a la R11 i a la R15, incrementant les freqüències de la R13 i la R14 fins a un tren cada hora per tram, reforçant la RG1 fins a Sant Celoni i ampliar també els serveis Avant. Així mateix, l'horitzó del 2040 incorpora els canvis més estructurals amb la prolongació de la línia R-Aeroport fins a Terrassa, el desdoblament total de la R3, la posada en servei de la primera fase de la nova línia orbital R9 entre Terrassa i Granollers i l'extensió de la R11 fins a l'aeroport de Barcelona al Prat. No tota Catalunya necessita el mateix servei, però sí que tot el territori necessita un bon servei, ha dit Paneque, alhora que ha explicat que hi ha mesures previstes per tots els nuclis de Rodalies. A Girona, el document plantejat, doncs, reformula la RG1 per incrementar la freqüència, bifurcar-la cap a Blanes i Sant Celoni i coordinar-la amb la R11 perquè entre Figueres i Massanet hi circuli un tren cada mitja hora. Al Camp de Tarragona es preveu un tren cada mitja hora entre Sant Vicenç de Calders i Tarragona i serveis cada 15 minuts entre Tarragona, Reus i el tram Camp, en hora punta. A Lleida, el pla aposta per consolidar el nucli ferroviari existent, garantint un tren cada hora en totes les línies, en hora punta i reforçar la connexió amb l'Aragó. I segons el cens de cobertes de fibrociment que ofereix el Departament de Presidència de la Generalitat, encara hi ha prop de 122.000 teulades d'uralita que representen més de 683.000 tones. Totes juntes ocuparien una àrea de 38 quilòmetres quadrats, on d'aquestes gairebé un miler, doncs 944 estan al Baix Penedès, que no és una de les zones on més s'acumulen. El Parlament de Catalunya aborda aquests dies el debat final del projecte de llei per l'erradicació de l'amiant, un material que té una afectació sobre persones, animals i medi ambient, i l'ús del qual es va prohibir el 2001. Amb tot, encara hi ha moltes zones, destacant especialment la zona de Ponent, les Terres de l'Ebre i l'àrea metropolitana de Barcelona. Al Baix Penedès, els municipis que tenen més teulades d'uralita són el Vendrell, amb 163, l'Arbós, amb 141, Santa Oliva, amb 98 i Calafell, amb 83. Per superfície que ocupen, el primer municipi és, però, l'Arbós, amb 61.005 metres quadrats, seguit del Vendrell, amb 39.800 metres quadrats i Santa Oliva, amb 35.000 metres quadrats. L'activitat industrial o agrària que han pogut tenir els diferents municipis és un dels elements que marca hi hagi més o menys concentració d'amiant. Per això, Cunit només té 9 teulades de fibrociment, quan poblacions més petites com Sant Jaume dels Domenys, Llorenç del Penedès, Bellvei o Albinyana en tenen respectivament 78, 75, 61 i 50. L'articulat de la nova llei que s'està tramitant estableix l'obligació de les administracions d'identificar, gestionar i retirar l'amiant dels béns mobles i immobles de què són titulars. També estableix que les empreses i els professionals que es dediquen a la gestió i retirada de materials han de garantir la salut del personal i que la resta d'empreses i la ciutadania han d'informar a l'administració dels llocs que coneguin en presència de materials que contenen amiant i han de mantenir els immobles de la seva propietat que en continguin lliures d'aquest material. I la falta d'habitatge assequible dificulta l'atracció de talent i la competitivitat, el que alerta un estudi de la Federació Empresarial de Gran Penedès. Les comarques metropolitanes continuen liderant l'economia catalana per la concentració d'empreses i la recerca. La falta d'habitatge assequible ha esdevingut un dels principals factors que condicionen l'atracció de talent per part de les empreses i, per tant, de la competitivitat econòmica de Catalunya, en especial atenció a l'àrea metropolitana de Barcelona. És una de les principals conclusions de l'índex de competitivitat econòmica del 2026 de la Federació Empresarial del Gran Penedès, presentat aquest passat dilluns, un informe anual que analitza diversos factors sobre les comarques catalanes. Tot i les tensions de l'habitatge i de la massificació de la mobilitat, les comarques metropolitanes continuen liderant el dinamisme econòmic a Catalunya per la concentració de població, empreses, centres de recerca i serveis avançats. I el GPEC EDC presenta al·legacions a dos projectes energètics que afecten el Baix Penedès. El grup ecologista GPEC EDC ha presentat al·legacions a dos projectes energètics que estan previstos a la nostra comarca. Es tracta del parc solar que es vol fer a Santa Oliva i les dues plantes d'emmagatzematge amb bateries previstes al Vendrell. Pel que fa al projecte de Santa Oliva, al qual també hi han presentat al·legacions l'Ajuntament i diversos veïns, l'entitat alerta de la possible elevada importància ecològica de l'espai on està previst fer el parc.
El GPEC apunta que aquest tipus d'entorns se poden actuar com a zones de caça per rapinyaires nocturns, com el xot o el mussol comú. En aquest sentit, recorden que el mateix estudi de fauna elaborat pel promotor identifica que és un hàbitat adequat pel mussol i en detecta fins a 11 exemplars a la zona, 9 dels quals propers als punts d'observació.

0: Dels dos projectes d'emmagatzematge amb bateries del Vendrell, els ecologistes, i tot i valoraren positivament la seva proximitat a infraestructures de transport com la P7, denuncien que s'ubiquin sobre camps d'oliveres en producció. També afegeix que es tracta de sòl normalitzable de protecció especial, segons el Pla de Territori del Camp de Tarragona. Des del GPEDC reiteren en un comunicat que la transició energètica no pot fer-se a costa dels espais naturals i agraris. El camp no és un sòl industrial on ubicar indiscriminadament instal·lacions, recorda l'entitat, que aposta per prioritzar la implementació de zones ja degradades a antropitzades. I també plantegen que puguin circular trens d'un quilòmetre i mig pel corredor mediterrani. La majoria de països europeus han anat homologant progressivament trens de fins a 740-750 metres, una mesura que, segons FEMET, s'ha generalitzat sense que les terminals s'hagin adaptat al mateix ritme. FEMET també va plantejar la possibilitat de que trens de més d'un quilòmetre de llargada puguin circular pel corredor mediterrani en un futur. Amorós va citar com a referència comparativa l'experiència d'altres regions del món que ja operen amb combois de mercaderies de fins a 3 quilòmetres de longitud, com Xina, mentre que Rússia s'hi treballa amb trens d'un quilòmetre i mig. En aquest sentit, va remarcar que Europa es troba molt endarrerida respecte d'aquests estàndards internacionals. La majoria de països europeus han anat homologant progressivament trens de fins a 740-750 metres. Una mesura que, segons l'estudi, ha generalitzat sense que les terminals s'hagin adaptat al mateix ritme. Així, al voltant del 20% de les vies de càrrega i descàrrega de les terminals europees analitzades i no arriben, doncs, als 250 metres de longitud útil, i un altre tram molt significatiu, que l'estudi xifra per sobre del 40% del total, doncs tampoc supera els 450, entre 450 i 460 metres. La conseqüència pràctica, segons va detallar Amorós, és que els trens llargs no es poden carregar o descarregar d'una sola vegada, sinó que s'ha de fer per parts. Però encara tenim més notícies. Marxem al Diari de Tarragona. La sort per partida doble d'un poble de Tarragona. La ONCE i la Loteria Nacional sumen 4,4 milions. El municipi encadena dos importants premis en gairebé unes hores, després de que el soldazo de la ONCE deixés 10 cupons premiats i la Loteria Nacional repartís 70 dècims del segon premi. La fortuna ha escollit Cunit per partida doble en aquest cap de setmana. Gairebé unes hores després de que la Loteria Nacional repartís 4,2 milions d'euros en el segon premi del sorteig extraordinari de vacances, el municipi del Baix Penedès torna a celebrar un altre important premi gràcies al sueldazo del fin de setmana de la ONCE, que va deixar uns 200.000 euros. El nou cop de sort a arribar amb el sorteig del dissabte 4 de juliol en què la gent venedora de la ONCE, Olga Navarro, va repartir 10 cupons premiats amb 20.000 euros cadun, el que suposa un total de 200.000 euros. Navarro va vendre, doncs, els productes de l'organització des del seu punt de venda situat al Mercat de Cunit, al carrer Joaquim Mir. Aquest premi se suma al aconseguit fa gairebé, doncs, el mateix dia a l'administració de loteria Cunit Lourdes, ubicada a l'avinguda Costa Durada número 17, local 1, a la urbanització Cunit Park. A l'establiment va vendre 70 dècims del número 61.957, agraciat pel segon premi del sorteig extraordinari de vacances de la Loteria Nacional. La propietària de l'administració, Lourdes Longo, va explicar després del sorteig que els 70 dècims venuts estaven premiats amb 60.000 euros cadun, el que va permetre repartir un total de 4,2 milions d'euros entre els clients. En apenas, doncs, gairebé una jornada, Cunit ha vist repartit gairebé així 4,4 milions d'euros en premis, consolidant-se com un dels municipis més afortunats de la província de Tarragona durant aquest inici de l'estiu. A la província de Tarragona, la ONCE va prestar servei a 780 persones afiliades i compta amb 190 agents venedors. El sueldazo del fin de semana ofereix cada dissabte i diumenge un premi principal de 300.000 euros més un sol u de 5.000 euros al mes durant 20 anys, a més d'un altre premi complementari. Però encara tenim més notícies. Ja esteu pensant en fer la truita i o bé reposteria que per presentar el nou concurs de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit? Doncs sigueu fiels a la nostra cita amb la Festa Major. L'Ateneu Cultural Alba de Cunit presenta una altra vegada el concurs de truita i reposteria, el qual es farà el dissabte 11 de juliol amb 3 premis per categoria. Recordeu, entrega de truites i reposteria a les 7 del vespre, entrega de premis a les 8 del vespre i degustació amb sangria a partir de les 8 del vespre per un mòdic preu de 3 euros al carrer Sant Joan número 2, davant de l'entrada del casal municipal de Cunit. Un acte dins del marc de la Festa Major de Sant Cristòfol 2026, al qual hi participa l'Ateneu Cultural Alba de Cunit. D'altra banda, també recordem que aquest dijous, doncs a 8:15 del vespre, tenim l'estirada de corda a la plaça Jaume Vidal. Segona prova organitzada per Mullats i Cremats. Estirada de la corda. Agafa't ben fort, busca un bon recolzament i tiba amb el teu equip fins a fer caure la marca al vostre costat. Recorda portar ben bon calçat per tenir la màxima tracció a terra i recomana l'ús de guants amb categoria infantil i adult. Hi haurà servei de food trucks en tots els actes que se celebrin a la plaça Jaume Vidal a partir de les 8 del vespre. I seguim amb la festa major. També aquest proper dijous, a les 9 de la nit, tenim la nit de capgrosses i sopar de germanor a la plaça Jaume Vidal. Nit per celebrar la cultura popular amb les entitats del municipi. Sopar popular de germanor de Cormanyola amb ambient festiu i participatiu. Durant la vetllada es farà el lliurament de premis culturals i hi haurà actuació musical en directe, food trucks i punt de venda de marxandatge oficial de l'entitat, organitzada per Valls Populars de Cunit. Recordem que hi haurà servei de food truck en tots els actes que se celebrin a la plaça Jaume Vidal a partir de les 8 del vespre. I el divendres tenim la cercavila xerida, amb inici a la plaça Sant Cristòfol, amb un recorregut, el qual doncs transcorrerà a través dels carrers del nostre casc antic del municipi. Cercavila infantil a càrrec de la colla Tocats pel Foc i Valls Populars. La cercavila comptarà amb la participació dels gegantons de la vila i el gegant infantil Ramon, acompanyats per la colla de grallers Maricel. També hi participaran la Marieta, el Drac Petit, els Caps Grossos, el Ball del Patatuf, el Ball de Cercolets, el Ball de Panderos, el Ball de Pastorets, el Ball de Bastons i el Ball de Pere i la Lloba de Reus. I també aquest divendres a les 8 del vespre tenim la Catapulta a la plaça de la Vila. Tercera prova organitzada per Mullats i Cremats, coordinat en equip per fer volar boles d'aigua de tela en tela fins al cubell final. És recomanable portar calçat esportiu tancat per participar i evitar les lliscades. Animeu-vos a portar roba de recanvi i alguna cosa per sopar, per després veure el pregó de Festa Major. I parlant del pregó de Festa Major, recordeu doncs aquest divendres 10 de juliol a la plaça de la Vila, a les 9 de la nit, pregó de Festa Major. El pregó i tret de sortida oficial de la Festa Major d'Estiu de Sant Cristòfol 2026, el qual anirà a càrrec del nostre company Guillem Estadella.
1: Què tal, cunitecs i cunitenques? Escolta, tinc l'honor, l'orgull i la satisfacció de dir-vos que aquest any seré el pregoner de la Festa Major. No em pot fer més il·lusió. Per tant, us convido tots i a totes a que vingueu el divendres 10 de juliol a les 9 del vespre. Bueno, que jo encara farà sol una miqueta, vull dir que veniu de la platja d'on vingueu. A les 9 a la plaça La Vila per fer el pregó. Jo us puc avançar que no serà un pregó normal. Vull dir que hi haurà una miqueta de teca. Per tant, a tots i totes convocats una mica abans de les 9 per donar el tret de sortida de la Festa Major d'enguany, que serà espectacular. Així que res, que molt content i molt feliç de ser aquest any el pregoner de la Festa Major de Cunit. Per mi això és el súmum. Vull dir, jo a partir d'aquí ja tot ha d'anar cap avall. Així que us espero el dia 9. I el dia 9 no, el dia 10 a les 9, vale? Ens veiem.
0: I també el mateix dia 10 de juliol, divendres, a 2:15 de la nit, cercavila infantil de foc amb inici a la plaça de la Vila. Cercavila de foc pels carrers del nucli antic amb la participació de la colla infantil dels Joves Diables de Cunit, acompanyats per la Flameta de Cunit, així com de la colla local Tocats pel Foc amb les seves bèsties infantils, les espurnes de foc i els timbalers de Tocats pel Foc. Com a colles convidades hi participaran els Diables de Cubelles, els Dimonis de Baix, Amar, de Vilanova i la Geltrú i els Diables Calderots de Santa Fe. Encara tenim més notícies. I és que el Club Esportiu Millo Cunit està d'enhorabona. Excel·lent actuació en el trofeu Federació Catalana Promoció Júnior, el qual han aconseguit medalles d'or, de plata i de bronze. Més concretament, doncs, tenim un gran resultat fruit del treball, la concentració i l'esforç diari acompanyats pel mestre Juan Carlos Córdoba, David Lorente i Sergio Orozco. Or per Elisabet Rodríguez i Marc Torrell, plata per Aaron Kevin i bronze per Ivan Lucas i Alan Gutiérrez. Més informació a taekwondomillocunit.es, taekwondomillocunit.es. Des d'aquí felicitem a l'entitat i els desitgem més èxits. I I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès, on aquesta setmana han celebrat quatre sessions informatives sobre el Plater en diferents municipis del Baix Penedès amb l'objectiu d'explicar a la ciutadania què preveu aquest pla d'ordenació de les energies renovables i com pot afectar cada municipi. Les xerrades celebrades al Vinyana, Bellvei, la Bisbal del Penedès i Llorenç del Penedès han permès donar a conèixer els principals aspectes del pla, la zonificació prevista, els terminis d'aplicació i el procés de presentació d'al·legacions, així com resoldre els dubtes dels assistents. I doncs gràcies a totes les persones que hi han participat i als ajuntaments col·laboradors per fer possible aquests espais d'informació i debat sobre un tema clau pel futur energètic del nostre territori. Continuarem, doncs, treballant per aportar, doncs, la informació a la ciutadania i fomentar la participació en els projectes que afecten el Baix Penedès. I si tens entre 16 i 35 anys i vius al Baix Penedès, aquesta és la teva oportunitat per donar visibilitat al teu talent i formar part d'un nou espai dedicat a la creació contemporània. Pots presentar projectes d'arts visuals en qualsevol tècnica o format, com pintura, dibuix, fotografia, escultura, instal·lació, videoart, art digital, collage, nous mitjans i molt més. Tens temps fins al 30 de setembre per presentar la teva proposta. Les obres seleccionades formaran part d'una exposició col·lectiva que s'inaugurarà el 19 de novembre a la Sala Portal del Pardo i es podrà visitar fins al 16 de gener de l'any 2027. Inscriu-t'hi a través del formulari disponible a l'avió de la Sala Portal del Pardo i de l'Oficina Jove del Baix Penedès. No deixis escapar aquesta oportunitat de formar part d'un projecte que aposta pel talent jove i la creació contemporània del Baix Penedès. I arriba també a la nostra comarca el projecte Autèntiques, una iniciativa que impulsa la reducció de l'esquerda digital de les dones amb discapacitat a Catalunya. El programa ofereix un espai de formació i acompanyament per potenciar les competències digitals, afavorint l'autonomia i promovent, doncs, la inclusió digital. Serà, doncs, del 14 al 25 de setembre, de 9 del matí a 12 del migdia, a la Masia Virarenc, al Passeig de la Unió, sense número, de Calafell. Si esteu interessats o interessades o voleu conèixer tots els detalls del programa, podeu consultar la informació completa i formalitzar la inscripció a través de l'enllaç que trobareu a mujeresenmodoon.es, mujeresenmodoon.es, o per més informació trucant al 810-101-403, 810-101-403. Una oportunitat per avançar cap a una societat més inclusiva, accessible i amb igualtat d'oportunitats. També queda obert el termini per demanar les subvencions per obres d'arranjament a l'interior dels habitatges per a les persones grans. Aquests ajuts estan destinats a millorar l'accessibilitat, la seguretat, l'autonomia i les condicions d'habitabilitat dels habitatges de les persones de 65 anys o més, afavorint que puguin continuar vivint a casa seva amb més confort i qualitat de vida. L'ajut pot arribar fins als 4.000 euros per habitatge, cobrint el 100% del pressupost protegible. El termini de presentació de sol·licituds serà fins al 30 de setembre. Si necessiteu ajuda per tramitar la sol·licitud, des de l'oficina local d'habitatge del Baix Penedès us podem donar suport, tant si la voleu presentar telemàticament com presencialment al 977 15 71 74 977 15 71 74, o bé a habitatge@baixpenedes.cat. Més informació i tramitació a tràmits.gencat.cat, tràmits.gencat.cat. No deixeu passar aquesta oportunitat per adaptar el vostre habitatge a les vostres necessitats. I des del Consell Comarcal del Baix Penedès també posem en marxa el programa Consolida't, un servei gratuït d'assessorament i formació pensat per ajudar-te a potenciar la teva activitat professional. Més informació a ocupació@baixpenedès.cat o bé trucant al 977 157 167 977 157 167. No deixis passar aquesta oportunitat per impulsar el teu negoci. I no tenim, doncs, més notícies per ara, però tenim més informació en properes edicions d'aquest mateix informatiu, al qual us ofereix la redacció del Ventilador, el Consell, també els serveis informatius de Ràdio Cunit i també, doncs, el Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Ara us deixem amb la informació meteorològica, que com sempre ens arriba de la mà del nostre tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Cunit, la nostra companya, en Josep Miró. Endavant!
2: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
3: Hola, bon dia. El temps avui a Cunit es presenta, doncs, molt estable, dominat pel sol i el cel clar pràcticament tot el dia. Sí que a la tarda pot aparèixer algun núvol llunyà, com ahir, o fins i tot, doncs, masses de fum procedents de l'incendi de Carme a l'Anoia es pot seguir veient sempre i quan doncs, es mantingui la virulència que tenia ahir aquest incendi. A banda d'això, temperatures que de mica en mica van pujant. Avui, però, la temperatura nocturna ha reculat una mica, s'ha situat en els 22 graus de mínima, mentre que la màxima sí que pujarà i podrà fregar els 30 arran de mar i els 31 a l'interior del municipi, amb una humitat avui una miqueta més alta i ambient una mica més xafogós. Vents en conjunt febles en domini del Garbí al centre del dia i fent que la mar hi hagi marejol, no massa destacable. Per demà esperem que de mica en mica la onada de calor s'hagi més visible, més notable a la nostra comarca. De moment hem tingut calor, però no podríem dir que hem tingut valors d'onada de calor. Demà començarem a tenir-los i de cara a dijous i divendres tocarien sostre. Així, demà esperem que aquesta nit la temperatura nocturna pugi, se situï al voltant dels 23 o 24 de mínima, mentre que la màxima demà ja podria situar-se als 32 graus amb una humitat que seria alta de nit, moderada de dia i ambient xafogós. Vents febles amb una mica de terral a la primera hora i domini del xaloc la resta del dia, fent que la mar estigui una miqueta més moguda amb marejol al matí i alguna breu àrea de maró a la tarda. De cara a dijous, la onada de calor s'accentua i podríem arribar als 33 o 34 graus de màxima, mentre que la nocturna estarà ja un altre cop entre els 24 i els 25, fregant la nit tòrrida. Per tant, dijous i divendres extremem les precaucions perquè la calor serà intensa al nostre municipi. Per tant, de fugir fer activitats esportives o d'esports a ple sol i a les hores centrals del dia. Vigilar i recordar també el risc alt de perill d'incendi al nostre municipi, ja que estem emmarcats dins el nivell 3 del Pla Alfa, el que vol dir doncs, que el perill d'incendi és molt alt a la nostra comarca.
4: Bon dia. Concretament, la deixalleria de la Garriga va recollir 220 llibres.
5: Aquesta primavera s'ha produït una forta presència de meduses a la Costa Brava.
6: A partir de l'any que ve no hi haurà més fires a la Rambla Nova. L'Ajuntament està decidit a tornar a la Rambla dels Vianants.
7: A les dues, la informació més propera al Notícies en Xarxa.
8: Sitges. El programa de jazz de Víctor Oller. El pots escoltar totes les matinades de dimarts a dimecres a les 12 de la nit i en redifusió els dimarts a les 3 de la tarda. Sitges, un programa de Ràdio Sitges que també pots escoltar a Ràdio Cunit.
9: Uf, quina calor.
0: Doncs escolta el ventilador.
9: Tots els dies a Ràdio Cunit.
0: De dilluns a divendres, de 10 del matí a 2 del migdia.
9: Amb Jaume.

0: El Ventilador.
1: Cada dia de 10 a 2 a Ràdio Cunit.
2: Hola, hola, molt bon dia, benvinguts un dia més aquí al Ventilador, el teu magazín matinal estiuenc, refrescant, a la qual a partir d'ara vosaltres sou els protagonistes. Tenim unes vies de comunicació directes, les quals podeu utilitzar per si voleu fer qualsevol suggerència, petició, queixa, opinió, participar de qualsevol secció, o com doncs també doncs, ajudar-nos a la selecció musical del nostre programa. I no només a tots els cunitencs i cunitenques, sinó també a tota la nostra audiència i a tot el turisme que disfruta de les nostres platges. Recordem les vies de comunicació directes, les que són aquestes i estan ben obertes.
3: The telephone number is 977-674918.
1: Línies obertes. Ràdio Cunit 977-674918. 977-674918.
3: El telèfon de la ràdio és el 977-674918.
4: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit. Telèfono 977-674918. 977-674918.
3: Écoute Radio Cuny dans le 107.0 FM, la radio la plus fraîche de la Côte Dorée. Le numéro de téléphone est le 977-674918. Écoute Radio Cuny dans le 107.0 FM et à la site internet radiocuny.org.
2: També, doncs, com no, tenim la nostra web www.radiocunit.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar, i com no, doncs, també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Radio Cunit en majúscules.
4: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos. Ràdio Cunit.
2: Busca'ns aquí, estuveràs com sempre, i en agraïment a la vostra participació us en donarà un numeret al qual entrareu als sotets de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals com sempre des d'aquí saludem i agraïm el seu suport, com sempre fent costat al nostre comerç local i de proximitat i promocionant el producte quilòmetre zero. Des d'aquí donem la benvinguda a tota la nostra audiència, als patrocinadors i també a tota la gent que fa possible aquest programa. Des de l'altre costat del transistor, a la producció, Susana González, a Mari Carme García, Toni Camaro, a la meteorologia, Josep Miró, a la Renfe, a Navera Révalo i molta més que passarà a desfilar i que passarem ara a passar a la nostra sumari de continguts d'avui dimarts, dia 7 de juliol de 2026. Tres horetes de format magazine, les quals empalmarem ja a partir de 2:45 de migdia fins al format informatiu, gairebé fins a les 3 de la tarda, on us acompanya des dels controls tècnics i locució un servidor, Jaume Asens. Un plaer acompanyar-vos des d'aquí, des del Ventilador. Tant de dia com de nit, a Ràdio Cunit. Comencem.
5: Sumari.
2: I ho farem, com sempre, fent un cop d'ull a les portades dels diaris per desgranar-les tota l'actualitat d'àmbit general que reflexen els diversos rotatius del dia. Informacions que anirem actualitzant hora a hora amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya i que posteriori a les dues ens amplien amb l'informatiu migdia de la mà de Marta Verdell, David Navarro i dels serveis informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya. Però mitja horeta abans també, com no, tindrem la informació d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual ens arriba a través de la redacció del Cunit del Dia els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Tindrem la informació meteorològica de la mà del nostre company, en Josep Miró, que com sempre ens dirà si farà fred o calor. Connectarem amb els companys de Rodalies Renfe per conèixer l'estat de circulació ferroviària. També amb la 11, aviam si tenim sort i ens emportem algun pessic i engreixem la cartera amb les combinacions guanyadores del dia d'ahir, els quals ens facilita el nostre company Juan Coma des de Tarragona. També esbrinarem quines són les farmàcies de guàrdia del dia d'avui, tant perquè fa referència al servei d'urgències d'un compte nocturn, i ens il·luminarem musicalment parlant amb la cançó del dia de la mà de Núria Ruiz. A més, també ens contextualitzarem tot repassant les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui, un 7 de juliol d'altres anys, a les nostres efemèrides. I esbrinarem, doncs, si ens podem banyar o no amb l'estat de les platges, a veure si tenim bandera vermella o bandera verda, com sempre, de la mà de Josep Miró. A més, també, com cada dimarts, ens arribarà Maria Román amb l'actualitat pastoral de la parròquia de Sant Cristòfol de Cunit, amb les seves reflexions i poesies. I, a més, també seguirem aprenent a parlar anglès amb OK Radio, de la mà de Gea Palau. També, com no, seguirem amb la història del Mundial de Futbol, tots els Mundials de Futbol, en el marc d'aquest Mundial al qual estem vivint aquest 2026, on ahir, doncs, podem celebrar el triomf de la selecció espanyola vers Portugal. A més, també, com no, tindrem consells per passar l'estiu amb Israel Rius i molts més continguts, dels quals, com sempre, ens depara el nostre programa, com també la cançó de l'estiu, entre d'altres, i, com no, doncs, també el Santoral, els aniversaris dels famosetes i també l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebra qualsevol cosa, ja ho saps, home, posa't en contacte amb nosaltres. Nosaltres et posarem tots aquests temes musicals que més t'agradin i a sobre te'n duràs numeret, al qual entraràs al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport. Com, per exemple, aquest, aquest sobre sorpresa de cortesia de la Casa de l'Oro, el que, doncs, podeu optar a un producte de bisuteria de cert quirúrgic valorat entre 5 a 20 euros. La Clínica Dental de Cunit, també una higiene bucal, a l'avinguda de la Font 62 Baixos. Alma Music, una classe de cant o bé de guitarra gratuïta, a l'avinguda Mossèn Jaume Soler, número 19 de Calafell Platja. I bé molt nou, també una classe de guitarra, piano, baix o producció musical, a Segur de Calafell. Vanessa Sancho, de l'editorial Círculo Rojo, el seu llibre Mi Montaña Rusa. I a més també tenim la joieria Castillo, amb aquest detall sorpresa, al carrer Francesc Macià, número 31. A més, Samis Calafell ens ofereix dues consumicions normals no premium, al carrer Montoriol, número 32 de Calafell Platja. La perruqueria Harmony, un tall de cabell per home, o bé un rentat i marcat amb sacat de proteïna per a dona, aquí al carrer Francesc Macià, número 15. Doner Pita Palas 2, un fantàstic durum kebab, al carrer Francesc Macià, número 18. I la Marina, antiga Calona, dos esmorzars, al passeig marítim 147, local 2, a primera línia de platja. Bar La Pinya també ens ofereix dos esmorzars al carrer Conca de Barberà, número 13. I l'Olivo, Restaurant Lounge, un vermut per dues persones al carrer Rin, número 1 del port de Segur de Calafell. La Bodegueta ens ofereix dos vermutacos més pinxo del dia de dimarts a divendres a la plaça de Sant Cristòfol, davant de l'església, en el teu racó predilecte, a l'Adito de la Dirigència. I com no, la Diligència, el quart també ens ofereix dos vermuts aquí a la plaça Santiago... Ai, a la plaça Sant Cristòfol, eh? Davant de l'església, sí senyor, a l'Adito de la Bodegueta. A més, la Peixateria Cunit ens ofereix cues de rap i ampolla de caldo al carrer Ampar Nadal. I la Xurreria Velo ens ofereix un suís xocolata amb nata per dues persones. Xurreria Velo també ens ofereix xurros o porres també per dues persones. Xurreria Velo, al carrer Conca de Barberà, número 13. Xurreria Velo, davant mateix de la policia local. Xurreria Velo. Ananda Yoga Studio Cunit també ens ofereix una sessió de ioga o massatge al carrer Major número 6. I la Braseria i Pica de Cubelles, vermut i braves per dues persones en visita a les seves instal·lacions que trobareu aquí a la carretera entre Cunit i Cubelles a la C31. La Carnisseria Jaguara, mig quilo de carn picada a l'Avinguda Barcelona 185. I Pollo a la Brasa al Sol, també un pollastre a la brasa a l'Avinguda de la Font 86, dissabte o diumenge. La Cova del Gorka, un vermut per dues persones al carrer Miguel Utrillo, número 4. Al local social al Castell, un sopar per dues persones a l'Avinguda Cabrera 1043 de Cabrera d'Igualada, a l'Anoia. I al bar Casa Carminya de Castanyeira, un menú per dues persones de dimarts a divendres. La pizzeria Nanà també ens ofereix una pizza per dues persones al carrer Josep Estivill 34 de Navas de Tolosa, a Barcelona. I la cafeteria Panaderia Núria ens ofereix un esmorzar per dues persones al carrer Víctor Català número 4 de Comarruga. Al costat mateix tenim també la penya bètica de Comarruga, el que ens ofereix també un sopar per dues persones al local amb entrepà i beguda. La pizzeria La Góndola de Cubelles, un sopar per dues persones al local de dijous a diumenge, al carrer Víctor Balaguer, número 18 de Cubelles. I la pizzeria Nanà, també, com dèiem, la pizza per dues persones, com també el Saborea, amb aquest esmorzar per dues persones de dilluns a divendres a l'Avinguda Sant Joan de Déu 231 de Segur de Calafell. El Pollo Loco també ens ofereix un lot amb pollastre last, patates al caliu, ampolla de vi, pa i all i oli, i consumició gratuïta mentre esperes comanda a l'Avinguda Barcelona 159-161, local 2 de Cunit. I la discoteca Low també ens ofereix una invitació en consumició per dues persones a l'Avinguda Catalunya número 3 de Segur de Calafell. No et perdis les sessions de Sound DJs Kilòmetre Zero. I la Giralda de l'Arbós també ens ofereix una invitació per dues persones a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer número 35 de l'Arbós. El Racó Dolç, una beguda o refresc i tapa de dilluns a divendres al carrer Costa Durada número 17, en ple Parc Central de Cunit. I el Rincón del Tapeo 2, també un esmorzar per dues persones amb el seu cafè i el seu mig entrepà fred a l'Avinguda Barcelona 177. Dinàmica Club Atletisme, la Ronda Ibèrica número 58 de Vilanova i la Geltrú. 3 dies de prova i 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs. I a l'Hotel Àdia també un fantàstic mega menú per dues persones. A l'Avinguda Mediterrani, cantonada Avinguda Tarragona, just fent frontera amb Segur de Calafell. Sí, sí, a la frontera. No debiste cruzarte el pegos, amigo. Bueno, i al Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova, una invitació per dues persones al costat mateix de l'estació de Rodalies de Renfe de Vilanova a la Geltrú. I, per cert, no et perdis també el megasorteig que tindrà lloc el proper dijous 16 de juliol en el marc del programa 100% Romàntics de Ràdio Cunit a les 9 de la nit. I per què ho comentem, això? Doncs perquè Cunit Vila Comercial i l'Associació de Comerciants Empresaris de Cunit, a la FEC, en col·laboració amb Cameleon Travel, Ràdio Cunit i l'Ajuntament de Cunit, us convida a comprar Cunit, el qual té premi. Més de 600 premis, més un sorteig final. Recorda que aquesta campanya serà activa fins al 15 de juliol, al qual podràs fer les teves compres, aconseguir el teu rasca i podries ser el guanyador. Recorda que sortegem un creuer, atenció, un creuer per dues persones i el sorteig es realitzarà aquí a Ràdio Cunit a les 9 de la nit del 16 de juliol en el marc del programa 100% Romàntics de Nadia Alfarji aquí a Ràdio Cunit. Caldrà respondre en directe, sobretot heu d'estar atents al telèfon, eh? Si no, doncs passarem a la següent trucada i l'afortunat podria ser un altre. Ja ho saps, eh? Tot això, doncs, també amanit amb la millor selecció musical, la que vosaltres ens demaneu i a la qual començarem, doncs, a sonar també i a fer caminar en el nostre ventilador aquest programa magazine d'estiu, el qual us ofereix tant de dia com de nit aquí a Ràdio Cunit, de dilluns a divendres, eh? A més, també tindrem moltes més sorpreses que ens arribaran també de la mà de la xarxa de comunicació local de Catalunya i altres continguts els quals estem disposats a utilitzar, doncs, en aquesta programació especial d'estiu aquí a Ràdio Cunit. Tot a punt i preparat per al nostre ventilador d'avui, dimarts, dia 7 de juliol de 2026. Ja ho saps, home, busca, compara, i si trobes el millor, sintonitza-ho. Però com aquesta ràdio, no trobaràs cap, perquè és la ràdio anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim, Ràdio Cunit, home! Un cop d'ull als diaris. I comencem, doncs, a fer aquí cop d'ull a les portades dels diaris i ho farem, doncs, amb el diari de Tarragona, el que ens té de portada amb el següent titular. Què passa amb el Teatre Metropol de Tarragona? A Tarragona fa més d'una dècada que la joia modernista de Josep Maria Jujol pateix les conseqüències dels aviviments administratius que impedeixen una recuperació de l'activitat escènica. D'altra banda, tenim futbol. Miquel Merino fica Espanya en quarts del Mundial. La Roja s'imposa a la Portugal de Cristiano Ronaldo amb un 1-0 en els últims minuts. No, que celebra el gol que classifica Espanya per quarts de final. A Tarragona, la ressaca del Tour és l'oportunitat de que portàvem esperant. Satisfacció unànime de la societat civil. A l'Ebre tenim temperatures màximes i risc d'incendi. I pel que fa a economia, Catalunya es prepara per la seva sobirania digital. Pel que fa a regionals, els usuaris denuncien trens a 35 graus centígrads i sense aire condicionat. Més desastres pel que fa a rodalies i regionals. Deixem el diari de Tarragona i ens endinsem amb el diari Ara, el que ens ha de portada amb els focs forestals. Tres nous incendis simultanis aguditzen una situació crítica. A banda del front de les Gavarres, encara actiu, hi ha focs a l'Anoia, Sentmenat i Artesa de Segre. Es crea un comandament únic dels bombers i Barlon qualifica el moment d'extremadament complicat. D'altra banda, i en fotografia de portada, tenim aquest 0-1. Triomf agònic d'Espanya. Miquel Merino, al minut 91, sentencia un duel d'alt nivell amb Portugal i situa els de la Fuente a quarts de final. Indignació al món del futbol per la impunitat de la ingerència de Trump al Mundial. I Feijóo copia Ayuso amb l'avortament. El líder del Partit Popular promet una llei del concebut no nascut si és president. D'altra banda, Sánchez posa data al nou finançament. portarà el pacte amb Esquerra Republicana al Consell de Política Fiscal i Financera del 29 de juliol. Però tenim articles com, per exemple, el de la periodista Carme Colomina. Rússia i Ucraïna han decidit infligir-se el màxim dany possible abans no es torni a parlar de negociar. I també tenim el que seria doncs, l'escriptor analista Gonzalo Salellas, el que declara que l'arrogància dels Estats Units de Trump és la raó que ens provoca un sentiment tant de fascinació com d'antipatia. Deixem el diari ara i ens endinsem amb el punt avui. El que ens ha de portada amb aquest gran llaç groc i el hashtag Catalunya vol viure llibertat de la pàgina web www.catalunyavolviurellibertat.cat. Amb aquesta gran imatge que reflexa gran part de tota la portada, la que observem el fum dels incendis, al qual s'espera un estiu negre, tal com el negre d'aquest fum. I amb el següent titular, un país en flames. Dilluns

0: Negre per la simultaneïtat de diferents incendis al Principat, la Catalunya Nord i el País Valencià en plena onada de calor. Pel que fa al dia d'ahir, tenim a Teresa Márquez, incendis en cadena, i la crònica de Lluís Degués, cap de setmana ardent. A més, tenim a mà dreta de Meloni, un candidat que flirteja amb el feixisme, el que amenaça d'escurar Itàlia cap a posicions encara més extremes en un any de les eleccions. Tenim el dossier d'Alba Sidera. Pel que fa a les cròniques, tenim a Anna Serrano. Aquest juliol, Catalunya s'hi juga molt. I David Portavella, dèficit a la carta de debat. Pel que fa a l'esportiu, Pogacar guanya la tercera etapa del Tour i es vesteix de groc. Gent i estelades a la collada de Toses en l'epíleg del Grand Depart. I tenim articles com, per exemple, el de Dolors Avellés, titulat Emergència Política. Lluís Simón, l'estelada per viu. Irene Casellas, 10 anys de la manada. Emma Ansola, paraules. Montse Barderi, aprendre a escriure en temps d'intel·ligència artificial. L'escap la volta i volta, de Xavier Cortadellas. I Jordi Mulet, amb la impostura d'Aznar. A la capçalera tenim crònica per Lluís Llort. L'enigma del pare del blanc de Banyoles. Matthew Three, escriptor, doncs... L'undinenc, que fa més de 40 anys que viu a Catalunya, presenta gairebé tot, és que s'enfronta a una inesperada visió del passat. I pel que fa a l'Observatori Municipal, marxem a Figueres, una capital entre Pla i Dalí. Entrevistes a l'alcalde Jordi Masquef i al cap de l'oposició, Alfoes Martínez. Deixem els diaris d'àmbit local, ens endinsem amb els d'àmbit més general, anem a repassar La Vanguardia, el que ens ha de portar amb aquesta alerta forestal. Incendis simultanis posen en escac i mat a Catalunya. Tres focs declarats ahir a la vegada a Sentmenat, Anoia i Artesa de Segre obliguen a confinar a milers de persones. Tres quartes parts de la península es troben en risc alt o extrem de patir incendis forestals per al calor. I observem el foc a l'Anoia en el dia d'ahir, molt a prop de les cases. Parlant de fotografies, tenim aquest xupinazo de mèrit al qual dona el passe a Espanya. La selecció espanyola jugarà els quarts de final del Mundial després de guanyar en un solitari gol en el minut 90 a Portugal amb un resultat final de 0-1. I tenim escàndol al Mundial per a l'indult a un jugador dels Estats Units. Sánchez mantindrà davant Trump el rebuig al 5% de despesa en defensa. Rutte obre la cimera de la OTAN amb l'advertència de represàlies pels discurs. I el jutge impedeix a Begoña Gómez anar a Turquia, però li deixa viatjar a Londres. D'altra banda, Feijóo promet implantar a Espanya la llei del concebut no nascut. I deixem La Vanguardia per endinsar-nos amb el periòdico de Catalunya. El que enceta portada amb el municipi que invertirà 20 milions en naturalitzar el sud de la Gran Via. 10 nous hotels planegen la seva obertura a l'Hospitalet. L'Ajuntament aposta per guanyar llits a l'entorn del recinte de la Fira i el districte econòmic. En l'actualitat compta amb un total de 30 establiments i 5.000 places. En fotografia de portada tenim Espanya entre els 8 millors. La selecció espanyola es classifica per als quarts de final del Mundial amb un 1-0 amb un gol de Miquel Merino en el minut 90. D'altra banda, Hisenda incrementa el 4% la regla de despesa de les comunitats per al 2027. Catalunya demana a l'Estat que habiliti un objectiu que de dèficit diferent per a cada autonomia en funció de la situació de cada una. I l'Estat injecta 8.500 milions de despesa en defensa en un mes abans de la cimera de la OTAN. El jutjat autoritza Begoña Gómez a viatjar a Londres, però no encara. A més, el govern invertirà 481 milions en un núvol per l'autonomia digital de Catalunya. I Barcelona destinarà 100 milions a la reforma pendent de nous mercats. També Feijóo anuncia una llei perquè els no nascuts comptin, doncs, a l'hora de rebre ajuts. I per últim repassem El País, el que ens ha de portar amb aquesta polèmica per una resolució inèdita. Escàndol en el Mundial per al tracte de favor de la FIFA a Trump. El republicà reconeix que va demanar al seu amic Infantino que revisés una targeta vermella al golejador dels Estats Units. Tremor, doncs, en el món del futbol per una decisió que ataca el torneig. El torneig del Mundial 2026, on en l'editorial tenim aquesta cacicada de Trump a Infantino. I també aquesta gran imatge de Miquel Merino celebrant ahir el gol que anotà en el minut 91 del partit. Una valent Espanya vens a Portugal en l'últim sospir. El gol de Miquel Merino en el minut 91 aconsegueix doblegar la selecció de Cristiano Ronaldo, que gairebé va inquietar Unai Simón. Doncs la Roja jugarà els quarts de final del torneig el divendres. Argentina cada vegada més dependent de les generalitats de Leo Messi. I Feijóo promet una llei del concebut no nascut com la de Ayuso. La norma preveu ajudes per a les famílies quan esperen un fill. El Partit Popular bloqueja en el Senat el Tractat d'Amistat de França. I el jutge impedeix a Begoña Gómez viatjar a Turquia perquè no pertany a la Unió Europea. Pel que fa defensa, els països de la OTAN acudeixen a la cimera d'Ankara amb l'objectiu d'aplacar a Trump. I a la capçalera tenim flamenc. Blanca del Rei, la bailaora que es va pujar al tablao als anys 80. I fins aquí, doncs, el repàs de les notícies més destacades que reflexaven les portades dels diaris. Ara és moment d'actualitzar tota aquesta informació amb les connexions puntuals, hora a hora, amb les connexions amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya, que ens van actualitzant de tot el que passa quan ja estem al llindar de les 11 del matí, com sempre des d'aquí, des de Ràdio Cunit.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Des d'ahir, Catalunya viu una situació de màxima alerta per la simultaneïtat de diversos incendis en diferents punts del país. El que ara mateix presenta una evolució més complicada és el de Sant Benet, al Vallès Occidental, que continua actiu i encara no es pot donar per estabilitzat. L'objectiu és estabilitzar-lo avui, però caldrà estar molt pendents de l'evolució de vent de la marinada. Gemma Permanyé, des d'Ona Codinenca, quina és la darrera hora? Bon dia.
2: Bon dia, doncs mira, som al centre de control a Sant Benet, al pati de l'Institut, i des d'aquí us podem explicar que fa molt poca estona han comparegut doncs, tots els agents responsables d'aquest incendi. El que explicava el cap de l'operatiu, com bé deies, és que aquest foc continua actiu amb un perímetre irregular, amb molts focus secundaris. Ara mateix hi treballen 88 dotacions terrestres dels bombers de la Generalitat i també 5 mitjans aeris, a més de les ADF de la zona, pendents d'intentar estabilitzar tan aviat com sigui possible aquest flanc que ara està descontrolat i molt pendents també de l'evolució d'aquest vent de marinada, que en cas que canvi es podria fer que el foc saltés de carena i ens trobéssim en aquest escenari que temia el responsable dels bombers de la Generalitat, el David Borrell, aquest matí quan deia que es podia reproduir la situació de l'any 2003. Per això en aquest punt de control, a banda dels alcaldes de Sant Benet i Caldes de Montbui, també hi ha els alcaldes de Gallifa i Sant Feliu de Codines com a municipis que podrien estar potencialment afectats en cas que la situació a hores d'ara canviés, però repetim que continua actiu amb aquest perímetre irregular.
1: Moltes gràcies, Gemma Permanyer. Ho anirem seguint. Bon dia.
2: Gràcies.
1: Notícies en xarxa.
0: Aquest estiu, salta i viu amb Ràdio Cunit.
3: Està escuchando Ràdio Cunit en la 107 de la freqüència modulada.
0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
4: Este verano Ràdio Cunit te acompaña.
5: En la playa también se escucha Ràdio Cunit.
6: Está escuchando Ràdio Cunit el 107.0.
0: Dexter Berrui, tate.
7: La ràdio més refrescante de la Costa Daurada.
8: De dia i de nit.
9: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.
0: Cunit Vila Comercial, la associació de comerciants i empresaris de Cunit, us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'associació de comerços i professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més Units, treballa en xarxa i suport entre associats. A les vendes. Més Units, treballa en

0: IGP de Baix, con récord Guinness vigente desde 1990. La diligencia, fiestas privadas, celebraciones y bodas justo delante de la iglesia románica de Cunit. Siéntete parte de la historia en La Diligencia, Plaza San Cristóbal 3, Cunit.
1: Empieza el día con buen sabor. En Saborea te espera el aroma del café recién hecho, los croissants calentitos, las tostadas crujientes y ese ambiente tranquilo que invita a disfrutar. Ven a desayunar junto al Port de Segur o en la Avenida Cataluña, en Segur de Calafell. Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollos a las, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y vermutería.
2: Cafetería, panadería, Nuria.
1: Nos encontrarás en la calle Víctor Catalán número 4, cerca del Riuet, en Comarruga.
3: Por si el tiempo me arrastra.
4: La Bodegueta, a la plaça Sant Cristòfol de Cunit, just a davant de la nostra església. La Bodegueta, de dimarts a diumenge, si voleu gaudir, heu de tastar el nostre vi.
1: Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15, abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. La Marina está morena. Peixateria Cunit. Ens trobaràs al carrer Empat Nadal número 18. Peixateria Cunit. Peixos, mariscos frescos, lots de peix, congelats, es neteja peix, tot tipus d'encàrrecs, repartiment a domicili, sense cap cost per Cunit i pobles del voltant. Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç.
5: Joyería Castillo.
1: Reparaciones a destacar en joyería. Hacemos cualquier tipo de pieza que se detalle. Diseños a la carta. Tráiganos una pieza rota y se la dejamos como nueva. Realizamos grabados en 24 horas. Ponemos cristales y pilas, sea la que sea. Reparamos relojes de pulsera de todas las marcas. Realizamos el hermetismo a todos los que se le requiera. Reparamos relojes de pared, de cuarzo y mecánicos.
5: Joyería Castillo.
1: Todas las reparaciones se hacen en nuestras instalaciones.
5: Joyería Castillo. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià 31 de Cunit y al teléfono 977-67-4561. Joyería Castillo. Ven a visitarnos y no te arrepentirás, porque con una sonrisa saldrás. Ah, y no te olvides.
1: ¿De qué?
5: De ser feliz.
1: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM. I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de descobrir quines són, doncs, l'estat de circulació ferroviària en aquests moments perquè fa la R2-1, que és la línia de trens que parla pel nostre poble, com també, doncs, perquè fa la resta de serveis de Rodalies i regionals de la Renfe. En aquests moments, la nostra línia, la jornada va transcorrent-se amb relativa normalitat i complint-se els horaris previstos, tot i que segueix trossejada en tres parts i que per creuar-la de punta a punta s'ha de fer un transbord mínim de mitja hora a la mateixa línia. Pel que fa al tros del nord, a la R2 nord, un cop resolta la incidència de la infraestructura entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, els trens circulen amb demores que poden superar els 40 minuts de mitjana, freqüència de dos trens per hora i sentit entre Sant Celoni i Aeroport. D'altra banda, la R4, a causa d'incidències a la infraestructura, Montcada bifurcació, entre Terrassa, Estació del Nord i Sant Vicenç de Castellet, els trens circulen amb demores que poden superar els 40 minuts. També a la R11, tren de Barcelona-Sants a Girona, inicia el seu recorregut a causa d'una incidència operativa. També, doncs, tenim un cop resolt aquesta incidència on entre Sant Andreu i Montcada a Reixac els trens circulen amb demores que poden superar els 40 minuts. A Rodalies Lleida, la R4, servei ferroviari de la línia entre Lleida, Pirineus i Manresa. Entre Terrassa i Manresa, servei ferroviari de la línia R4. A Rodalies Girona, RGU, servei ferroviari de la línia entre Portbou i Massanet-Massanes. Entre Massanet-Massanes i l'Hospitalet de Llobregat, servei ferroviari de la línia R1. A la R13, servei alternatiu per carretera entre la Plana, Picamoixons i Sant Vicenç.

Sense Calders, amb parades intermitges. Servei ferroviari desviat per Reus i Tarragona entre Sant Vicenç de Calders i la plana Picamoixons, amb servei ferroviari de les línies R14, R15, R16 i R17 entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona. I a la R7, sense servei a motiu de les obres de Montcada Bifurcació, servei de la línia R4 fins a Cerdanyola del Vallès i servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat, amb parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. Consulteu horaris a rodalies.gencat.cat, rodalies.gencat.cat, i fins aquí l'actualitat ferroviària de Rodalies i Regionals de la Renfe.

0: El temps amb Josep Miró a Ràdio Cunit.
1: Hola, bon dia. El temps avui a Cunit es presenta doncs molt estable, dominat pel sol i el cel clar pràcticament tot el dia. Sí que a la tarda pot aparèixer algun núvol llunyà com ahir, o fins i tot doncs masses de fum procedents de l'incendi de Carme a l'Anoia. Es pot seguir veient sempre i quan doncs es mantingui la virulència que tenia ahir aquest incendi. A banda d'això, temperatures que de mica en mica van pujant. Avui, però, la temperatura nocturna ha reculat una mica, s'ha situat en els 22 graus de mínima, mentre que la màxima sí que pujarà i podrà fregar els 30 arran de mar i els 31 a l'interior del municipi, amb una humitat avui una miqueta més alta i ambient una mica més xafogós. Vents en conjunt febles en domini del Garbí al centre del dia i fent que la mar hi hagi marejol, no massa destacable. Per demà esperem que de mica en mica la onada de calor s'hagi més visible, més notable a la nostra comarca. De moment hem tingut calor, però no podríem dir que hem tingut valors d'onada de calor. Demà començarem a tenir-los i de cara a dijous i divendres tocarien sostre. Així, demà esperem que aquesta nit la temperatura nocturna pugi, se situï al voltant dels 23 o 24 de mínima, mentre que la màxima demà ja podria situar-se als 32 graus amb una humitat que seria alta de nit, moderada de dia i ambient xafogós. Vents febles amb una mica de terral a la primera hora i domini del xaloc la resta del dia, fent que la mar estigui una miqueta més moguda amb marejol al matí i alguna breu àrea de maror a la tarda. De cara a dijous, la onada de calor s'accentua i podríem arribar als 33 o 34 graus de màxima, mentre que la nocturna estarà ja un altre cop entre els 24 i els 25, fregant la nit tòrrida. Per tant, dijous i divendres extremem les precaucions perquè la calor serà intensa al nostre municipi. Per tant, de fugir fer activitats esportives o d'esports a ple sol i a les hores centrals del dia. Vigilar i recordar també el risc alt de perill d'incendi al nostre municipi, ja que estem emmarcats dins el nivell 3 del Pla Alfa, el que vol dir doncs que el perill d'incendi és molt alt a la nostra comarca.

0: I ara sí, és el moment d'il·luminar-nos musicalment parlant amb la cançó del dia, que com sempre ens arriba de la mà de la nostra companya Núria Ruiz, a la que com sempre tenim a l'altre costat del fil telefònic. A veure doncs quina proposta ens ofereix en el dia d'avui. Núria, què tal estem? Molt bon dia.
1: Bon dia, Jaume, bon dia a tothom.
0: Què tal, com es presenta el dia? Quina proposta ens fas avui?
1: Doncs avui us presento un tema que va arribar tal dia com avui al número 1 de les llistes, i és el Bruce Springsteen amb el Born in the USA.
0: Ah, mira que bé. Escolta, mític tema musical també, eh? I que sempre va bé de tornar a recordar. Doncs, Núria, moltíssimes gràcies, que vagi de molt bé. Si te vol, ens escoltem demà a la mateixa hora, d'acord?
1: Perfecte, fins demà. Un petó a tothom.
0: Petons i abraçades. Adéu-siau, bon dia. Bruce Springsteen, Born in the USA. Born!

0: Y ahora sí, es el momento de nuestro cuponazo particular.
1: Un viernes por la mañana salí de casa.
0: Las combinaciones guanyadoras dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a la Organització Nacional de Secs a la ONCE. Informació que ens facilita Juan Coma, des de Tarragona. I comencem, doncs, pel cupó diari del dia d'ahir, on el número premiat va ser el 69.233. 6, 9, 2, 3, 3 de la sèrie 46. 0, 4, 6, el cupó diari. Anem per la Super 11, on la combinació guanyadora ha estat la següent. Els números són el 8, 12, 16, 19, 23, 24, 27, 31, 34, 41, 44, 54, 55, 58, 64, 71, 72, 73, 75 i 81. El triplex de la 11, el número 34, 034. La dupla de la 11, el número 13. I el sorteig midia de la 11, la data premiada ha estat la del 10 d'abril de 1996, amb el 3 de trèvols. I fins aquí, doncs, aquestes han sigut les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a la Organització Nacional de Secs a la ONCE. Informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona. Fins aquí el nostre particular cuponazo.

0: L'estat de les platges amb Josep Miró.
1: Hola, bon dia. Les platges d'avui doncs presenten un aspecte de típicament d'estiu amb una mar tranquil·la. Tindrem una miqueta de marejol estable doncs, tot el dia amb onades que se situen entre els 15 i els 25 centímetres. Per tant, ens garantim avui tenir banderes verdes a les nostres platges i amb vents febles ara amb terral de component nord força odós, mentre que a partir de mig matí i fins a mitja tarda s'imposarà el garbí de sud-oest, marinades de força 3 com a molt, baixant d'intensitat i tornant a canviar de direcció a partir del vespre, tornant a entrar al terral encalmat o de força 1. Amb aquesta situació esperem, doncs, amb banderes verdes a les nostres platges, amb transparència total del mar i amb les platges totalment a punt perquè les pugueu gaudir. I aquests dies són dies que s'ha d'aprofitar la platja perquè la temperatura, encara si bé encara no tenim valors a la nostra comarca de plena onada de calor, sí que els començarem a tenir demà i dijous i convida molt a refrescar-nos a la zona marítima. Per tant, doncs, a gaudir de la platja, que és dels punts del nostre municipi on millor s'hi estarà aquests dies de forta calor.

de la sèrie Batec.punt del programa. És el moment ja d'esminar quines són les farmàcies de guàrdia de dimarts, dia 7 de juliol de 2026. I comencem pel servei d'urgències diurn, on la farmàcia de guàrdia del dia d'avui és la farmàcia Franco, situada a l'Avinguda Barcelona 207 de Cunit. El seu telèfon d'urgències és el 977 67 56 98. 977 67 56 98. Pel que fa referència al servei d'urgències nocturn, tenim la farmàcia Luis Medrano de la Maza, situada al carrer Sant Pere 44-46 de Calafell Platja. El seu telèfon d'urgències és el 977 69 03 08. Repetim, 977 69 03 08.

0: Sabies que...
1: Els bacteris poden parlar entre ells. Evidentment, no ho fan amb paraules ni amb sons, sinó mitjançant un sistema de comunicació química anomenat quorum sensing. Cada bacteri allibera petites molècules al seu entorn. Quan n'hi ha pocs, aquestes molècules es dispersen i no tenen gaire efecte, però a mesura que la població creix, la concentració augmenta. Quan arriba un determinat llindar, els bacteris entenen que ja són prou nombrosos i canvien el seu comportament de manera coordinada. Gràcies a aquest sistema, poden fer coses sorprenents. Algunes espècies només produeixen toxines quan detecten que hi ha prou bacteris per superar les defenses de l'organisme que han infectat. Altres formen biofilms, comunitats protegides per una capa enganxosa que les fa molt més resistents als antibiòtics i als desinfectants. Fins i tot hi ha bacteris marins que utilitzen aquest mecanisme per començar a emetre llums tots alhora, evitant malgastar energia quan encara són massa pocs perquè la llum sigui visible. Els científics estudien aquesta comunicació perquè, si aconsegueixen interrompre aquests missatges químics, podrien impedir que alguns bacteris es tornin perillosos sense necessitat de destruir-los directament.

0: Efemèrides.
1: I ara sí, és el torn de començar, doncs, a repassar les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui. Un 7 de juliol d'altres anys a les nostres efemèrides. I comencem l'any 1807, a Tilsit, a la Prússia Oriental, en l'actualitat a l'oblast de Kaliningrad, a Rússia, on Napoleó Bonaparte i el tsar Alexandre I de Rússia signen el tractat de Tilsit, en el que Rússia abandona la quarta coalició i s'alia amb França amb la promesa secreta d'ajudar a mútua en els conflictes. Doncs per aquest tractat també es crea el Gran Ducat de Varsovia. Ja al segle XX, al 1937, a Xina, l'incident del pont Marco Polo va marcar l'inici de la Segona Guerra Sino-Japonesa entre l'Imperi del Japó i la República de la Xina. Els soldats amb dues potències es van enfrontar a 15 quilòmetres al sud-oest del centre de Pequín en el pont de Marco Polo. I al 1939, a Veracruz, a Mèxic, arriba al port mexicà de Veracruz el vaixell Ipanema, que porta a bord un miler d'exiliats espanyols de la Guerra Civil. Tal dia com avui de l'any 1977, a Mallorca, el grup llibertari mallorquí Terra i Llibertat ocupa pacíficament l'illa verge de Sa Dragonera, a les Illes Balears, tot intentant amb aquesta acció evitar-ne la urbanització. I un any després, el 1978, a Salomó, aquest país esdevé independent del Regne Unit. Tal dia com avui de l'any 1981, a Madrid, es promulga la llei del divorci. I quatre anys més tard, el 1985, a Wimbledon, al Regne Unit, Boris Becker guanya el torneig de tennis de Wimbledon als 17 anys i n'esdevé el campió més jove. Ja al segle XXI, al 2005, a Londres, es produeix tal dia com avui els atemptats de Londres de 2005. Tres explosions en el metro i una altra en un autobús, atribuïdes a Al-Qaeda. Fan 56 morts i uns 700 ferits. L'endemà que la ciutat fos escollida com a seu dels Jocs Olímpics del 2012. I el 2006, i d'això ja fa 20 anys, a Madrid el govern fa saber que hom ha detectat el primer cas de grip aviària a l'estat. Un cabussó emplomallat trobat mort a les llacunes de Salburua, prop de Vitoria, Àlaba, al País Basc, ha donat positiu en H5N1, la soca més perillosa del virus. I acabem l'any passat, el 2025, al Baix Ebre, el que s'inicia l'incendi forestal de Paüls, el qual afecta els municipis de Xerta, Alcover, Paüls i Alfara de Carles. Tot i iniciar-se el terme municipal de Paüls, fou la població de Xerta la més afectada, amb un perímetre del foc que va afectar més del 50% de la superfície del municipi, el qual serà recordat com el major incendi de la zona des de que es tenen registres. La seva virulència va ser tal que va cremar més de 3.000 hectàrees de terreny forestal i de cultiu en menys de 12 hores. I fins aquí, doncs, aquestes han sigut les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui. Un 7 de juliol d'altres anys. Aquestes, doncs, han estat les nostres efemèrides.

Robert LeRoy Parker va néixer a Beaver, Utah, el divendres 13 d'abril del 1866. Era el gran de 13 germans i es va criar en un ranxo. Això abans de convertir-se en un dels atracadors de bancs i trens més famosos del segle XIX, atemorint el personal amb el sobrenom de Butch Cassidy. A l'abril del 1866, Robert LeRoy Parker va arribar al món de la mà de Maximilian Parker i Ann Campbell, dos immigrants mormons que havien arribat a Utah a finals dels anys 50. Parker va créixer en un ranxo vora Circleville, al sud de Salt Lake City, i es va fer gran de cop, o la seva vida era molt complicada, perquè quan era tot just un adolescent va fugir de casa. Va dedicar-se a fer feinetes en granges i ranxos de la zona i va fer males amistats, com el lladre de cavalls Mike Cassidy. Posteriorment va aprendre l'ofici de carnisser i d'aquí li ve el sobrenom Butch, que ve de Butcher, que en anglès vol dir carnisser. El cognom el va agafar del seu amic malfactor, de manera que encara era molt jove quan Robert LeRoy Parker es va convertir en Butch Cassidy. Als 14 anys, Butch Cassidy era ja un petit delinqüent. El seu primer conflicte amb les autoritats es va produir quan el noi va robar uns texans d'una botiga que estava tancada i va deixar una nota amb les seves dades assegurant que ja passaria a pagar. Fins al 1887 va seguir treballant en ranxos de la zona de Wyoming i Montana, fins que va trobar un cavall prou ràpid com per guanyar calés a les curses. A això es dedicava quan va conèixer els germans McCarthy, que segurament el van instruir en l'art de robar trens. Probablement, Butch Cassidy va ser el responsable del robatori d'un tren a Colorado. Sembla ser que ningú coneixia la combinació de la caixa forta i el lladre es va haver de conformar amb $150 robats als passatgers. Aviat tindrien més sort, doncs el trio d'atracadors es va cobrar el seu primer banc el 1889, emportant-se un botí de $21,000. A l'any 1890, Butch Cassidy va invertir els diners honestament guanyats en robatoris, tot comprant-se un ranxo a Wyoming. Diu la llegenda que de ranxo res, sinó que era un cau per malfactors de tota classe que buscaven la protecció del bandoler. En aquest ambient, Cassidy va conèixer Ann Bassett, una fugitiva amb qui tindria una relació sentimental. La llei, però, s'interposava, i Cassidy va ser engarjolat durant 2 anys acusat de robatori de cavalls. Va sortir abans d'hora de la presó per haver-li promès al governador que no tornaria a saltar-se la llei, i si alguna cosa tenia Butch Cassidy és que era molt de fiar. En sortir de la presó, doncs, Cassidy va tornar ràpidament al cercle del crim. Amb els seus companys de professió va crear la Wild Bunch, una banda d'atracadors. El 1896 i 97 es van registrar com a mínim 2 grans atracaments, a un banc i a un tren, amb un botí total de $14,000. La banda guanyava notorietat i les autoritats eren incapaces d'aturar-los. Butch Cassidy era el criminal de moda. A les acaballes del segle XIX, Butch Cassidy buscava una amnistia per ell i els seus companys. Ara bé, el governador de Utah no estava gaire per perdonar el bandoler, al contrari. La pressió policial contra Butch Cassidy i la Wild Bunch creixia i creixia. Diversos bandolers amics de Cassidy van ser morts per la policia en enfrontaments que s'anaven repetint una vegada i una altra. Lluny d'espantar-se, els lladres van perpetrar un dels seus cops més sonats, robant $60,000 d'un tren de Union Pacific, el 1901. Aquell any va ser quan Cassidy, carregat de diners i perseguit per tothom, va desaparèixer del mapa i es va refugiar a Argentina.

0: després de 4 anys desaparegut, vaig decidir reaparèixer atracant el Banco de Trapacay Argentino de Río Gallegos, emportant-se 100.000 dòlars. Les autoritats argentines es van emprenyar, lògicament, i van perseguir tant a Cassidy que aquest va haver-se de refugiar a Xile. El 1907, Butch Cassidy va decidir canviar i deixar enrere la seva vida de criminal. Va ensopegar en un poblet vora la frontera amb Bolívia i va escriure una carta als seus íntims explicant que aquell era exactament el lloc que havia buscat durant 20 anys. Amb 41, cert remordiment l'atacava i volia ser un ranxer respectable. Poc temps va tenir Butch Cassidy per convertir-se en un home honrat. El novembre del 1908, l'exèrcit i les autoritats del poble colombià de San Vicente van cosir el seu amagatall a trets. A dins van trobar-hi dos cossos sense vida i, presumptament, un d'ells era el de Cassidy. Dic presumptament perquè la seva mort va estar marcada pel misteri. Mai s'ha pogut verificar cap resta autèntica i els relats de la família Parker diuen que van veure a Butch el 1925. Altres informacions diuen que va marxar a París. El cas és que Butch Cassidy va desaparèixer oficialment del mapa el novembre del 1908 a San Vicente i la resta tot és especular. Així acabava la vida d'un dels lladres més famosos de la història, que quan va voler reformar-se no hi va ser a temps. Àlex Solà per a la xarxa Com Ràdio.
1: Aquestes vacances viatja amb nosaltres.
2: 107.0 de la freqüència modulada.
1: Ràdio Cunit.

0: Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail a fec.cunit@gmail.com. fec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.
1: Bonito.
2: Bar La Piña.
1: Todo me parece bonito.
2: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
1: Bonito lugar.
2: Bar La Piña.
1: Bonita la cama.
2: Buen rollo y familiar.
1: Se ve el mar.
2: Fideuay paellas.
1: Y tú es el día.
2: Ven a conocernos.
1: Acaba de empezar.
2: Bar La Piña.
1: Bonita la vida.
2: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
1: El teléfono suena, mi pana.
2: Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña. Peña Bética de Comarruga. Prueba nuestra carne mechada, gambas de Huelva, tapas, bocadillos fríos y calientes. Consulta nuestras ofertas. Peña Bética de Comarruga. Nos encontrarás en la calle Víctor Catalán, número 3, en Comarruga. El Rincón del Tapeo 2. Ven y disfruta en nuestro establecimiento situado en el número 177 de la Avenida Barcelona, local 7, en la carretera de Cunit. Prueba nuestras ofertas. Medio bocadillo frío más café por solo 3 euros. Y en especial, la butifarra blanca, única en la zona. ¡Mmm, qué buena! ¡Pruébala! Recuerda, el Rincón del Tapeo 2. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 177, local 7 de Cunit.
3: Churrería Velo.
4: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la ràdio de Cunit. La Churrería
3: Velo.
4: I que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de fregidoria casolana. Churrería com?
3: Velo.
4: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar a la Conca de Barberà número 13. Churrería
3: Velo.
4: Vale, no t'ho perdis, no perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, churrería i cafeteria
3: Velo.
5: Cafetería Panadería Núria.
2: Nos encontrarás en la calle Víctor Catalán número 4, cerca del Riuet, en Comarruga.
5: Cafetería Panadería Núria.
2: Muy bien situada, cerca del espacio de aguas termales. Desayunos saludables. Llévate el pan del día. Bocatas fríos y calientes.
5: Cafetería Panadería Núria.
2: Academia Bemol 9. Clases de guitarra, bajo o piano, producción musical o armonía moderna, online o presencial. Alejandro Roth, músico argentino con formación internacional, ofrece un método práctico y divertido para que aprendas a tocar tu instrumento favorito desde el primer día, con una trayectoria reconocida y un estilo cercano. Sus clases son mucho más que teoría, son una experiencia musical. Teléfono 692-992-323, 692-992-323. Instagram, Academia Bemol 9. Alero D32. Abierta a la inscripción. Academia Música Bemol 9.
6: Por si el tiempo me arrastra.
4: La Bodegueta, a la plaça Sant Cristòfol de Cunit, just a davant de la nostra església. La Bodegueta, de dimarts a diumenge, si voleu gaudir, heu de tastar el nostre vi. vermuts casolans, espai familiar de vinoteca, per tastar i també per emportar. La bodegueta. Esmorzars, berenars i sopars de torrades o sortits d'embotits al vostre gust. La bodegueta.
0: Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollos a las, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la avenida Barcelona 159-161, local 2, Junín. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-6435-81. 877-643-581.
3: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977-26-83-76, 977-26-83-76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
7: Submergeix-te amb Ràdio Cunit, la ràdio més fresca de la Costa Daurada. El Santoral i aniversaris.
2: I ara sí, és el moment de començar, doncs, a repartir alegries i felicitacions a tot i a dret, a tots i totes, xato, xatas, el que sigueu. És el moment d'agafar el nostre papamòbil amb connexió directa amb el Sant Pare, on, com sempre, ens facilita, doncs, el Santoral, els aniversaris dels famosos, i també l'excusa perfecta per, doncs, felicitar qualsevol persona estimada, ja pot ser el pare, la mare, el iaio, la iaia, xato, xata, o el que sigui. Fer-li dedicatòries, agraïments, bromes telefòniques, homenatges, recordatoris, el que faci falta, vaja. I el que diu el papa va a missa, clar que sí. Com no, doncs agafarem el nostre papa mòbil, però abans que res, doncs, també recordem que tenim unes vies de comunicació directes per si vols fer qualsevol doncs, encàrrec al qual hem comentat anteriorment i posar aquell tema musical que més t'agradi i optar a tots els premis que ofereixen els nostres patrocinadors. Ja ho saps, home, truca, truca i participa.
8: The telephone number is 977-674918.
9: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977-674918, 977-674918.
8: Il telefono della radio è il 977-674918.
10: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit, telefono 977-674918 977-674918.
8: Écoute Radio Cuny dans le 107.0 FM, la radio la plus fraîche de la Côte Dorée. Le numéro de téléphone est le 977-674918. Écoute Radio Cunit dans le 107.0 FM et à la site internet radiocunit.org.
2: També tenim la nostra web www.radiocunit.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar, i com no, també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Radio Cunit en majúscules.
10: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos, Radio Cunit.
2: Busca'ns i aquí ens trobaràs. En agraïment a la vostra participació, us endureu un numeret del qual entrareu al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, com per exemple la Casa de l'Oro, que ens ofereix un sobre sorpresa de bisuteria de ser quirúrgic valorat entre 5 a 20 euros. La Clínica Dental de Cunit, una higiene bucal. També tenim aquesta classe de cano de guitarra gratuïta d'Alma Music. La classe de guitarra, piano, baix o producció musical de Bemol Nou. També el llibre Mi Montaña Rusa de Vanessa Sancho. El detall sorpresa de la Joieria Castillo. Les dues consumicions edicions normals no premium de Sam Escalafell, els talls de cabell per a mà o bé rentat i marcat amb sacat de proteïna per a dona de la perruqueria Harmony, el durum kebab de Doner Pita Palas 2, els dos esmorzars de la Marina, del bar La Pinya, també tenim el vermut per dues persones de l'Olivo, com no, també aquests dos vermutacos i el pinxo del dia de dimarts a divendres de la Bodegueta, els dos vermuts de la Diligència, les cues de rap i l'ampolla de caldo de la Peixateria Cunit, també el suís amb xocolata amb nata amb xurros o porres per dues persones de la Xurreria Velo, també com no la sessió de ioga o massatge d'Ananda Yoga Studio Cunit, el vermut i braves per dues persones de la Braseria i Pica de Cubelles, a més també visita les seves instal·lacions, i com no el mig quilo de carn picada de la Carnisseria Jaguara, també el pollastre a la brasa de Pollo a la Brasa al Sol, el vermut per dues persones de la Cova del Gorca, el sopar per dues persones del local social al Castell, també tenim aquest menú per dues persones de dimarts a divendres del bar Casa Carminya de Castanyaire, la pizza per dues persones de la pizzeria Nanà, també l'esmorzar per dues persones de la cafeteria Panaderia Núria, el sopar per dues persones de la penya bètica de Comaruga, el sopar per dues persones de dijous a diumenge a la pizzeria La Góndola de Cubelles, també tenim aquest esmorzar per dues persones de dilluns a divendres del Saborea, i el lot de pollastre a l'as, patates al caliu, ampolla de vi, pa i allioli del Pollo Loco, amb consumició gratuïta mentre esperis comanda. També, com no, tenim aquesta invitació amb consumició per dues persones de la discoteca Lou de Segur de Calafell i la invitació per dues persones de la Giralda de l'Arbós. A més, una beguda o refresc i tapa de dilluns a divendres al Racó Dolç. També tenim aquest esmorzar per dues persones amb el seu cafè i el seu mig entrepafet del Rincón del Tapeo 2. 3 dies de prova i 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs de Dinàmica Club Atletisme. I un menú per dues persones també de l'Hotel Àdia. A més, també tenim aquesta invitació per dues persones del Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova. Ja ho saps, home, busca, compara, i si trobes algun millor sintonitza-ho, però com aquesta ràdio no t'obres cap, perquè és la ràdio Anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim, Ràdio Cunit, sí senyor! I anem ara a passar el nostre santoral d'avui dimarts, dia 7 de juliol de 2026. Volem felicitar Sant Amon, Angeleimo, Antonio de Fantosati, Apoloni, Benedicto, Cerní, Cecilio, Claudi, Edilburga, Félix, Fermí, Sant Lidi, Jocunda, Llucià, també Sant Marcial, Sant Marc, Nicostrat, Udó, Pavió, Pelegrí, Pompeu, Saturní, Sinforià, Tomàs, Victorí i Vivaldo. Doncs moltíssimes felicitats a tots ells, com també doncs, a tota la resta de gent que faci anys en el dia d'avui, clar que sí. Per tots ells, moltíssimes felicitats. Us dediquem aquest tema musical per dedicar-lo a tots els voluntaris d'aquest Tour de França que va tenir lloc aquest diumenge passat aquí al nostre municipi i al qual passem a escoltar tot seguit de la mà de Kraftwerk, un tema de l'any 1983 i que ens remesclaven al passat 2009. I 10 anys més tard, el concert en directe 3D a Pedralbes, a Barcelona. Kraftwerk, Tour de França.

Amb aquest tema musical aprofitem també per donar numeret, atenció, eh? Amb el número 76, Mari Carme García, 77, Diana García, 78, Fanny Fontanella, 79, Mabel Fontanelles, amb el 80, Eden Bijuan, amb el 81, Jordi Fontanelles, amb el 82, Luis García Carreras, amb el 83, Josep Macià, 84, Joana Paredes, 85, Albert Tojil, 86, Meritxell Lluria, amb el 87, Susana Flores, 88, Sarai Soler, 89, Mercè Rubió, i també, doncs, amb el 90, Natàlia Alba. Kraftwerk, Tour de França.

Cants oficial de la Festa Major d'Estiu, Mollats i Cremats, Sant Cristòfol 2026. Donem numeret amb el 91 a Jesús Pardo, 92 Victòries Camilla, 93 Isabel Navarro, 94 Núria Sol, 95 Eli Suárez, 96 Eva Espinosa, 97 David Vidal, 98 Lalo Sendra, 99 Noelia Sendra, amb el 100 Ingrid Ortiz, 101 Ángela Santamaría, 102 Adrià Collado, 103 Blanca Martínez, 104 Aitor Escardó i amb el 105 Lourdes Marino.

que té musical, aprofitem també per donar numeret. Atenció amb el 106, Eva de la Penya, 107, Zoe Gómez, 108, Fernando Gómez, 109, Juan Pablo Rodríguez, 110, Encana Arcilaga, 111, Josep Macià, 112, Joana Paredes, 113, Pilar Asensio, 114, Xavier Solsona, 115, Gemma Solsona, 116, Jordi Basar, 117, Cristina González, 118, Miquel Donosti, 119, Xeruiz, i amb el 120 també Arturo Fanon. Anem a per més temes musicals amb les peticions dels nostres oients, com sempre, des de la vostra sintonia, aquí a Ràdio Cunit, sí senyor!

Amb un tema musical d'estiu, sí senyor. Diumenge sense drames, així sona el nou tema dels Catarres, el que també aprofitarem per donar un bret al 121 a Miquel Baló, 122 Clàudia García, 123 Montse Pérez, 124 Laura de la Rubio, 125 Zayet O'Marnis, 126 Omar Amarnis i amb el 127 Míriam La Grip, el qual doncs ja has de sonar per tots vosaltres a través de la nostra sintonia. Diumenge sense drama, els Catarres.

I abans de donar pas a ja arribar al pronòstic de les 12 del migdia, també ens demanaven in extremis aquest tema musical de la cançó de l'estiu de TV3, el qual sona ja d'aquesta manera per tots vosaltres, amb Aina Machuca. Ja que donem numeret amb el 128 a l'hora Espósito, amb el 129 Vanessa Sancho, 130 Paula Estadella, 131 Jordi Miralles, 132 Sala Minya, 133 Juan Miguel Ruiz, 134 Rosa Llop i amb el 135 Ernest Casals.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Pili García. Catalunya viu una situació de màxima alerta per la simultaneïtat de diversos incendis en diferents punts del país. El que ara mateix presenta una evolució més complicada és el desanomenat al Vallès Occidental, que continua actiu i encara no es pot donar per estabilitzat. Tot i que a primera hora hi havia cert optimisme, els bombers alerten de represes importants al flanc dret, el que s'estén cap a Caldes de Montbui. L'incendi ha cremat unes 100 hectàrees, però té un potencial de fins a 2.000, i el perímetre continua inestable. Veïns del Farell a Caldes de Montbui han de continuar confinats i no hi ha previsió de retorn per als que ahir no van poder tornar a casa. També hi ha confinaments a Can Vinyes, a Can Sencisa, a Sementat. L'Ajuntament ha tancat els casals d'estiu com a mesura de prudència pel fum i per evitar desplaçaments. Els bombers treballen en condicions meteorològiques extraordinàriament crítiques, amb marinada seca i risc d'incendi molt extrem, especialment a les hores centrals del dia i també de cara a la tarda. L'objectiu és contenir el perímetre i intentar estabilitzar el foc al llarg de la jornada. Ho explica Eduard Martínez, cap operatiu dels bombers.
2: Per tant, avui màxima alerta per evitar, diguéssim, tornar a entrar en aquesta situació de simultaneïtat. Ara la desescalarem, és a dir, el 6,5 que teníem per simultaneïtat baixarem, només ens quedarà un incendi a 6,4, que és aquest incendi de Sentmenat. La resta d'incendis ens queden amb 6,3 o amb 6,2, però també molt a punt, doncs, per tornar a escalar si es donés el cas d'aquesta simultaneïtat avui mateix. Estem en una situació realment delicada.
1: A l'Anoia els bombers han donat per estabilitzar l'incendi que va començar ahir entre Carme i la Pobla de Claramunt. Protecció Civil ha aixecat el confinament als municipis afectats, però encara es manté a l'urbanització de les Garrigues de la Pobla de Claramunt perquè es troba dins del perímetre de foc. També continuen tallats els accessos a la zona i es demana no acostar-s'hi. Finalment, l'incendi d'Artesa de Segre a la Noguera ja està controlat i també el de la Bisbal de l'Empordà, que continua estabilitzat. Protecció Civil manté l'infocat d'emergència i el Pla Alfa continua a nivell 4 a 111 municipis de 18 comarques. Es mantenen les restriccions i l'accés a Montserrat, les Gavarres, el Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, la Ribera Salada i la Baronia de Rialp. I també us expliquem que Barcelona començarà a principis de 2027 les obres del nou Centre de Coordinació Operativa i d'Emergències, el SECOR, amb una inversió de prop de 37 milions d'euros. El projecte transformarà l'edifici Llac de les Tres Xemeneies en el nou Centre de Prevenció i Seguretat de la ciutat. Les obres han d'acabar a finals de 2028. I el Parlament Europeu aprova avui la nova normativa dels drets dels passatgers aeris. Les companyies hauran d'incloure l'equipatge de mà al preu del bitllet i no podran cobrar un extra perquè els menors de 14 anys seguin al costat. Les aerolínies tindran 12 mesos per adaptar-s'hi. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Aquest estiu, Ràdio Cunit t'acompanya.
4: Chavalote, estás sintonizado el 107, Radio Cuní.
5: Este verano no te vayas por pueblo, nos quedamos Cuní, que está más fresquito aquí en la playa y escuchando la radio, Radio Cuní 107.0.
3: Buena, esa es buena, esa me gusta.
6: A mí me gusta mucho Cuní, de Radio Paella Toro, Sevillanas, Ole Sarana, muy buena, Radio Cuní.
7: Los de cada escuela con Popito. Los de cada escuela radio con Popito, lo escuchan todo el día por internet, que se escucha muy bien, ¿eh?
3: La radio más refrescante de la Costa Dorada.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol. O pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesas.com Casa Carminya, bon proveito.

Amèrica, Àfrica, Europa, Àsia i Oceania. Aquí arriba la llista dels 5 continents que més o menys tots tenim al cap. En principi no n'hi ha cap altre, però si reculem una mica en el temps, Plató ens va parlar d'un continent meravellós que va ser condemnat a les profunditats del mar per l'ira dels déus. Una terra perduda que forma part de la fantasia col·lectiva i de la que avui en dia alguns encara en defensa l'existència. Avui, a les historietes, l'Atlàntida. Fa més de 2.300 anys que Plató va posar-nos el coquet de l'Atlàntida als seus diàlegs. Explicava la història d'un continent fantàstic, poblat pel poble atlàntic, que va entrar en guerra contra Atenes per després desaparèixer al mar per culpa d'un gran terratrèmol. Plató explica a Críties com l'Atlàntica era la ciutat ideal i com va arribar a la seva perdició. Sempre segons aquests textos, l'Atlàntida s'alçava davant les columnes d'Hèrcules, que els experts assenyalen com l'estret de Gibraltar. Una illa escarpada i majestuosa, més gran que Líbia i Àsia juntes, diuen els textos. Segons la llegenda, Poseidó, el déu del mar, era l'amo i senyor d'aquestes terres, que gaudien d'una gran riquesa i hi havia tota classe de minerals, grans boscos i nombrosos animals. Aquesta opulència va permetre al poble atlàntic construir grans obres arquitectòniques, representades al llarg de la història per infinitats d'artistes, i dominar els oceans amb l'ajuda del seu déu del mar. Però com pot ser que una terra tan rica i poderosa es perdés per sempre? Segons el mite de Plató, reis justos i savis, descendents directes de Poseidó, governava les diferents regnes atlàntics. Formaven una confederació que els obligava a ajudar-se els uns als altres. Amb el pas dels segles, però, la sang dels déus va anar diluint-se en els habitants de l'Atlàntida, fins al punt que es van tornar superbs i expansionistes. Es diu que així va començar una guerra per controlar Europa Occidental i el nord d'Àfrica, fins que van intentar la conquesta de Grècia. En aquest cas, Atenes va guanyar la guerra i els déus van decidir castigar els atlants per les seves ànsies de poder. El diàleg de Plató prossegueix explicant com el totpoderós Zeus va reunir els altres déus per determinar l'ascensió, però de cop i volta el relat s'interrompeix i no hi ha cap línia que expliqui el final. Tot i això, la llegenda popular assumeix que el càstig va ser un gran terratrèmol que va fer desaparèixer l'illa, que va quedar submergida sota el mar en un sol dia. I des d'aleshores, tots a buscar l'Atlàntida.

L'Atlàntida ha estat objecte d'estudi i cerca de multitud d'arqueòlegs, exploradors i historiadors al llarg del temps. Són molts els que han escrit sobre el continent perdut, com Jacint Verdaguer, sense anar més lluny. En conseqüència, hi ha moltíssimes teories sobre què se'n va fer d'aquesta terra meravellosa. La més acceptada, i també la més trista, és que no va existir mai, i que l'escrit de Plató es basa en mites anteriors sense gaire fonament. Altres, però, han donat ales de la seva imaginació i plantegen tota classe de teories. Una de les més habituals diu que l'Atlàntida se situava al bell mig de l'Atlàntic i que el poble egipci era només una colònia d'aquesta poderosa civilització. Segons ells, això explicaria com pot ser que els egipcis fessin unes construccions que encara avui en dia ens semblen impossibles. Altres asseguren que el moviment natural dels continents va enclastar l'Atlàntida contra el nord d'Àfrica, o a l'Antàrtida, o fins i tot als Andes a Sud-amèrica. La National Geographic Society també hi ha dit la seva. El 2011 va emetre un documental conduït per un professor de la Universitat de Hartford que defensava que l'antiga capital de l'Atlàntida es trobava sota el parc de Doñana, on va acabar després d'un terrible tsunami. Tan misteriosa semblava i potser la tenim al costat. Sembla ben complicat que algun dia tinguem certesa absoluta d'on es troba l'Atlàntida, fins i tot de si va existir. Potser és més divertit que tots assumim que sí, que va existir, que va ser una civilització ideal i que van acabar sota el mar. Alguns, fins i tot, asseguren que l'Atlàntida es troba sota l'escorça terrestre, ben a prop del nucli de la Terra, només accessible pel món nord. Una teoria molt divertida, que assegura que la CIA i la NASA ens amaguen la veritat. Mentre això es confirma, seguirem buscant i quan trobem la llegendària Atlàntida, tindrem una molt bona excusa per escriure una altra historieta.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit. Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollos a las, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-6435-81, 877-643-581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes.

0: El Museu del Ferrocarril de Catalunya et proposa un viatge fascinant pel món del tren i un espai únic per a descobrir. El conjunt dels edificis de l'antic dipòsit de locomotores de vapor de Vilanova i la Geltrú i especialment la col·lecció de vehicles de vapor són d'un valor incalculable per la seva diversitat tecnològica i la seva història. El Museu del Ferrocarril compta amb més d'una vuitantena de vehicles, locomotores de vapor, elèctriques i dièsel, i també cotxes de viatgers, entre els quals destaca la composició completa del tren del centenari, rèplica del primer tren que va funcionar a l'estat espanyol el 1848 entre Barcelona i Mataró. Vine al Museu del Ferrocarril de Catalunya de Vilanova i la Geltrú. T'hi esperem!
1: Ei, tens calor?
2: Sí, sí.
1: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
3: La teva sintonia més refrescant.
4: Salut. Segons els darrers estudis sobre consum de drogues, tant a Catalunya com a Espanya, l'alcohol i el tabac són les dues drogues més consumides per als adolescents, seguides de prop del cànnabis. Avui en aquest espai parlarem d'una d'elles.
5: Amb la col·laboració del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona.
4: L'alcohol i preferentment el seu consum entre els joves ens ocupa. Clara Díaz, tècnica de la Unitat de Promoció de la Salut del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona. Benvinguda, Clara.
6: Hola, moltes gràcies.
4: Quina és l'edat d'inici en el consum d'alcohol?
6: Doncs l'edat d'inici està al voltant dels 14 anys, aproximadament.
4: Una edat molt prematura, eh?
6: És prematura, però és una edat que ha anat pujant. O sigui, abans estava al voltant dels 13, o sigui que, bueno, és prematura, però ha sofert una miqueta de pujada.
4: Escolta, hi ha diferències per sexes?
6: En el consum, per edat d'inici no, pràcticament està al mateix nivell entre nois i noies. Després hi ha diferències per sexes, però ja estan més al voltant dels efectes, de com els afecta l'alcohol.
4: La primera impressió que un té és que sembla que els homes, els nois, puguin beure més, no? Però no hi ha diferències en quant a sexes es refereix, eh, Clara?
6: Bueno, els nois sí que és veritat que fan consums més intensius que les noies. Mm-hmm. Això sí que és veritat. O sigui, diguem-ne que quan parlem de consums intensius estem parlant d'episodis d'abús, del que podríem dir de borratxera, i això sí que es dona més en els nois que en les noies.
4: I per què comencen els joves a beure alcohol?
6: Per què comencen? Doncs generalment comencen perquè els agrada, perquè d'aquesta manera es relacionen millor, o bé els ajuda a sentir-se més segurs amb el seu grup d'iguals, amb els altres joves amb els que estan, i diguem-ne que els efectes que els hi proporcionen doncs els interpreten o els valoren com a beneficiosos, com a positius. Pensa que ells, l'alcohol... dintre de la nostra cultura es veu com des de la normalitat, perquè està present ja des de ben petits en reunions familiars, tertúlies, celebracions. Llavors, per ells el tema de consumir alcohol ho veuen com d'una manera molt normalitzada.
4: I quin tipus de begudes consumeixen més els joves? Hi ha alguna que sobresurti?
6: Home, diguem-ne que el consum el podríem desdoblar, no?, entre setmana i en caps de setmana.
4: Sí.
6: Quan parlem d'entre setmana, el consum més predominant pot ser de begudes del tipus cervesa, per exemple.
4: La birra, eh? La coneguda birra, sí.
6: I tant. Però, en canvi, els caps de setmana, com que surten més i van a diferents locals, doncs ja aquí ja predominen més les bebides tipus cubata, xupitos i coses d'aquest tipus. Llavors hi ha una diferència important.
4: Malgrat aquesta diferència, qualsevol dia és bo per l'alcohol, doncs, entenem, tant dies laborables com els caps de setmana, eh?
6: Sí, Sí, sí, però realment els joves potser sí que fan un consum molt més intens d'alcohol i més concentrat els caps de setmana que durant la setmana. I això també inclús ho reflecteixen els estudis que tenim sobre el consum de drogues de la població més jove a Catalunya i a la resta de l'Estat.
4: Escolta, i com i de quina manera consumeixen alcohol els joves catalans? Vull dir, que ho fan sol, de forma solitària, amb els amics, en família? Com va això?
6: No, consumeixen amb amics. Consumeixen amb amics, ho fan fora de casa, fora de l'àmbit familiar. Generalment ho fan doncs, en espais de relació, per on surten ells, en bars, en pubs, en discoteques, però també, de vegades, també evidentment, fan servir l'espai públic a través de places, parcs, i també últimament també fan servir l'espai privat. O sigui, a lo millor es troben en casa d'algun dels amics i es munten allà la festeta, generalment quan els pares no hi són.
4: Escolta, escoltant-te, jo suposo que a tots, a quasi bé tots, ens ha passat pel cap doncs, la clàssica imatge del botellón, no? Per dir-ho de forma clara i entenedora. No sé, sembla que veure estigui de moda, no? O sigui, una manera de passar-ho bé. Suposo que per l'estimulació temporal, tu em diràs si m'equivoco, una estimulació temporal que pot suposar la ingesta d'alcohol.
6: Sí, pensa també que l'alcohol als joves el lliguen molt, està molt lligat a l'oci, no? De vegades realment juga un paper important i si no es veu, doncs no es veu, sembla que no es gaudirà de la mateixa manera, no? I això, doncs clar, fa que l'alcohol doncs, tingui un paper tan important dintre de la cultura de l'oci dels nostres joves.
4: Tenim moltes coses que comentar encara entorn al consum d'alcohol per part dels nostres joves, el que no tenim més temps avui. O sigui que farem una cosa, Clara, si et sembla, d'aquí 4 dies, de forma propera, en continuarem parlant, eh?
6: Molt bé.
4: Clara Díaz, tècnica de la Unitat de Promoció de la Salut del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona. Gràcies, fins aviat.
6: Moltes gràcies. Adéu.
4: Salut amb Juanjo Junquera per a la xarxa Com Ràdio.

0: història dels mundials a Com Ràdio. Xile 62.
1: Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
2: El 22 de maig de 1960, un devastador terratrèmol d'intensitat 9,5 a l'escala Richter fa trontollar la infraestructura de tot un país i pren centenars de vides en pocs minuts. El terratrèmol de Valdivia, a la zona sud de Xile, causa al voltant de 6.000 morts i deixa uns 2 milions de persones sense sostre. Minuts després del sisme, un tsunami arrasa el que queda dempeus. Una gran onada destrueix al seu pas cases, animals, ponts i, per descomptat, moltes vides humanes. L'economia del país queda malmesa i l'esperit de la població s'enfonsa. El desastre està consumat. Xile és una nació destrossada, amb una missió difícil: organitzar un mundial quan només falten 2 anys.
1: Te recuerdo, Amanda.
2: El periodista xilè Luciano Castro recorda la frase d'aquell mundial. La pronuncia Carlos Dibborn, màxim responsable de l'organització de la Copa del Món del 62.
3: El ejecutivo de la Asociación de Fútbol de Chile, Carlos Dibborn, acuérdate que él dijo, porque no tenemos nada, lo vamos a hacer todo. Pero eso fue cuando le dieron la sede a Chile. Y en ese proceso fue que nosotros tuvimos que experimentar el terremoto que vino a retardar todas las actividades que se estaban desarrollando para el Mundial. Pero así todo el país salió adelante porque se le pidió al país que cooperara en la forma más extraña y posible que cualquier persona pudiera imaginar. Y el Mundial salió adelante. No fue el mejor Mundial, desde luego.
2: Carlos Dibborn mor poc abans de l'inici del Mundial. Abans, Dibborn ha tingut temps per empènyer el poble xilè amb entrega i dedicació absoluta cap al que semblava impossible 2 anys enrere, la celebració de la Copa del Món a Xile.

0: Després que la FIFA no hagi concedit l'alternança de continents a l'hora d'organitzar la Copa del Món del 1958, el Mundial torna a Sud-amèrica. Però des d'Europa, alguns països mostren les seves reticències a l'opció xilena. El cas italià és el més significatiu.
1: Ellos dijeron que ese país era de una pobreza diezmal y además que todas las mujeres eran unas prostitutas. Entonces ellos mismos se cavaron su propia tumba porque... como si fuera poco, después quedaron sorteados en el mismo grupo con Chile. Entonces ya venía el insulto que habían recibido, entonces la gente que fue al partido, más los jugadores, estaban todos ya predispuestos contra Italia.
0: Superades aquestes mostres de disconformitat, 16 seleccions participen al Mundial de Xile enquadrades en 4 grups de 4 equips. Brasil, l'actual campió, i Xile, l'organitzador, estan classificats per defecte. Espanya torna a una Copa del Món després d'haver-ne estat absent a les dues últimes edicions. Suècia, actual subcampiona, i França, tercera en l'anterior Mundial, no es classifiquen. El grup 3 reuneix 3 seleccions del nivell: Brasil, Txecoslovàquia i Espanya, a més de Mèxic. Tots els partits es disputaran a Vinya del Mar i es preveu una dura batalla per aconseguir passar a quarts de final. La selecció espanyola es presenta així la dirigida pel mític Elenio Herrera. José Emilio Santamaría ha participat al Mundial de Suïssa representant a l'Uruguai i és ara un dels jugadors nacionalitzats que vesteix la samarreta espanyola.
2: Es el entrenador y Hernández Coronado el seleccionador, o sea que había un entente entre ellos dos. Él preparaba el equipo, tenía mucha picardía en la forma de presentar el juego y realmente yo creo que, ya le digo, si hubiera habido ese pellizco que a veces tiene el campeón, España tenía que haber seguido jugando en el torneo porque fue mejor equipo en aquellos momentos que los rivales que teníamos en el grupo.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Arnau Vilà. Catalunya viu una situació de màxima alerta per la simultaneïtat de diversos incendis en diferents punts del país. El que ara mateix presenta una evolució més complicada és el de Sentmenat, al Vallès Occidental, que continua actiu i encara no es pot donar per estabilitat. A hores d'ara, nosaltres anem a cap allí, on ens explica la darrera hora la Gemma Permanyer, d'Ona Codinenca. Gemma, bon dia, què en sabem tot plegat?
2: Bon dia, doncs mira, tot just fa un moment hem comparegut aquí a Sentmenat la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el cap de bombers, David Borrell, que acaben de tenir una reunió operativa amb tots els cossos d'emergència que estan treballant en aquesta zona. Com bé deies, dels quatre incendis que hi havia ahir a la tarda a Catalunya, el de Sentmenat és l'únic que continua actiu, el de la Noia està estabilitzat, el de la Bisbal també està estabilitzat i el d'Artesa de Segre controlat. Això els fa poder centrar tots els esforços en controlar aquest incendi que segueix tenint molt potencial. Es centren sobretot en aquest flanc dret per evitar doncs, que aquest potencial de les 2.000 hectàrees que explicàvem abans, si creués la Carena, arribés a Sant Sebastià de Montmajor i creués cap a Sant Llorenç de Munt i l'Ubac i també Pionera, repetint la situació del 2003, pogués tenir. Per tant, centren molt els esforços per evitar això. També treballen a la part esquerra, que té menys projecció, però és la que també els fa preocupar perquè no creixi cap a l'urbanització del Farell, que és un dels nuclis urbans que segueixen confinats. Segueixen els confinaments tant a Castellà del Vallès, en algunes urbanitzacions, com a Sentmenat, com en aquests dos nuclis de Caldes de Montbui. Tant la consellera com el cap de l'operatiu demanaven que es respectin aquestes mesures de precaució. Escoltem-los.
3: A nosaltres el que més ens preocupa és la simultaneïtat d'incendis i com això doncs, tensiona tota la capacitat de resposta i la capacitat operativa, malgrat que la tenim, no? Però hem de ser realistes i adonar-nos que hem d'evitar per tots els mitjans aquesta simultaneïtat com la que hem viscut en les darreres hores.
4: És un incendi, diguéssim, que va de sud cap a nord, perquè s'entengui de forma gràfica, i llavors el que ens preocupa seria el flanc dret, és a dir, el flanc que aniria cap al Vallès Oriental. També tenim en el flanc esquerre el que ens preocupa, diguéssim, doncs, que a la seva projecció i a l'organització del Farell hem de tenir a la gent protegida.
2: Per tant, les properes hores, les hores de tarda, seran claus per poder afrontar amb garanties l'extinció d'aquest incendi que, com dèiem, continua actiu.
1: Moltes gràcies, Gemma. Doncs seguirem pendents de la darrera hora. Moltes gràcies. Bona tarda.
2: Gràcies.
0: Notícies en xarxa.
5: Submergeix-te amb Ràdio Cunit, la ràdio més fresca de la Costa Daurada.
6: Local social El Castell. Vine a l'avinguda Cabrera 1043, a Cabrera d'Igualada, a l'Anoia. Cada 15 días, actuaciones en directo, bocadillos, tapas, platos combinados. Si puedes venir a hacer tu barbacoa gratis, consumiendo bebidas en el local. Bodas, bautizos y comuniones y cumpleaños. Teléfonos de reserva, como siempre, aquí en el local social El Castell, abierto de lunes a viernes de 5 de la mañana a cierre y sábados y domingos de 7 de la mañana a cierre. Local social El Castell. Llama al 722-740335, 722-740335. Local Social El Castell. No lo dudes y disfruta con nosotros. Doner Pita Palas 2.

Hello everybody and welcome to OK Radio. My name is Jea Palau and I'm your English teacher. The sun's in my heart and I'm... This is OK Radio, un programa para aprender inglés a la radio. Avui, en la secció vocabulari, aprendrem alguns animals autòctons i en la part de gramàtica també aprendrem com combinar el present simple que vam aprendre fa dues setmanes amb el present continuous que vam aprendre la setmana passada. Com sempre, també acabarem amb la nostra secció de false friends. Així doncs, comencem! Let's get started!

Com deia al principi del programa, aprendrem avui el nom d'alguns animals del nostre voltant, autòctons, podríem dir. I així, doncs, el primer animal és l'abella, que en anglès és bee. Repeat after me. Bee. L'àguila, eagle. Eagle. La vespa, que és diferent de l'abella, que es diu wasp. Wasp. El gos, que es diu dog. Dog.

Cat, cat, cat. L'aranya que també vam veure per Halloween, aranya és spider, spider. L'esquirol, que és squirrel, squirrel. El mussol, que és owl, owl. L'asa, que és donkey, donkey. La cabra, goat, repeat after me, goat. El cargol, que aquí en mengem molts, però el Regne Unit no és gaire típic. Cargol és snail, snail. El porc, que és pig, repeat after me, pig. El cigne, com l'obra de Tchaikovsky, Llac dels Cignes, és swan, repeat after me, swan. El conill, rabbit, repeat after me, rabbit. El corb, crow, repeat after me, crow. L'escorpí, scorpion, repeat after me, scorpion. La gallina, hen, repeat after me, hen. El gall, que pot ser cock o chicken al Regne Unit, repeat after me, cock o chicken. En anglès americà, el gall es diu rooster, repeat after me, rooster. El cuc, que es diu worm, repeat after me, worm. El falcó, que es diu falcon, repeat after me, falcon. La formiga es diu ant, repeat after me, ant. El llangardaix es diu lizard, repeat after me, lizard. El llop es diu wolf, repeat after me, wolf. El lloro es diu parrot, repeat after me, parrot. Un toixó, que es diu badger, repeat after me, badger. La papallona, que es diu butterfly, com mantega i mosca, repeat after me, butterfly. Una marieta es diu lady bird, repeat after me, lady bird. Les meduses, que n'hi ha moltes a l'estiu, es diuen jellyfish, que vol dir literalment peix de gelatina. Medusa, jellyfish, repeat after me, jellyfish. La mosca, que es diu fly, com volar. Mosca és fly, repeat after me, fly. Un ratpenat, que també vam veure a Halloween, es diu bat. Ratpenat és bat, repeat after me, bat. Les ovelles o ovella es diu sheep, repeat after me, sheep. L'ocell es diu bird, repeat after me, bird. L'ànec es diu duck, repeat after me, duck. El peix es diu fish, peix és fish, repeat after me, fish. La granota, que es diu frog, repeat after me, frog. El gripau es diu toad, repeat after me, toad. La rata es diu rat, repeat after me, rat.
El ratolí es diu mouse, com deveu saber per l'ordinador. Ratolí és mouse, repeat after me, mouse. El talp es diu mole, talp és mole, repeat after me, mole. El toro es diu bull, com el Red Bull. Repeat after me, bull. La tortuga de mar es diu turtle. Repeat after me, turtle. I la tortuga de terra es diu tortoise. Repeat after me, tortoise. La vaca es diu cow. Repeat after me, cow. I la guineu és fox. Repeat after me, fox.

Abans de començar amb la part nova de gramàtica on hem dit que aprendríem a combinar el present simple i el present continu, m'agradaria per això que escoltéssiu aquesta cançó i així repassem el present continuous que vam aprendre la setmana passada. Així doncs, us deixo amb aquesta cançó, que és Lemon Tree de Fool's Gardens, i intenteu identificar tots els verbs en present continuous que pugueu trobar.

0: It's supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious.
1: I després d'aquesta cançó que ha servit per repassar una mica el present continuous que vam aprendre la setmana passada, i ara que sabem com fer servir el present simple i el present continuous, ara els compararem una mica per no confondre'ns. Aquests dos tipus de present serveixen per diferenciar entre una acció que es fa amb freqüència, amb el qual farem servir el present simple, i una que es fa servir per un fet temporal, el present continuous. Veiem a l'exemple la frase Ben usually drinks water, but today he's drinking a beer. El Ben generalment beu aigua, aquest beu aigua en present simple, però avui està bevent cervesa amb aquest present continuous. Una altra diferència és que fem servir el present simple per coses que es fan freqüentment, o no es fan, never, i el present continu per coses que es fan ara mateix, en aquest moment. En la frase d'exemple, Ben is having dinner at home, but he never goes to restaurant, el Ben està sopant a casa. Ell mai no va als restaurants. Ara veurem una mica més clarament com funcionen. En el present simple, Jack always takes his dog for a walk. El Jack sempre treu el gos a passejar. I en el present continuous, Peter is not listening to you. El Peter no t'està escoltant ara mateix. Normalment el que es coneix com a verbs psicològics, els non-action verbs, els verbs que no descriuen una acció, normalment es fa servir el present simple, encara que sembli una acció que està passant ara mateix. Aquests verbs psicològics són el verb sentir, feel, el verb saber, to know, el verb estimar, love, necessitar, need, preferir, prefer, veure, see, think, pensar, understand, entendre, want, voler, believe, creure. Això, és a dir, els verbs que he dit fa un moment, aquests que acabo de dir, no es fan servir de forma contínua. Per exemple, Sam knows that his wife is a lawyer. El Jack sap que la seva dona és advocada. She believes that the teacher is the best. Ella creu que el seu professor és el millor. Per comprovar que hem après com combinar el present simple i el present continuous i sabem distingir-los, open your notebook, pick up a pencil i fem aquest exercici. Heu de triar la resposta correcta. La primera frase, I do o I'm doing my homework at the moment. Faig o estic fent els deures ara mateix. La frase correcta seria I'm doing my homework at the moment. La segona frase, every summer we visit o we are visiting our family. La resposta correcta és every summer we visit our family. Cada estiu visitem la nostra família, perquè és una acció que fem normalment. La tercera frase, he gets up o he's getting up early every day. Ell es lleva o s'està llevant d'hora cada matí. La resposta correcta és he gets up early every day. Ell es lleva d'hora cada matí. En la frase Anna can't go out now, she talks or is talking on the phone. L'Anna ara mateix no pot sortir. Ella parla o està parlant per telèfon. La resposta correcta és Anna can't go out now. She is talking on the phone. La cinquena frase, my cousin always wants or is wanting to play with me. El meu cosí sempre vol jugar amb mi. La resposta correcta és My cousin always want to play with me. El meu cosí sempre vol jugar amb mi. La sisena frase, I help o I'm helping my mother to clean the house only this week. Ajudo o estic ajudant la meva mare a netejar la casa només aquesta setmana. La resposta correcta és I'm helping my mother to clean the house only this week, perquè aquesta setmana, only this week, és un període temporal. La setena frase, I'm very tired and I drink o I'm drinking coffee now. Estic molt cansat. Bec un cafè ara o estic bevent un cafè ara? La resposta és I'm very tired and I'm drinking coffee now. Sempre que veiem un now o this week o algun període així temporal, hem de fer servir el present continuous. La següent frase és She always has or is having lunch at home. Ella sempre dina a casa o sempre està dinant a casa? La resposta correcta és She always has lunch at home. Sempre que veieu always o never, hem de fer servir el present simple. La següent frase és Now I know o Now I'm knowing what you mean. Ara sé o ara estic sabent què em dius. Doncs sí, la resposta correcta és Now I know what you mean. Tot i que és una frase on hi ha l'adverbi now, els verbs que dèiem psicològics o que no descriuen acció van normalment en present simple. Així doncs, la frase queda Now I know what you mean. Ara sé què vols dir. I ara sí, l'última frase. My sister is o my sister is being a secretary. La meva germana és o està sent una secretària. Efectivament, my sister is a secretary. La meva germana és secretària.

I per anar acabant, tenim la nostra secció de False Friends. Avui, com sempre, un parell més. El primer False Friends que tenim és Camp, que no vol dir camp, sinó que vol dir campament. Si volguéssim dir camp en català, hauríem de dir field en anglès. Així doncs, camp en anglès és campament i camp en català és field en anglès. La segona paraula és career, que és carrera professional. Si volguéssim fer referència a una carrera, diríem run, o si volguéssim fer també referència a una carrera universitària, diríem degree. Així doncs, career, carrera professional, i carrera universitària és degree.

Bé, i fins aquí Lucky Radio d'avui. Avui hem après alguns animals i com combinar el present simple o el present continuous. Espero trobar-vos la setmana vinent. Que tingueu bona tarda.

0: Peluquería Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-58-4320. 617-58-4320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp al 617-58-4320. 617-58-4320. También puedes llamarnos al 977-40-5228. 977-40-5228. Perruquería y Estética Harmony. En el centro de Cunit.
1: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.
3: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
4: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
3: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
4: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
3: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit.
2: 107.0
0: FM. FM. FM.
5: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
0: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província, de dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
5: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
0: Molt bon dia, benvinguts un dia més a aquesta edició de l'informatiu, el qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció del Ventilador, els serveis informatius de Ràdio Cunit, amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. On avui, dimarts, dia 7 de juliol de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix, des dels controls tècnics i locució, un servidor que us saluda, Jaume Asens. Cunit ha estat protagonista d'una jornada esportiva de gran rellevància amb el pas del Tour de França pel nostre municipi. Aquest esdeveniment internacional ha permès que veïns i veïnes i visitants gaudissin de l'ambient únic que acompanya una de les competicions ciclistes més prestigioses del món. Des de l'Ajuntament de Cunit volem expressar el nostre agraïment a la ciutadania per la seva col·laboració i comprensió davant de les afectacions a la mobilitat, així com felicitar els cossos de seguretat, els serveis d'emergència, el personal municipal i totes les persones que han contribuït a garantir el bon desenvolupament de la jornada. Ha estat un orgull que Cunit formés part del recorregut del Tour de França, projectant la imatge del nostre municipi davant d'un esdeveniment de gran repercussió internacional. Des d'aquí, moltíssimes gràcies a tothom per fer possible aquesta jornada al qual es desenvolupés amb èxit. Però encara tenim més notícies per compartir amb tots vosaltres, i és que la Festa Major de l'estiu comptarà amb 3 activitats culturals amb el suport de la Diputació de Tarragona. La Festa Major d'Estiu 2026 incorporarà 3 propostes culturals adreçades a tots els públics gràcies a la col·laboració de la Diputació de Tarragona, que dona suport a aquestes activitats a través del programa de foment de les programacions culturals dels ens locals. El programa inclou el pregó de Festa Major, que tindrà doncs lloc a les 9 de la nit a la plaça de la Vila i donarà el tret de sortida oficial a la Festa Major d'Estiu 2026. També s'hi podrà gaudir de Il Grecheto, el que és un espectacle itinerant familiar que començarà a les 7 del vespre des de la plaça de la Vila. Aquesta proposta combina circ, teatre de carrer i música en directe en un recorregut ple de sorpreses, humor i participació. La programació es complementarà amb Trilitrades, un espectacle de màgia a càrrec de la tarragonina Judit Trilleri, que tindrà lloc a 8:15 de vespre a la Rambla del Prat. El muntatge ofereix una combinació de màgia, humor i participació del públic pensada per fer gaudir petits i grans. Aquestes activitats contribueixen a enriquir les programacions de la Festa Major, que fomenten l'accés a la cultura i ofereixen espais de trobada i gaudir per la ciutadania, amb el suport de la Diputació de Tarragona. Com bé dèiem, també amb motiu de la Festa Major d'Estiu d'enguany, hem programat també una nova conferència on en Miquel Altadill ens dissertarà sobre els emigrants vilanovins que van marxar a fer les Amèriques, on van viure una infinitat d'experiències farcides d'anècdotes de tota mena. Són emigrants que van tornar rics, o no tots, en què en el seu entorn doncs, van comprar algunes de les millors finques de Cunit, entre elles les quals destaquen la família Marquès amb les masies de Cal Marquès i Sant Antoni, la família Raldiris amb la masia de Cal Font, la família Torrents amb la masia Torrents, la família Ferrer amb la masia de Cal Pla i la família Quadres de Cal Baró. Tot plegat sense oblidar que l'arribada del ferrocarril cap a Sant Vicenç de Calders i Valls va ser una obra d'un altre indià, Francesc Gomà, qui té una plaça dedicada a Vilanova davant de l'estació de Renfe, en record de la seva filantropia. Amb ell hi van col·laborar estretament tres prohoms a vilanovins com Víctor Balaguer, Pau Soler i Joan Torrents. Tampoc podem passar per alt que la capital del Garraf està agermanada amb la vila cubana de Matanzas, destí de molts emigrants vilanovins que buscaven fortuna al Nou Món. És per això que tenim aquesta conferència Cunit Vilanova, pinzellades històriques d'ultramar en el record, el que organitza el grup d'estudis cunitencs del Macio de Cunito. Des de Cunit i van anar, doncs, recordem, Daniel Coll, nascut a Sant Pere de Ribes i de família assentada a Cunit. A mitjans dels anys 1900 al 1910 i al 1915 va marxar amb només 15 anys, el qual es va col·locar de cambrer en una gran cafeteria i al cap de pocs anys ja era l'amo del negoci. El 1930 va tornar amb una petita fortuna que li va permetre invertir a Vilanova, on va obrir una sabateria al carrer dels Caputxins. Per acabar la seva intervenció, Miquel Altadill ens complaurà també amb algunes anècdotes de caire més local. Al final de la conferència i abans de passar al tas de cava, es projectarà un vídeo resum de la recent expedició cunitenca a la població occitana d'Arbàs. Aquest audiovisual té com a objectiu visibilitzar l'enfortiment dels lligams històrics i familiars que uneixen en dues localitats des de 1650. El vídeo és obra del company Albert Ardite. Aquesta trobada intercanvi cultural ha estat organitzat pel grup d'estudis cunitencs del Macio de Cunito amb la col·laboració i el suport de les regidories de Patrimoni i de Cultura de l'Ajuntament de Cunit. I també recordem que el festival Fes Humor tornarà a convertir Cunit en la capital d'humor del 6 al 9 d'agost amb una programació que reunirà una dotzena d'espectacles pensats per tots els públics. L'edició d'enguany consolida la cita com un dels principals esdeveniments de comèdia del Baix Penedès i aposta per una oferta variada que combina monòlegs, improvisació, podcast en directe, música i altres formats humorístics. Ampliarem aquesta informació en properes edicions d'aquest mateix informatiu. I Catalunya vol doblar l'oferta de serveis ferroviaris per arribar al milió de passatgers diaris. Pel 2040. Es contemplen freqüències de pas d'entre 15 minuts i 2 hores en funció dels tipus de servei, així com grans nodes de la correspondència com Lleida, Sant Vicenç de Calders, Sants i Massanet, on fer els transbords de manera més àgil. La Generalitat ha presentat aquest dimarts passat el nou pla de serveis ferroviaris que té l'objectiu de duplicar la demanda actual i assolir el milió de viatgers diaris l'any 2040. L'estratègia preveu desplegar-se en tres fases, el 2030, el 2035 i el 2040, i contempla un increment de 27,8 milions de quilòmetres a tren realitzats, el qual és a dir, doblar l'oferta. És possible que ni és gratuït ni automàtic, doncs ha dit la consellera Sílvia Paneque, que ha explicat que es necessitaran 182 nous trens i la contractació de 419 maquinistes i 266 interventors. El document planteja una reorganització integral dels serveis de rodalies regionals i dels serveis avant, amb més freqüències, nous recorreguts, serveis semidirectes i millors connexions. És necessari que el canvi del sistema vagi al moll de l'os, ha reivindicat la titular del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, que ha admès que la xarxa està treballant al límit, davant d'això el qual ha apostat per oferir un bon servei a tot el territori català amb horaris més regulats i fàcils de recordar. En concret, es contemplen freqüències de pas d'entre 15 minuts i 2 hores en funció dels tipus de servei, així com grans nodes de correspondència, Lleida, Sant Vicenç de Calders, Sants i Massanet, on fer els transbords de manera més àgil. L'objectiu és millorar la fiabilitat, reduir el temps d'espera i reforçar les connexions entre línies i territoris. Amb tot, el govern planteja una implicació i implementació progressiva de les millores a mesura que es vagin executant les actuacions d'infraestructures necessàries i es disposi dels nous recursos materials i humans, tot i que sense un pressupost global definit. En aquest escenari, l'executiu aspira a passar dels aproximadament 455.000 viatges diaris actuals fins al milió l'any 2040. Tot i amb una millora de coordinació entre agents i institucions i avançant cap a la integració tarifària, així mateix està previst que aquests serveis siguin compatibles amb les mercaderies. Les primeres actuacions arribaran entre el 2027 i el 2028. Entre les principals mesures hi ha el perllongament de la R1 fins a Cerdanyola Universitat, la implementació de nous serveis semidirectes a la R2, l'entrada en servei de la nova R Aeroport i el perllongament de la RT2 fins a Vilafranca. Sí que hi haurà millores el 2027 i 2028, però serà el 2030 quan hi haurà un salt important, ha explicat Paneque, que ha recordat que serà llavors quan s'hagi desplegat el pla de Rodalies. Així, el govern planteja que el 2030 es pugui duplicar la freqüència de la R8, allargar-la fins a Vilafranca, crear la nova línia regional R88 entre Reus i Girona pel Vallès, duplicar la freqüència de la RG i ampliar l'oferta dels serveis Avant. Fins al 2035 es preveu consolidar un tren cada mitja hora a la R11 i a la R15, incrementant les freqüències de la R13 i la R14 fins a un tren cada hora per tram, reforçant la RG1 fins a Sant Celoni i ampliar també els serveis Avant. Així mateix, l'horitzó del 2040 incorpora els canvis més estructurals amb la prolongació de la línia R-Aeroport fins a Terrassa, el desdoblament total de la R3, la posada en servei de la primera fase de la nova línia orbital R9 entre Terrassa i Granollers i l'extensió de la R11 fins a l'aeroport de Barcelona al Prat. No tota Catalunya necessita el mateix servei, però sí que tot el territori necessita un bon servei, ha dit Paneque, alhora que ha explicat que hi ha mesures previstes per tots els nuclis de Rodalies. A Girona, el document plantejat, doncs, reformula la RG1 per incrementar la freqüència, bifurcar-la cap a Blanes i Sant Celoni i coordinar-la amb la R11 perquè entre Figueres i Massanet hi circuli un tren cada mitja hora. Al Camp de Tarragona es preveu un tren cada mitja hora entre Sant Vicenç de Calders i Tarragona i serveis cada 15 minuts entre Tarragona, Reus i el tram Camp, en hora punta. A Lleida, el pla aposta per consolidar el nucli ferroviari existent, garantint un tren cada hora en totes les línies, en hora punta i reforçar la connexió amb l'Aragó. I segons el cens de cobertes de fibrociment que ofereix el Departament de Presidència de la Generalitat, encara hi ha prop de 122.000 teulades d'Uralita que representen més de 683.000 tones. Totes juntes ocuparien una àrea de 38 quilòmetres quadrats, on d'aquestes gairebé un miler, doncs 944 estan al Baix Penedès, que no és una de les zones on més s'acumulen. El Parlament de Catalunya aborda aquests dies el debat final del projecte de llei per l'erradicació de l'amiant, un material que té una afectació sobre persones, animals i medi ambient, i l'ús del qual es va prohibir el 2001. Amb tot, encara hi ha moltes zones del país amb una gran acumulació de teulades de fibrociment, destacant especialment la zona de Ponent, les Terres de l'Ebre i l'àrea metropolitana de Barcelona. Al Baix Penedès, els municipis que tenen més teulades d'Uralita són el Vendrell, amb 163, l'Arbós, amb 141, Santa Oliva, amb 98 i Calafell, amb 83. Per superfície que ocupen, el primer municipi és, però, l'Arbós, amb 61.005 metres quadrats, seguit del Vendrell, amb 39.800 metres quadrats i Santa Oliva, amb 35.000 metres quadrats. L'activitat industrial o agrària que han pogut tenir els diferents municipis és un dels elements que marca hi hagi més o menys concentració d'amiant. Per això, Cunit només té 9 teulades de fibrociment, quan poblacions més petites com Sant Jaume dels Domenys, Llorenç del Penedès, Bellvei o Albinyana en tenen respectivament 78, 75, 61 i 50. L'articulat de la nova llei que s'està tramitant estableix l'obligació de les administracions d'identificar, gestionar i retirar l'amiant dels béns mobles i immobles de què són titulars. També estableix que les empreses i els professionals que es dediquen a la gestió i retirada de materials han de garantir la salut del personal i que la resta d'empreses i la ciutadania han d'informar a l'administració dels llocs que coneguin en presència de materials que contenen amiant i han de mantenir els immobles de la seva propietat que en continguin lliures d'aquest material. I la falta d'habitatge assequible dificulta l'atracció de talent i la competitivitat, el que alerta un estudi de la Federació Empresarial de Gran Penedès. Les comarques metropolitanes continuen liderant l'economia catalana per la concentració d'empreses i la recerca. La falta d'habitatge assequible ha esdevingut un dels principals factors que condicionen l'atracció de talent per part de les empreses i, per tant, de la competitivitat econòmica de Catalunya, en especial atenció a l'àrea metropolitana de Barcelona. És una de les principals conclusions de l'índex de competitivitat econòmica del 2026 de la Federació Empresarial del Gran Penedès, presentat aquest passat dilluns, un informe anual que analitza diversos factors sobre les comarques catalanes. Tot i les tensions de l'habitatge i de la massificació de la mobilitat, les comarques metropolitanes continuen liderant el dinamisme econòmic a Catalunya per la concentració de població, empreses, centres de recerca i serveis avançats. I el GPEC EDC presenta al·legacions a dos projectes energètics que afecten el Baix Penedès. El grup ecologista GPEC EDC ha presentat al·legacions a dos projectes energètics que estan previstos a la nostra comarca. Es tracta del parc solar que es vol fer a Santa Oliva i les dues plantes d'emmagatzematge amb bateries previstes al Vendrell. Pel que fa al projecte de Santa Oliva, al qual també hi han presentat al·legacions l'Ajuntament i diversos veïns, l'entitat alerta de la possible elevada importància ecològica de l'espai on està previst fer el parc. El GPEC apunta que aquest tipus d'entorns se poden actuar com a zones de caça per rapinyaires nocturns, com el xot o el mussol comú. En aquest sentit, recorden que el mateix estudi de fauna elaborat pel promotor identifica que és un hàbitat adequat pel mussol i en detecta fins a 11 exemplars a la zona, 9 dels quals propers als punts d'observació. Dels dos projectes d'emmagatzematge amb bateries del Vendrell, els ecologistes, i tot i valoraren positivament la seva proximitat a infraestructures de transport com l'AP7, denuncien que s'ubiquin sobre camps d'oliveres en producció. També afegeix que es tracta de sòl normalitzable de protecció especial, segons el Pla de Territori del Camp de Tarragona. Des del GPEC-EDC reiteren en un comunicat que la transició energètica no pot fer-se a costa dels espais naturals i agraris. El camp no és un sòl industrial on ubicar indiscriminadament instal·lacions, recorda l'entitat, que aposta per prioritzar la implementació de zones ja degradades antropitzades. I també plantegen que puguin circular trens d'un quilòmetre i mig pel corredor mediterrani. La majoria de països europeus han anat homologant progressivament trens de fins a 740-750 metres, una mesura que, segons FEMET, s'ha generalitzat sense que les terminals s'hagin adaptat al mateix ritme. FEMET també va plantejar la possibilitat que trens de més d'un quilòmetre de llargada puguin circular pel corredor mediterrani en un futur. Amorós va citar com a referència comparativa l'experiència d'altres regions del món que ja operen amb combois de mercaderies de fins a 3 quilòmetres de longitud, com Xina, mentre que Rússia s'hi treballa amb trens d'un quilòmetre i mig. En aquest sentit, va remarcar que Europa es troba molt endarrerida respecte d'aquests estàndards internacionals. La majoria de països europeus han anat homologant progressivament trens de fins a 740-750 metres. Una mesura que, segons l'estudi, ha generalitzat sense que les terminals s'hagin adaptat al mateix ritme. Així, al voltant del 20% de les vies de càrrega i descàrrega de les terminals europees analitzades i no arriben, doncs, als 250 metres de longitud útil i un altre tram molt significatiu, que l'estudi xifra per sobre del 40% del total, doncs tampoc supera els 450, entre 450 i 460 metres. La conseqüència pràctica, segons va detallar Amorós, és que els trens llargs no es poden carregar o descarregar d'una sola vegada, sinó que s'ha de fer per parts. Però encara tenim més notícies. Marxem al Diari de Tarragona. La sort per partida doble d'un poble de Tarragona. La ONCE i la Loteria Nacional sumen 4,4 milions. El municipi encadena dos importants premis en gairebé unes hores, després de que el soldazo de la ONCE deixés 10 cupons premiats i la Loteria Nacional repartís 70 dècims del segon premi. La fortuna ha escollit Cunit per partida doble en aquest cap de setmana. Gairebé unes hores després de que la Loteria Nacional repartís 4,2 milions d'euros en el segon premi del sorteig extraordinari de vacances, el municipi del Baix Penedès torna a celebrar un altre important premi gràcies al sueldazo del fin de setmana de la ONCE, que va deixar uns 200.000 euros. El nou cop de sort a arribar amb el sorteig del dissabte 4 de juliol en què la gent venedora de la ONCE, Olga Navarro, va repartir 10 cupons premiats amb 20.000 euros cadun, el que suposa un total de 200.000 euros. Navarro va vendre, doncs, els productes de l'organització des del seu punt de venda situat al Mercat de Cunit, al carrer Joaquim Mir. Aquest premi se suma al aconseguit fa gairebé, doncs, el mateix dia a l'administració de loteria Cunit Lourdes, ubicada a l'avinguda Costa Dorada número 17, local 1, a la urbanització Cunit Park. A l'establiment va vendre 70 dècims del número 61.957, agraciat pel segon premi del sorteig extraordinari de vacances de la Loteria Nacional. La propietària de l'administració, Lourdes Longo, va explicar després del sorteig que els 70 dècims venuts estaven premiats amb 60.000 euros cadun, el que va permetre repartir un total de 4,2 milions d'euros entre els clients. En apenas, doncs, gairebé una jornada, Cunit ha vist repartit gairebé així 4,4 milions d'euros en premis, consolidant-se com un dels municipis més afortunats de la província de Tarragona durant aquest inici de l'estiu. A la província de Tarragona, la ONCE va prestar servei a 780 persones afiliades i compta amb 190 agents venedors. El sueldazo del fin de semana ofereix cada dissabte i diumenge un premi principal de 300.000 euros més un sol u de 5.000 euros al mes durant 20 anys, a més d'un altre premi complementari. Però encara tenim més notícies. Ja esteu pensant en fer la truita i o bé reposteria que per presentar el nou concurs de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit? Doncs sigueu fiels a la nostra cita amb la Festa Major. L'Ateneu Cultural Alba de Cunit presenta una altra vegada el concurs de truita i reposteria, el qual es farà el dissabte 11 de juliol amb tres premis per categoria. Recordeu, entrega de truites i de rebosteria a les 7 del vespre, entrega de premis a les 8 del vespre i degustació amb sangria a partir de les 8 del vespre per un mòdic preu de 3 euros al carrer Sant Joan número 2, davant de l'entrada del casal municipal de Cunit. Un acte dins del marc de la Festa Major de Sant Cristòfol 2026, al qual hi participa l'Ateneu Cultural Alba de Cunit. D'altra banda, també recordem que aquest dijous, a 8:15 del vespre, tenim l'estirada de corda a la plaça Jaume Vidal. Segona prova organitzada per Mullats i Cremats. Estirada de la corda. Agafa't ben fort, busca un bon recolzament i tiba amb el teu equip fins a fer caure la marca al vostre costat. Recorda portar ben bon calçat per tenir la màxima tracció a terra i recomana l'ús de guants amb categoria infantil i adult. Hi haurà servei de food trucks en tots els actes que se celebrin a la plaça Jaume Vidal a partir de les 8 del vespre. I seguim amb la Festa Major. També aquest proper dijous, a les 9 de la nit, tenim la nit de capgrosses i sopar de germanor a la plaça Jaume Vidal. Nit per celebrar la cultura popular amb les entitats del municipi. Sopar popular de germanor de Cormanyola amb ambient festiu i participatiu. Durant la vetllada es farà el lliurament de premis culturals i hi haurà actuació musical en directe, food trucks i punt de venda de marxandatge oficial de l'entitat, organitzada per Valls Populars de Cunit. Recordem que hi haurà servei de food truck en tots els actes que se celebrin a la plaça Jaume Vidal a partir de les 8 del vespre. I el divendres tenim la cercavila xerida, amb inici a la plaça Sant Cristòfol, amb un recorregut, el qual doncs transcorrerà a través dels carrers del nostre casc antic del municipi. Cercavila infantil a càrrec de la colla Tocats pel Foc i Valls Populars. La cercavila comptarà amb la participació dels gegantons de la vila i el gegant infantil Ramon, acompanyats per la colla de grallers Maricel. També hi participaran la Marieta, el Drac Petit, els Caps Grossos, el Ball del Patatuf, el Ball de Cercolets, el Ball de Panderos, el Ball de Pastorets, el Ball de Bastons i el Ball de Pere i la Lloba de Reus. I també aquest divendres a les 8 del vespre tenim la Catapulta a la plaça de la Vila. Tercera prova organitzada per Mullats i Cremats, coordinat en equip per fer volar boles d'aigua de tela en tela fins al cubell final. És recomanable portar calçat esportiu tancat per participar i evitar relliscades. Animeu-vos a portar roba de recanvi i alguna cosa per sopar, per després veure el pregó de Festa Major. I parlant del pregó de Festa Major, recordeu doncs aquest divendres 10 de juliol a la plaça de la Vila, a les 9 de la nit, pregó de Festa Major. El pregó i tret de sortida oficial de la Festa Major d'Estiu de Sant Cristòfol 2026, al qual anirà a càrrec del nostre company Guillem Estadella.
6: Què tal, cunitencs i cunitenques? Escolta, tinc l'honor, l'orgull i la satisfacció de dir-vos que aquest any seré el pregoner de la Festa Major. No em pot fer més il·lusió. Per tant, us convido tots i a totes a que vingueu el divendres 10 de juliol a les 9 del vespre. Bueno, que jo encara farà sol una miqueta, vull dir que veniu de la platja d'on vingueu. A les 9 a la plaça de la Vila per fer el pregó. Jo us puc avançar que no serà un pregó normal. Vull dir que hi haurà una miqueta de teca. Per tant, a tots i totes convocats una mica abans de les 9 per donar el tret de sortida de la Festa Major d'enguany, que serà espectacular, així que res, que molt content i molt feliç de ser aquest any el pregoner de la Festa Major de Cunit. Per mi això és el súmum, vull dir, jo a partir d'aquí ja tot ha d'anar cap avall, així que us espero el dia 9, i el dia 9 no, el dia 10 a les 9, vale? Ens veiem.
0: I també el mateix dia 10 de juliol, divendres, a 2:15 de la nit, cercavila infantil de foc amb inici a la plaça de la Vila. Cercavila de foc pels carrers del nucli antic amb la participació de la colla infantil dels Joves Diables de Cunit, acompanyats per la Flameta de Cunit, així com de la colla local Tocats pel Foc amb les seves bèsties infantils, les espurnes de foc i els timbalers de Tocats pel Foc. Com a colles convidades hi participaran els Diables de Cubelles, els Dimonis de Baix, Amar, de Vilanova i la Geltrú i els Diables Calderots de Santa Fe. Encara tenim més notícies. I és que el Club Esportiu Millo Cunit està d'enhorabona. Excel·lent actuació en el trofeu Federació Catalana Promoció Júnior, el qual han aconseguit medalles d'or, de plata i de bronze. Més concretament, doncs, tenim un gran resultat fruit del treball, la concentració i l'esforç diari acompanyats pel mestre Juan Carlos Córdoba, David Lorente i Sergio Orozco. Or per Elisabet Rodríguez i Marc Torrell, plata per Aaron Kevin i bronze per Ivan Lucas i Alan Gutiérrez. Més informació a taekwondomillocunit.es, taekwondomillocunit.es. Des d'aquí felicitem a l'entitat i els desitgem més èxits. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès, on aquesta setmana han celebrat quatre sessions informatives sobre el plàter en diferents municipis del Baix Penedès amb l'objectiu d'explicar a la ciutadania què preveu aquest pla d'ordenació de les energies renovables i com pot afectar cada municipi. Les xerrades celebrades al Vinyana, Bellvei, la Bisbal del Penedès i Llorenç del Penedès han permès donar a conèixer els principals aspectes del pla, la zonificació prevista, els terminis d'aplicació i el procés de presentació d'al·legacions, així com resoldre els dubtes dels assistents. I doncs gràcies a totes les persones que hi han participat i als ajuntaments col·laboradors per fer possible aquests espais d'informació i debat sobre un tema clau pel futur energètic del nostre territori. Continuarem, doncs, treballant per aportar, doncs, la informació a la ciutadania i fomentar la participació en els projectes que afecten el Baix Penedès. I si tens entre 16 i 35 anys i vius al Baix Penedès, aquesta és la teva oportunitat per donar visibilitat al teu talent i formar part d'un nou espai dedicat a la creació contemporània. Pots presentar projectes d'arts visuals en qualsevol tècnica o format, com pintura, dibuix, fotografia, escultura, instal·lació, videoart, art digital, collage, nous mitjans i molt més. Tens temps fins al 30 de setembre per presentar la teva proposta. Les obres seleccionades formaran part d'una exposició col·lectiva que s'inaugurarà el 19 de novembre a la Sala Portal del Pardo i es podrà visitar fins al 16 de gener de l'any 2027. Inscriu-t'hi a través del formulari disponible a l'avió de la Sala Portal del Pardo i de l'Oficina Jove del Baix Penedès. No deixis escapar aquesta oportunitat de formar part d'un projecte que aposta pel talent jove i la creació contemporània del Baix Penedès. I arriba també a la nostra comarca el projecte Autèntiques, una iniciativa que impulsa la reducció de l'esquerda digital de les dones amb discapacitat a Catalunya. El programa ofereix un espai de formació i acompanyament per potenciar les competències digitals, afavorint l'autonomia i promovent, doncs, la inclusió digital. Serà, doncs, del 14 al 25 de setembre, de 9 del matí a 12 del migdia, a la Masia Vilarenc, al Passeig de la Unió, sense número, de Calafell. Si esteu interessats o interessades o voleu conèixer tots els detalls del programa, podeu consultar la informació completa i formalitzar la inscripció a través de l'enllaç que trobareu a mujeresenmodoon.es, mujeresenmodoon.es, o per més informació trucant al 810-101-403, 810-101-403. Una oportunitat per avançar cap a una societat més inclusiva, accessible i amb igualtat d'oportunitats. També queda obert el termini per demanar les subvencions per obres d'arranjament a l'interior dels habitatges per a les persones grans. Aquests ajuts estan destinats a millorar l'accessibilitat, la seguretat, l'autonomia i les condicions d'habitabilitat dels habitatges de les persones de 65 anys o més, afavorint que puguin continuar vivint a casa seva amb més confort i qualitat de vida. L'ajut pot arribar fins als 4.000 euros per habitatge, cobrint el 100% del pressupost protegible. El termini de presentació de sol·licituds serà fins al 30 de setembre. Si necessiteu ajuda per tramitar la sol·licitud, des de l'Oficina Local d'Habitatge del Baix Penedès us podem donar suport, tant si la voleu presentar telemàticament com presencialment al 977 15 71 74 977 15 71 74, o bé a habitatge@baixpenedes.cat. Més informació i tramitació a tramits.gencat.cat. No deixeu passar aquesta oportunitat per adaptar el vostre habitatge a les vostres necessitats. I des del Consell Comarcal del Baix Penedès també posem en marxa el programa Consolida't, un servei gratuït d'assessorament i formació pensat per ajudar-te a potenciar la teva activitat professional. Més informació a ocupació@baixpenedès.cat o bé trucant al 977 157 167 977 157 167. No deixis passar aquesta oportunitat per impulsar el teu negoci. I no tenim, doncs, més notícies per ara, però tenim més informació en properes edicions d'aquest mateix informatiu, al qual us ofereix la redacció del Ventilador, el Consell, també els serveis informatius de Ràdio Cunit i també, doncs, el Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Ara us deixem amb la informació meteorològica, que com sempre ens arriba de la mà del nostre tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cunit, el nostre company, en Josep Miró. Endavant!
7: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
8: Hola, bon dia. El temps avui a Cunit es presenta, doncs, molt estable, dominat pel sol i el cel clar pràcticament tot el dia. Sí que a la tarda pot aparèixer algun núvol llunyà, com ahir, o fins i tot, doncs, masses de fum procedents de l'incendi de Carme a l'Anoia. Es pot seguir veient sempre i quan, doncs, es mantingui la virulència que tenia ahir aquest incendi. A banda d'això, temperatures que de mica en mica van pujant. Avui, però, la temperatura nocturna ha reculat una mica, s'ha situat en els 22 graus de mínima, mentre que la màxima sí que pujarà i podrà fregar els 30 arran de mar i els 31 a l'interior del municipi, amb una humitat avui una miqueta més alta i ambient una mica més xafogós. Vents en conjunt, febles en domini del Garbí al centre del dia i fent que la mar hi hagi marejol, no massa destacable. Per demà esperem que de mica en mica la onada de calor s'hagi més visible, més notable a la nostra comarca. De moment hem tingut calor, però no podríem dir que hem tingut valors d'onada de calor. Demà començarem a tenir-los i de cara a dijous i divendres tocarien sostre. Així, demà esperem que aquesta nit la temperatura nocturna pugi, se situï al voltant dels 23 o 24 de mínima, mentre que la màxima demà ja podria situar-se als 32 graus amb una humitat que seria alta de nit, moderada de dia i ambient xafogós. Vents febles amb una mica de terral a primera hora i domini del xaloc la resta del dia, fent que la mà estigui una miqueta més moguda amb marejol al matí i alguna breu àrea de maró a la tarda. De cara a dijous, la onada de calor s'accentua i podríem arribar als 33 o 34 graus de màxima, mentre que la nocturna estarà ja un altre cop entre els 24 i els 25, fregant la nit tòrrida. Per tant, dijous i divendres extremem les precaucions perquè la calor serà intensa al nostre municipi. Per tant, de fugir fer activitats esportives o d'esports a ple sol i a les hores centrals del dia. Vigilar i recordar també el risc alt de perill d'incendi al nostre municipi, ja que estem emmarcats dins el nivell 3 del Pla Alfa, el que vol dir, doncs, que

dip it and ride with this.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç.
1: Ei, tens calor?
2: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
3: La teva sintonia més refrescant.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol. O pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito. Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol. O pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Salta y viu amb Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la freqüència modulada.
2: Aquest estiu refresca't amb Radio Cunit 107.0 FM.
3: Este verano Radio Cunit te acompaña.
4: En la playa también se escucha Radio Cunit.
5: Está escuchando Radio Cunit en 107.0.
2: De extra perruita te
3: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
4: De dia i de nit.
6: Radio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

0: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2,
0: Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15, abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-58-4320, 617-58-4320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp, al 617-58-4320, 617-58-4320. También puedes llamarnos al 977-40-5228, 977-40-5228. Peluquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
3: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
4: La teva sintonia més refrescant.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els mil dies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveit.
1: Pollo a la brasa el sol. Ven y disfruta de nuestros pollos a la brasa. Puedes venirlos a buscar o te los llevamos a casa. Pollo a la brasa el sol. Abierto todos los fines de semana. De 9 de la mañana a 4 de la tarde. Sábados y domingos. Teléfono 671-74-1495. 671-74-1495. Pollo a la brasa el sol. Nos encontrarás en la avenida de la Fon 86, en Cunit. Pollo a la brasa al sol, pollos a la brasa, canelones, patatas y otros platos preparados. Pollos a la brasa al sol.
2: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
4: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda...

0: Bon dia, són les 10, parla Pili García. Els bombers centren els esforços a evitar que l'incendi que dilluns es va declarar a Sant Menat, al Vallès Occidental, no generi nous conats. Gemma Permanyer, des del Centre de Comandament Avançat, quina és la darrera hora? Bon dia.
1: Bon dia, doncs mira, 70 efectius terrestres dels bombers i ara s'hi han afegit també els mitjans aeris. En total, 240 persones segueixen treballant per poder estabilitzar aquest incendi que va començar el dilluns al migdia i ara mateix ens deia el cap de l'operatiu que no descarten nous conats fora del perímetre en zones de molta vegetació i que les condicions climàtiques d'avui no acompanyen en absolut. Estem parlant d'un incendi amb 200 hectàrees cremades ja a hores d'ara i es troben també amb unes temperatures que es preveu que la humitat continuï baixant, que la temperatura segueixi pujant i això afavoreix aquesta aparició de focus secundaris. Es preocupa especialment com evolucioni doncs, el flanc dret, concretament el cap del flanc dret i la part mitja del flanc esquerre. El flanc esquerre és el que ahir va impactar a la urbanització de Gualba, va afectar a dues construccions i ara també estan pendents que el grup d'estructures col·lectives de bombers valori quina afectació ha tingut en aquestes dues construccions. Això ho sabrem al llarg de les properes hores, així com també sabrem si s'aconsegueix estabilitzar, que és l'objectiu que tenen els bombers al llarg del dia d'avui.
0: Doncs Gemma Permanyer, moltes gràcies. Anirem seguint aquest incendi. Bon dia.
1: Bon dia.
0: I el Parlament agraeix i ret homenatge, ho ha fet fa uns minuts, als bombers, ADFs i pagesos que treballen per apagar els incendis de Catalunya. El president de la cambra, Josep Rull, ha obert la sessió amb aquestes paraules ovacionades per tothom.
2: També voldria traslladar en nom de la institució la gratitud immensa, infinita, als servidors públics i voluntaris que han treballat i continuen fent-ho en les feines d'extinció d'aquests focs, en les tasques de seguretat i d'emergències per protegir les persones i el territori. La seva dedicació mereix el reconeixement de tota la nació.
0: El president Salvador

0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM. De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia. Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia. Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
1: Hola, molt bon dia. Benvinguts un dia més a una edició d'aquest informatiu, al qual, com sempre, s'ofereix a través de la redacció del Ventilador els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit, on avui dimecres, dia 8 de juliol de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix, des dels controls tècnics i locució, un servidor que us saluda, Jaume Asens. L'onada de calor s'allargarà almenys 10 dies i Protecció Civil demana extremar les precaucions. Les temperatures es mantindran molt per sobre de la mitjana fins a finals de setmana vinent, mentre reforcen les restriccions per l'elevat risc d'incendi forestal. Protecció Civil de la Generalitat manté activada la fase d'alerta del Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya, el Procicat, davant de la persistència de l'onada de calor, que segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya es prolongarà almenys fins a finals de la setmana vinent. L'episodi de calor intensa mantindrà temperatures molt per sobre dels valors habituals per aquesta època de l'any, amb especial incidència al litoral i al prelitoral, on també es preveuen nits tòrrides que dificultaran el descans i incrementaran el risc per la salut. Des de l'inici de l'episodi del sistema d'emergències mèdiques, el SEM ha atès 89 persones amb afectacions relacionades amb la calor, del total d'un 61%, el qual han necessitat el trasllat en ambulància a un centre sanitari, mentre que el 39% restant han estat ateses a través del servei 061 Salut Respon. Protecció Civil demana als ajuntaments que habilitin espais climatitzats o refugis climàtics en cas que sigui necessari i que intensifiqui el seguiment dels col·lectius més vulnerables, especialment les persones majors de 75 anys que viuen soles, persones amb discapacitat, malalties cròniques o mobilitat reduïda, així com aquelles que desenvolupin activitats físiques o laborals a l'aire lliure. Entre les recomanacions a la ciutadania destaca la necessitat de beure aigua de manera freqüent, evitar l'exposició del sol durant les hores centrals del dia, reduir l'activitat física intensa a l'exterior i no deixar mai infants, persones vulnerables o animals dins de vehicles estacionats. Paral·lelament al Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals de Catalunya, l'Infocat continua en fase d'emergència davant l'elevat risc d'incendi. La Generalitat ha aprovat noves limitacions als municipis inclosos en el nivell 4 del Pla Alfa dels agents rurals, que actualment afecta a 111 municipis de 18 comarques. Entre les activitats prohibides hi ha les tasques de siga entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda, les activitats culturals falleres, les activitats amb foc, l'ús de material pirotècnic. A més, els agents rurals mantenen tancat l'accés a 6 espais naturals per reduir el risc d'incendi de nous incendis. Protecció Civil insisteix a evitar qualsevol conducta que pugui provocar un foc en zones forestals i recorda que davant de qualsevol columna de fum o incendi indici d'incendi cal avisar immediatament al telèfon d'emergències 112. I un any més, Cunit acull un dels camps de treball per a joves que ofereixen a Catalunya amb l'arribada de diumenge passat dels 15 joves que conformen el grup d'aquesta quarta edició. Tots ells i elles tenen edats compreses entre els 14 i els 17 anys i provenen de diferents localitats d'arreu de Catalunya que han escollit el Cunit Camp per viure aquesta experiència de contacte i d'intercanvi al nostre municipi. Fins al 19 de juliol, el grup estarà desenvolupant tasques de millora i reconstrucció d'un tram de mur de pedra seca del bosc de Cal Ros, continuant així amb la tasca que ja van iniciar els i les joves participants dels camps de treball de les edicions anteriors. Durant l'estada, el grup participarà en algunes activitats programades per l'Espai Jove per tal de crear espais de convivència i moments compartits entre aquests joves i joves del Cunitencs. Enguany, el Cunit Camp continua gestionat per la Fundació Escolta Josep Carol, entitat amb una llarga trajectòria en aquest sector i amb la qual la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Cunit treballa de forma coordinada per tal que l'experiència d'aquests joves sigui el més enriquidora possible. Continuem, doncs, comptant amb la col·laboració de l'Escola dels Cossetans, que ha cedit els espais per a l'estada del grup de joves durant els 15 dies que conviuen al nostre municipi. I la Llar d'Infants Municipal de Cunit han posat punt i final al curs escolar 2025-2026, després d'uns mesos plens d'activitats en què els infants han pogut créixer, descobrir i aprendre a través del joc, l'experimentació i la convivència. Al final de curs s'ha celebrat amb diverses activitats. A la Llar del Trenet es va fer una festa amb la participació del grup d'animació infantil Els Atrapassomnis, que van fer gaudir petits i grans amb un espectacle participatiu. Posteriorment, les educadores van fer un homenatge als infants que finalitzen la seva etapa amb l'obsequi

0: i d'una samarreta i la dedicatòria d'un poema i una cançó. Paral·lelament, es va oferir berenar i beguda a totes les persones assistents. La jornada es va concloure amb una demostració de timbals a càrrec de l'entitat local Tocats pel Foc. A la llar dels Marietes, la celebració va consistir en una activitat de lliurament d'una pedra amb una paraula que identifica l'infant i que queda a la llar de forma permanent. D'altra banda, els infants van poder gaudir d'una activitat anomenada Càpsula del Temps, que consisteix en guardar una fotografia junt amb un desig de família, quedant emplaçats a tornar d'aquí a dos cursos per tal de mantenir el vincle afectiu en el temps. Paral·lelament, es va fer entrega d'una samarreta commemorativa i un berenar per tots els assistents. La regidora d'Educació, Yolanda Sánchez, vol expressar el seu agraïment a tots els equips professionals de les llars d'infants per la seva dedicació, implicació i compromís amb l'educació dels més petits, així com a les famílies per la confiança depositada en els centres al llarg del curs. Des de l'Ajuntament es desitja un molt bon estiu a tots els infants, les seves famílies i les professionals de les llars d'infants municipals. I el Casal Municipal de la Gent Gran ha tancat el curs 2025-2026 amb diverses activitats com a cloenda. El passat dia 18 de juny vam celebrar la festa de final de curs amb una jornada d'exhibicions de tallers que s'han fet al llarg del curs i molta diversió acompanyada d'un bon berenar i de la música del duet Alma. Els dies 25 i 26 de juny es va dur a terme l'exposició dels treballs realitzats durant aquest curs als tallers creatius del Casal de la Gent Gran. Finalment, el grup de teatre Arlequines i el Girasoles van pujar a l'escenari per presentar les obres Agència de Talentos i Enredo a Bordo, fruit de mesos d'assaig, dedicació i molta il·lusió. El públic va gaudir d'una tarda plena d'humor, situacions inesperades i grans interpretacions que van arrencar més d'una rialla i un llarg aplaudiment. També ens han deixat un recull de fotografies i un petit vídeo de la festa de final de curs a la seva pàgina de Facebook. Gràcies a totes les persones que ho han fet possible. Sou l'ànima del casal. Ens retrobem ben aviat amb més activitats i nous reptes. Bon estiu! I l'Ajuntament de Cunit dona el tret de sortida a una nova edició de la Fira d'Artesania, una de les cites més esperades de l'estiu, que omplirà el passeig marítim d'artesania, comerç i activitats per tots els públics. La fira tindrà lloc el divendres i dissabte de 6 de la tarda a 12 de la nit del 10 de juliol al 22 d'agost al passeig marítim entre els carrers Les Sorres i l'Avinguda Juli César. Durant aquestes setmanes, veïns i veïnes i visitants podran passejar entre les diferents parades d'artesania, descobrir productes fets a mà i gaudir d'un ambient familiar a tocar de mar. Com a complement de la programació, la fira comptarà amb l'espectacle Circ i Foc, que es representarà els dies 11, 18 i 25 de juliol i 1, 8 i 15 d'agost, amb dues sessions a les 8 de vespre i a 3 quarts de 10 de la nit, oferint una proposta d'animació per tota la família. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament de Cunit continua impulsant activitats que dinamitzin el municipi durant la temporada d'estiu, fomentant el comerç artesanal i contribuint, doncs, a enriquir l'oferta cultural i d'oci del municipi. I amb motiu de la Festa Major d'Estiu de Cunit, enguany hem programat una nova conferència on en Miquel Altadill ens dissertarà sobre els emigrants vilanovins que van marxar a les Amèriques, on van viure una infinitat d'experiències farcides d'anècdotes de tota mena. Són emigrants que van tornar rics, no tots, i que en el seu retorn van comprar algunes de les millors finques de Cunit. Entre elles destaca la família Marquès, amb les masies de Cal Marquès i Sant Antoni, la família Raldiris, amb la masia de Cal Font, la família Torrents, amb la masia Torrents, la família Ferrer, amb la masia de Cal Pla i la família Quadres, de Calbaró. Tot plegat sense oblidar que l'arribada del ferrocarril a cap a Sant Vicenç de Calders i Valls va ser una obra d'un altre indià, Francesc Gomà, qui té una plaça dedicada a Vilanova davant de l'estació de Renfe, en record de la seva filantropia. Amb ell hi van col·laborar estretament tres prohoms vilanovins com Víctor Balaguer, Pau Soler i Joan Torrents. Tampoc podem passar per alt que la capital del Garraf està agermanada amb la vila cubana de Matanzas, destí de molts emigrants vilanovins que buscaven fortuna al Nou Món. Des de Cunit hi va anar Daniel Coll Soler, nascut a Sant Pere de Ribes i de família assentada a Cunit a mitjans de la dècada entre 1900 i 1910. El 1915 va marxar amb només 15 anys i es va col·locar de cambrer en una gran cafeteria i al cap de pocs anys ja era l'amo del negoci. El 1930 va tornar amb una petita fortuna que li va permetre invertir a Vilanova, on va obrir una sabateria al carrer dels Caputxins. Per acabar la seva intervenció, Miquel Altadill ens complaurà també amb algunes anècdotes de caire més local. Al final de la conferència, i abans de passar al tas de cava, es projectarà un vídeo resum de la recent exposició cunitenca a la població occitana d'Arbàs. Aquest audiovisual té com a objectiu visibilitzar l'enfortiment dels lligams històrics i familiars que uneixen en dues localitats des de 1650. El vídeo és obra del company Albert Ardite. Aquesta trobada, intercanvi cultural, ha estat organitzat pel grup d'estudis cunitencs del Macio de Cunito amb la col·laboració i el suport de les regidories de Patrimoni i de Cultura de l'Ajuntament de Cunit. I el Festival Fes Humor tornarà a convertir Cunit en la capital de l'humor del 6 al 9 d'agost, amb una programació que reunirà una dotzena d'espectacles pensats per tots els públics. L'edició d'enguany consolida la cita com a un dels principals esdeveniments de comèdia del Baix Penedès i aposta per una oferta variada que combina monòlegs, improvisació, podcast en directe, música i altres formats humorístics. El cartell estarà encapçalat per alguns dels noms més destacats de l'escena actual, com Quim Masferrer, Alba Segarra, Godai García, Charlie P, Elisenda Pineda i Jordi Merca, que compartiran protagonisme amb altres artistes al llarg dels 4 dies de festival. 11 edicions després de la seva primera celebració, el Fes Humor ha evolucionat de manera notable. El certamen va néixer com a un concurs de monòlegs, convertint-se en el primer festival dedicat a la comèdia tant a Cunit com al conjunt del Baix Penedès. Amb el pas dels anys, ha esdevingut una cita de referència que atrau alguns dels millors còmics i còmiques de Catalunya i de la resta de l'Estat. Una de les principals novetats d'aquesta edició és el protagonisme creixent del format podcast. El públic podrà gaudir en directe de les guarres, considerat un dels fenòmens virals de l'any, així com de la Riota, amb Carles Capella, Marc Llibre i Àlex Agudo. Les entrades per als diferents espectacles es posen a la venda ja, al qual doncs, podreu trobar-les a través del web oficial del festival feshumor.cat. El Fes Humor està organitzat per l'Associació Cultural Fes Humor Cunit i l'Ajuntament de Cunit, amb la col·laboració de la Regidoria de Turisme de l'Ajuntament de Cunit i el suport de diversos patrocinadors. I el pressupost del 2026 destina 112,7 milions d'euros al Penedès per impulsar infraestructures, salut i habitatge. El govern incrementa un 33% la inversió de la vegueria respecte al 2023 i destaca projectes estratègics com la desalinitzadora del Foix, nous CAPs, habitatge públic i millores ferroviàries. El pressupost del 2026 destina 112,7 milions d'euros al Penedès per impulsar infraestructures, salut i habitatge. Segons Eix Diari, el govern de la Generalitat ha aprovat el projecte de llei de pressupostos per al 2026, els més expansius de la història, amb una despesa global de 49.162 milions d'euros. Dins d'aquests comptes, la vegueria del Penedès rebrà una inversió de 112,7 milions d'euros, un 33,34% més que en els pressupostos del 2023. Aquesta xifra representa el 4,4% de tota la inversió territorialitzada prevista a Catalunya, segons el govern, el que consolida l'aposta per reforçar el desenvolupament econòmic, social i territorial del Penedès. I l'àmbit de la salut serà el que rebrà més recursos amb 29,2 milions d'euros, l'equivalent al 26% de tota la inversió prevista a la vegueria. Entre les actuacions més destacades hi ha els 10 milions d'euros destinats a la Fundació Hospital Sant Pau i Santa Tecla i els 7 milions per l'Hospital Residència Sant Camil, 4,5 milions per l'Hospital d'Igualada, així com l'ampliació del CAP de l'Arbós amb 2,6 milions i la construcció del nou CAP de Santa Margarida i els Monjos amb 2,4 milions. Les inversions en carreteres ascendeixen a 18,2 milions d'euros. Entre les actuacions previstes destaquen els treballs de conservació de la xarxa viària, millores a la C-32, a la C-15, a la BB-2241 entre Sant Sadurní d'Anoia i Masquefa i la transformació urbana de la C-31 entre Calafell i Cunit. Pel que fa a les infraestructures ferroviàries, el pressupost reserva 16,2 milions d'euros amb actuacions a les línies metropolitanes dels ferrocarrils de la Generalitat i les obres de superació del pas a nivell i soterrament de l'estació d'Igualada. El cicle de l'aigua rebrà 13,5 milions d'euros, principalment per avançar la connexió hidràulica i l'elèctrica de la desalinitzadora del Foix, així com a millores de les xarxes d'abastament i sanejament en diversos municipis. En matèria d'habitatge s'hi destinaran 9,2 milions d'euros per impulsar promocions d'habitatge públic a Sant Pere de Ribes, Igualada, Sant Sadurní d'Anoia i Vilanova i la Geltrú. A més de les inversions previstes per l'any vinent, el pressupost incorpora 246,8 milions d'euros en compromisos plurianuals per al període 2027-2029, que permetran donar continuïtat a projectes estratègics per la vegueria. Entre aquests destaquen la connexió de la desalinitzadora del Foix, la construcció de l'escola del Bruc, el nou parc de bombers de Vilanova i la Geltrú i el futur hospital del Vendrell. Amb aquests comptes, el govern assegura que reforça el seu compromís amb el Penedès, incrementant els recursos destinats a infraestructures, serveis públics, habitatge i sostenibilitat, amb l'objectiu d'afavorir el desenvolupament de la vegueria en els pròxims anys. I Esquerra Republicana del Baix Penedès demana complir la promesa de més bombers, Mossos i Rurals per la comarca. Segons el Diari de Tarragona, amb els pressupostos de la Generalitat aprovats fa uns dies, doncs han de començar a veure's els compromisos fets. Doncs una vegada la Generalitat té pressupostats aprovats, els pressupostos aprovats, Esquerra Republicana del Baix Penedès assenyala que el moment de demostrar el compromís adquirit amb la comarca per dotar-los dels serveis necessaris, atenent a l'increment de la població actual i el previst per als pròxims anys. Representants d'Esquerra Republicana al Baix Penedès, com l'alcaldessa de Llorenç, Montserrat Ventosa, el regidor de Calafell, Òscar Albeceita, i la regidora i vicepresidenta de la Diputació, Marta Ventura, esgrimen necessitats imperioses per ajustar-les a la comarca. Hi ha necessitats del Baix Penedès que són palmàries, pel que ara doncs, s'ha de veure el compromís de la resta de partits per corregir el dèficit històric en inversions i adaptar els serveis públics al creixement demogràfic. Esquerra Republicana destaca el compliment del compromís adquirit durant la negociació pressupostària per construir una variant entre Llorenç del Penedès i Banyeres que tregui del centre de les localitats de gran volum de tràfic i especialment de camions, que augmentarà per l'entrada en funcionament de naus logístiques que ja s'estan construint a la zona. En 6 mesos hi haurà doncs, aquests fets als estudis, la qual serà la millor solució per posteriorment redactar el projecte i executar l'obra. És una històrica reivindicació d'ajuntaments i veïns. Esquerra Republicana afegeix la necessitat d'incrementar la seguretat en quant a bombers, Mossos d'Esquadra i agents rurals, com destacava Marta Ventura. Ara unes dotacions que han quedat molt per enrere del creixement demogràfic. No podem continuar oferint els mateixos recursos en una comarca al que avui té necessitats molt superiors. El regidor a Calafell, Òscar Albaceita, en l'oposició va posar números a les necessitats d'agents de Mossos d'Esquadra. Hi hauria, farien falta 50 per reforçar la plantilla de la comissaria del Vendrell, independentment de que existeixi el compromís de fer una que doni servei a Calafell i Cunit, com anuncia la consellera d'Interior, Núria Parlon. Albaceita assenyala la urgència que en les dependències del Vendrell hi ha espais i necessitats de reforç. Una possible dependència Calafell-Cunit ha de ser una realitat i trigaria uns anys encara. Una altra preocupació és la infraestructura, doncs, infradotació del Parc de Bombers del Vendrell. Recentment s'ha aconseguit incorporar el 6è bomber que permet realitzar més intervencions a la vegada, però la demanda d'Esquerra Republicana és aconseguir un parc amb 9 bombers per torn, incloent un sergent i 2 caps de comandament per ser un parc de categoria A, que permeti atendre 3 emergències simultànies. Per superfície de comarca, també forestal i de quilometratge de carreteres i autopistes, a més de vies de tren, assenyalant el necessari increment de la dotació. Afegeix la necessitat d'incomplir, doncs, de complir el compromís de construir una nova base operativa d'agents rurals al Vendrell i complementar la plantilla per cobrir les baixes per jubilació que no s'estan responent i posteriorment augmentar la plantilla. L'activitat del cos augmentà un 22,3% en el 2025 respecte a l'any anterior. Ara, Esquerra Republicana portarà als plens dels ajuntaments del Baix Penedès les seves propostes perquè la majoria de grups polítics s'assumin i el Parlament pugui pressionar el compliment dels compromisos amb la comarca. I tornem al Diari de Tarragona. Russell Crowe, paelles i el flam de la iaia a Calafell i pa de la Cunit. L'actor es deixa veure a la nostra comarca durant el rodatge de la seva nova pel·lícula. Rita López, propietària del restaurant El Baler, en el passeig marítim de Calafell, va atendre la sol·licitud d'una reserva a la web del seu local per un sopar. Anaven a ser 9 persones i van demanar terrassa de platja, però no hi havia taules en aquesta zona. Sobre les 9:30 oferien taula en una altra de les terrasses del local, el qual va ser perfecte. Quan va arribar el nombrós grup, Rita tenia molta feina atenent els clients. Ni es va fixar qui era. Era un grup nombrós. Es van sentar i un home es va posar a la capçalera. Explicava que tenia molta gana i que volia provar tot. Rita encara no era conscient de qui era amb qui estava parlant, però tampoc sóc molt de veure pel·lícules, diu. Va enviar un dels seus cambrers a prendre nota i que sorprenentment va explicar a Rita que els de la taula li van demanar de tot. Rita es va apropar i els va explicar que les tapes del local són generoses i que estan demanant molt menjar, però aquells comensals volien provar la paella, també doncs, el que seria el llibret de llumillo, l'arròs especialitat de l'Albaler i gairebé totes les tapes. Bé, tenim, doncs, podem treure a poc totes les tapes, explica Rita. El millor vi tint, negre de la casa, de 116 euros l'ampolla. Fou quan altres comensals van dir a la propietària del local que estava sentat en aquella taula l'actor neozelandès Russell Crowe. Doncs porta més d'un mes allotjat a una masia de Cunit destinada a establiment hoteler i que durant aquest temps s'ha deixat veure per la zona, acompanyat d'una corte de persones entre membres de l'equip de rodatge, família i seguretat. Rita va assenyalar que el tractava com un client més. Li va explicar les elaboracions de les paelles i els productes mariners i que Calafell fou un poble de pescadors. Russell Crowe es va mostrar interessat en les explicacions de la història de Calafell que narrava Rita, quan algun client doncs demanava fotografies a l'actor al qual ho rebutjava. va arribar l'hora del postre, un plat de fruita, el flam de la iaia Isabel, mare de la Rita, de 93 anys i que encara elabora aquest dolç, crema catalana i un sorbet de ron cubà, elixir legendari de 7 anys. A l'actor va preguntar si es podia fumar, però la Rita li va respondre que no podia a la terrassa perquè podia fer-ho en el mur del passeig marítim. I allí fou l'actor amb el seu fill. Al tornar va abonar la compta en metàl·lic. Els actes ha acudit, doncs, regularment a les instal·lacions del Club Esports Tenis i Pàdel Cunit, també al qual li van preguntar com havia conegut el local i com li van contestar per les ressenyes de Google. Rita explica que li va atendre com a qualsevol altre client. Al demanar-li una fotografia amb els cambrers, va dir que no tenia problemes. A l'actor neozelandès, Russell Crowe, ha tingut a Cunit el seu punt de descans i relaxació mentre participa en el rodatge de The Last Druid, una producció internacional d'aventures i fantasia que està gravant des de fa dies en una zona boscosa entre Sant Cugat del Vallès i Rubí. Són molts els veïns dels que s'han intentat veure amb l'actor, el que, tot i això, no ha dubtat en moure's per la zona. Ha sigut un habitual en el club de tenis de Cunit, el qual a estones lliures ha accedit a jugar a pàdel. En la masia en la que resideix, un encantador establiment, doncs, al qual ha trobat tranquil·litat des de Cunit, sortia cada dia per desplaçar-se cap a una zona boscosa entre Sant Cugat del Vallès i Rubí, on roda el seu últim treball. Amb un físic molt diferent al de la pel·lícula Gladiator, el qual, recordem, han passat 26 anys, Crow llueix una poblada barba i melena per la seva interpretació d'un vellet líder celta que lluita per protegir la seva família i el seu poblat, en una trama ambientada en un univers de fantasia. Crow comparteix elenc també de Last Druid amb Rosli Leslie, Andreas Pitchman i Daniel Zobatto. I l'executiva de la Federació Empresarial Gran Penedès ha acordat nomenar Amèlia Mestre i Gomes directora general de la Federació, en reconeixement a la seva trajectòria, compromís i coneixement profund de l'entitat. Aquest nomenament reconeix la trajectòria dins de l'entitat d'Amèlia Mestre, on els darrers anys ha assumit responsabilitats creixents en direcció, representació institucional i lideratge de projectes estratègics. L'executiva considera que compta amb la formació, l'experiència, la visió i la capacitat necessàries per liderar aquesta nova etapa de la federació. La decisió respon a la necessitat de garantir la continuïtat de la direcció executiva de la federació davant de la prolongació de la situació mèdica de Joan Manel Montfort i la impossibilitat de preveure, a hores d'ara, de la seva reincorporació les funcions habituals. Aprofitem, doncs, aquesta comunicació per expressar el nostre sincer agraïment a Joan Manel per la tasca desenvolupada al capdavant de la Federació Empresarial de Gran Penedès, així com per la seva dedicació, compromís i contribució al creixement de l'entitat. Li fem arribar igualment els nostres millors desitjos per la seva recuperació. La Federació afronta aquesta nova etapa des d'una posició sòlida, amb una base associativa en creixement, una activitat consolidada i la voluntat de continuar sent la veu de referència del teixit empresarial del Gran Penedès. Seguim, doncs, fent la feina com fins ara, amb el compromís de continuar reforçant el projecte de la Federació Empresarial Gran Penedès, donant servei a les empreses associades i treballant amb rigor i responsabilitat al costat del teixit empresarial del Gran Penedès. I si esteu pensant en la truita i o bé rebosteria que presentareu al concurs d'aquesta festa major, doncs sigueu fidels a la nostra cita, que com cada any presenta l'Ateneu Cultural Alba de Cunit, amb 3 premis per categoria. Recordeu, el proper dissabte, dia 11 de juliol, concurs de truites i rebosteria. Entrega de truites i rebosteria a les 7 de la tarda. Entrega de premis a les 8 del vespre. Degustació amb sangria a partir de les 8 del vespre per un mòdic preu de 3 euros. Recordeu, al carrer Sant Joan número 2, davant de l'entrada del casal municipal de Cunit. Un acte que organitza l'Ateneu Cultural Alba de Cunit en el marc de la Festa Major d'Estiu Sant Cristòfol 2026. I també recordem que aquest dijous, a 7:45 del vespre, tenim l'estirada de la corda a la plaça Jaume Vidal. Segona prova organitzada per Mullats i Cremats, estirada de la corda. Agafa't fent boim fort, busca un bon recolzament i tiba amb el teu equip fins a fer caure la marca al vostre costat. Recorda portar bon calçat per tenir la màxima tracció a terra i recomana l'ús de guants amb categoria infantil i adult. Recordem que hi haurà servei de food trucks a tots els actes que se celebrin a la plaça Jaume Vidal a partir de les 8 del vespre. A més, també aquest dijous, a partir de les 9 de la nit, tenim nit de capgrosses i sopar de germanor a la plaça Jaume Vidal. Nit per celebrar la cultura popular amb les entitats del municipi. Sopar popular de germanor de Carmanyola amb ambient festiu i participatiu. Durant la vetllada es farà el lliurament de premis culturals i hi haurà actuació musical en directe, food trucks i punt de venda de marxandatge oficial de l'entitat, el que organitza Balls Populars de Cunit. I divendres a 7:15 de la tarda tenim la cercavila eixerida. amb l'inici a la plaça Sant Cristòfol, amb el recorregut, el qual transcorrerà a través dels carrers del nostre nucli antic del poble. Cercavila infantil a càrrec de la colla Tocats pel Foc i Balls Populars de Cunit. La cercavila comptarà amb la participació dels gegantons de la vila i el gegant infantil Ramon, acompanyats per la colla de grallers Maricel. També hi participaran la Marieta, el Drac Petit, els Caps Grossos, el Ball del Patatuf, el Ball de Cercolets, el Ball de Panderos, el Ball de Pastorets, el Ball de Bastons i el Ball de Pere i la Lloba de Reus. També recordem que aquest divendres a les 8 del vespre tenim la catapulta, tercera prova organitzada per Mullats i Cremats, coordinada en equip per fer volar boles d'aigua de tela en tela fins al cubell final. Es recomana portar calçat esportiu tancat per participar i evitar les lliscades. Animeu-vos a portar roba de recanvi i alguna cosa per sopar, per després veure el pregó de festa major. Un pregó el qual es realitzarà, com bé dèiem, també aquest 10 de juliol a les 9 de la nit, el pregó i tret de sortida oficial de la Festa Major d'Estiu Sant Cristòfol 2026, el qual realitzarà el nostre company, en Guillem Estadella.
1: Què tal, cunitencs i cunitenques? Escolta, tinc l'honor, l'orgull i la satisfacció de dir-vos que aquest any seré el pregoner de la Festa Major. No em pot fer més il·lusió. Per tant, us convido tots i a totes a que vingueu el divendres 10 de juliol a les 9 del vespre. Bueno, que jo encara farà sol una miqueta, vull dir que veniu de la platja d'on vingueu. A les 9 a la plaça de la Vila per fer el pregó. Jo us puc avançar que no serà un pregó normal. Vull dir que hi haurà una miqueta de teca. Per tant, a tots i totes convocats una mica abans de les 9 per donar el tret de sortida de la Festa Major d'enguany, que serà espectacular, així que res, que molt content i molt feliç de ser aquest any el pregoner de la Festa Major de Cunit. Per mi això és el súmum. Vull dir, jo a partir d'aquí ja tot ha d'anar cap avall, així que us espero el dia 9, i el dia 9 no, el dia 10 a les 9, vale?
0: I a continuació també divendres dia 10 de juliol a 2:15 de la nit, cercavila infantil de foc amb inici a la plaça de la Vila. Cercavila de foc pels carrers del nucli antic amb la participació de la colla infantil dels Joves Diables de Cunit, acompanyats de la Flameta de Cunit, així com de la colla local Tocats pel Foc amb les seves bèsties infantils, les Espurnes de Foc i els Timbalers de Tocats pel Foc. Com a colles convidades hi participaran els Diablets de Cubelles, els Dimonis de Baixa Mar de Vilanova i la Geltrú i els Diables de Calderots de Santa Fe. A més, també recordar que tenim el Cercavirra Joves per Cunit, el qual tindrà lloc també aquest 10 de juliol a partir de 2:15 de la nit al Passeig Marítim davant de l'oficina de turisme. Torna el Cercavirra Cunit de l'Associació Joves per Cunit, doncs dins dels actes de la Festa Major d'enguany, amb l'Associació Joves per Cunit, el qual ja ha avançat que aquesta edició arribarà amb novetats. Establiments participants, el Rodaví, Kismar, Bar Restaurant La Marina, Chiri el Búnquer i Recinte de Festa Major. Preu del pack 15 euros, inclou la samarreta oficial del Cercavirra i 5 consumicions que podràs bescanviar als establiments del recorregut. La venda d'entrades començarà a partir d'ara mateix ja a l'oficina de turisme fins a esgotar existències. I també recordem el ball de Festa Major que tindrà lloc a la plaça Jaume Vidal el dia 10 de juliol a les 11 de la nit amb l'orquestra La Principal de la Bisbal. I no tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica que, com sempre, ens arriba de la mà del nostre tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cunit, el nostre company Josep Miró. Més informació en properes edicions d'aquest mateix informatiu, com sempre, a través de la 107 de la FM i www.radiocunit.cat. Ara us deixem amb el temps, com sempre, de la mà del nostre company en Josep Miró. Endavant!
2: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
3: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta molt estable, amb un dia en què es notarà més ja la onada de calor que en dies passats. Així doncs, sol i cel clar la major part del dia, amb algun núvol puntual que hem tingut a primera hora del matí baix que ja ha desaparegut, i esperem també algun núvol llunyà d'evolució a la tarda i poca cosa més, amb una temperatura que aquesta nit ha pujat una miqueta, s'ha situat en els 23 de mínima, mentre que la màxima avui farà un salt i estarà al voltant dels 31 arran de mar i dels 33 a l'interior del municipi, amb una humitat que serà una miqueta més alta i ambient més xafogós, vents febles, amb domini del xaloc la major part del dia i fent que a la mar hi hagi una mica de marejol. Per demà esperem que el temps, doncs, sigui també molt estable, dominat pel sol, amb algun nuvolat a la tarda, cel clar al matí, i amb unes temperatures que tocaran sostre. Aquesta nit la temperatura pujarà i la màxima voltarà als 24 o 25 graus, propera a la nit tòrrida, mentre que demà podríem situar-se a l'interior del municipi al voltant dels 34 graus, o fins i tot acostar-se als 35, arran de mar una miqueta menys, i no passaria de 32-33, amb una humitat que serà moderada i amb una xafogor bastant acusada. Vents en conjunt febles, amb domini del xaloc la major part del dia, i fent que la mar estigui arrissada fins a mig matí i amb marejol la resta del dia.
4: A ver, la crema, la toalla, el flotador... ¡Ah! ¡Y Radio Cunit!
5: Mójate con Radio Cunit.
6: Y ahora, los tambores.
7: Radio Cunit.
8: Radio Cunit.
9: Radio Cunit.
10: Radio Cunit.
9: Radio Cunit.
0: Aquest estiu ho refresca amb
11: Radio Cunit.
12: Radio Cunit.
13: Radio Cunit.
14: Radio Cunit.
15: Radio Cunit.
16: Radio Cunit.
17: Radio Cunit.
18: Radio Cunit.
19: Radio Cunit.
20: Radio Cunit.
21: Radio Cunit.
22: Radio Cunit.
23: Radio Cunit.
24: Radio Cunit.
25: Radio
26: Cunit.
27: Radio
26: Cunit.
28: Radio Cunit.
29: Radio Cunit. Mucho bueno, Radio Cunit. 107.0. A mí me gusta mucho.
30: Radio Cunit. Ok, let's go.
31: Aquest estiu, refresca't amb El Ventilador.
32: Cada dia, de 10 a 2, a Ràdio Cunit.
33: M.

0: El ventilador.
1: El ventilador. De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
2: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
1: Ràdio Cunit. Informació de proximitat, amb rigor i independència.
3: Les dues, molt bon dia. Comença el Notícies en Xarxa. T'expliquem el que passa més a prop, històries del costat de casa.
4: Bon dia, concretament, la deixalleria de la Garriga va recollir 220 llibres.
5: Aquesta primavera s'ha produït una forta presència de meduses a la Costa Brava. La
6: bona a partir de l'any que ve no hi haurà més fires a la Rambla Nova. L'Ajuntament està decidit a tornar a la Rambla dels Vianants.
3: A les dues, la informació més propera al Notícies en Xarxa.
7: Sol d'hivern, amb Toni Camaro.
8: Soc Toni Camaro i en trobareu cada dimecres de 12:31 a Sol d'hivern. El programa en el que cada setmana podeu conèixer diferents artistes quilòmetre zero, la seva història, els seus projectes, com senten, com viuen i el perquè de les seves cançons. Cançons que pots demanar a la web de la ràdio i gaudir dels premis per cortesia dels nostres patrocinadors, perquè jo soc d'hivern.
7: Sol d'hivern, amb Toni Camaro.

0: La identitat d'un poble la fa la seva gent, i la gent de Cunit és història viva d'aquest racó de la Mediterrània. Cunit de memòria, el programa en el qual la gent de Cunit explica la seva vida i la vida del lloc on habita. Els dijous a 8:45 del vespre i en reposició els diumenges a 7:45 de la tarda. Cunit de memòria, sempre al podcast de Ràdio Cunit.
1: Uf, quina calor.
2: Doncs escolta el ventilador.
1: Tots els dies a Ràdio Cunit.
2: De dilluns a divendres, de 10 del matí a 2 del migdia.
1: Amb

0: Salta y viu amb Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la freqüència modulada.
0: Aquest estiu refresca't amb Radio Cunit 107.0 FM.
2: Este verano Radio Cunit te acompaña.
3: En la playa también se escucha Radio Cunit.
4: Está escuchando Radio Cunit el 107.0.
0: De Exer Ferru y Tateca.
2: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
0: De dia i de nit.
5: Radio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

0: El Ventilador.
1: Cada dia de 10 a 2 a Ràdio Cunit.
2: Molt bon dia a tots i totes, benvinguts un dia més aquí al Ventilador, el vostre magazín refrescant d'aquest estiu a través de la nostra sintonia, on a partir d'ara vosaltres sou els protagonistes. Teniu unes vies de comunicació directes, les quals podeu utilitzar per si voleu fer qualsevol suggerència, petició, queixa, opinió, participar de qualsevol secció i com no també ajudar-nos a la selecció musical del nostre programa. I no només als nostres cunitencs i cunitenques, sinó també a tots els nostres oients i a tot el turisme que disfruta de les nostres platges aquest estiu. Aquí a Cunit, sí senyor.
3: The telephone number is 977-674918.
1: Línies obertes. Ràdio Cunit. 977-674918. 977-674918.
3: Il telefono della radio è il 977-674918.
4: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit. Teléfono 977-674918. 977-674918.
3: Écoute Radio Cuny dans le 107.0 FM, la radio la plus fraîche de la Côte Dorée. Le numéro de téléphone est le 977-674918. Écoute Radio Cuny dans le 107.0 FM et à la site internet radiocuny.org.
2: També a la nostra pàgina web www.radiocuny.cat on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar i les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Radio Cuny en majúscules.
4: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cuny, www.radiocuny.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos. Radio Cunit.
2: I aquí ens trobaràs com sempre i en agraïment a la vostra participació us endureu un numeret al qual entrareu als sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, dels quals com sempre des d'aquí saludem i agraïm el seu suport, com sempre fent costat al nostre comerç local i de proximitat i també com no promocionant el producte aquí la Madre Zero, com ha de ser, eh? Des d'aquí saludem a tota la nostra audiència que s'acabi d'incorporar via FM online i també a tota la gent que fa possible aquest programa des de l'altre costat del transistor, a la producció Susana González, Mari Carme García, Toni Camaro, a la meteorologia i a l'estat de les platges Josep Miró, també tenim a la cançó del dia, Núria Ruiz i com no, doncs també a la 11 Juan Coma i molta més gent que passarà a desfilar i que passarem a repassar el nostre sumari de continguts d'avui dimecres ja 8 de juliol de 2026. Des dels controls tècnics i locució saluda un servidor Jaume Sens, el qual us acompanyarà durant 3 horetes en format magazín i més endavant empalmada en el format informatiu gairebé fins les 3 de la tarda des de la vostra sintonia, tant de dia com de nit a Ràdio Cunit. Tot a punt i preparat, així comença El Ventilador. Som-hi! Sumari. I començarem fent un cop d'ull a les portades dels diaris per desgranar tota l'actualitat d'àmbit general que reflexen els diversos rotatius del dia. Informacions que anirem actualitzant hora a hora amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya i que posteriori a les dues ens amplien amb l'informatiu migdia de la mà de Marta Bardell, David Navarro i dels serveis informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya. Però mitja horeta abans també, com no, tindrem la informació d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província a la qual ens arriba a través de la redacció del Cunit al dia El Ventilador, els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Tindrem, com no, la nostra previsió meteorològica de la mà del nostre tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cunit, del nostre company, en Josep Miró, que, com sempre, ens dirà si farà fred o calor. Connectarem amb els companys d'Autovies Renfe per conèixer l'estat de circulació ferroviària en aquests moments, pel que fa a la R2 Sud, que és la nostra línia que para pel nostre poble, com la resta de serveis de Rodalies i Regionals de la Renfe. I de la Renfe passarem a la 11 per conèixer també les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a la Organització Nacional de Cecs, informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona. Esbrinarem també quines són les farmàcies de guàrdia del dia d'avui, tant perquè fa referència al servei d'urgències diurn com també nocturn. I a més ens mirarem musicalment parlant amb la cançó del dia de la mà de Núria Ruiz. També esbrinarem si ens podem banyar o no amb l'estat de les platges, a veure si tenim bandera vermella o bandera verda de la mà del nostre company, en Josep Miró. I com no, doncs també ens contextualitzarem tot repassant les notícies més destacades que van succeir a Itàlia, com avui, un 8 de juliol d'altres anys, a les nostres efemèrides. Tindrem altres espais, com per exemple el Sabies Què, l'Embaladits, i moltes sorpreses més que ens arriben de la mà de la xarxa de comunicació local de Catalunya. I com cada dimecres també ens arriba l'espai d'entrevistes musicals amb Sol d'Hivern, amb Toni Camaro. si Déu vol, també tindrem la nostra psicòloga Maria Rosa Blayota, la qual ens parla de diverses patologies i de com afrontar-les en el nostre dia a dia. I si tenim temps, també aprendrem a parlar bé anglès amb OK Radio, de la mà de Gea Palau. També tenim, doncs, el repàs de la història dels Mundials de Futbol en el marc d'aquest Mundial de Futbol 2026. I també consells per poder bastar l'estiu, de la mà d'Israel Rius, Juanjo Junquera, entre d'altres. Això sí, dona temps, perquè tenim un programa força cargadet. A més, també, com no, tindrem el Santoral, els aniversaris dels famosetes i també l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebra qualsevol cosa, i ja ho saps, que aquest és el teu espai. Aquí ens posarem en contacte amb la persona que vulguis. Et posarem tots aquells temes musicals que més us agradin i a sobre us en donareu un numeret del qual entrareu al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport, com per exemple la Casa de l'Oro, que ens ofereix un sobre sorpresa de bisuteria de cert quirúrgic valorat entre 5 a 20 euros i que trobareu a l'Avinguda Barcelona 179. La Clínica Dental de Cunit, una higiene bucal, a l'Avinguda de la Font 62 Baixos. Alma Music, una classe de cant o bé de guitarra gratuïta a l'Avinguda Mossèn Jaume Soler número 19 de Calafell Platja. Bemol Nou, una classe de guitarra, piano, baix o producció musical a Segur de Calafell. Vanessa Sancho, de Ràdio Cunit i de l'editorial Círculo Rojo, el seu llibre Mi Montaña Rusa. La Joieria Castillo, un detall sorpresa, al carrer Francesc Macià número 31. Samis Calafell, dues consumicions normals no premium, al carrer Montoriol 32 de Calafell Platja. I la peruqueria Harmony, un tall de cabell per a mal, bé un rentat i marcat amb sacat de proteïna per a dona, al carrer Francesc Macià número 15. Doner Pita Palas 2, un fantàstic durum kebab al carrer Francesc Macià número 18. I la Marina, antiga Calona, dos esmorzars al passeig marítim 147, local 2, a primera línia de platja. Bar La Pinya, també dos esmorzars més al carrer Conca de Barberà número 13, davant mateix de la policia local. I a l'Olivo, Restaurant Lounge, un vermut per dues persones al carrer Rin número 1 del port de Segur de Calafell. La Bodegueta ens ofereix dos vermutacos més pinxo del dia de dimarts a divendres a la plaça de Sant Cristòfol, davant de l'església, en el teu recop predilecte, a l'Adito de la Diligència. Sí, la Diligència, que també ens ofereix dos vermutacos a la mateixa plaça Sant Cristòfol, davant de l'església, a l'Adito de la Bodegueta. A més, la Peixateria Cunit ens ofereix cues de rap i ampolla de caldo al carrer Ampar Nadal. I la xurreria Velo ens ofereix un suís amb xocolata amb nata. Xurreria Velo, també xurros o porres per dues persones. Xurreria Velo, al carrer Conca de Barberà número 13. Xurreria Velo, davant mateix de la policia local. Xurreria Velo. Anant de Yoga Studio Cunit, també una sessió de yoga o massatge al carrer Major número 6. I la braceria i pica de Cubelles, un vermut i braves per dues persones en visita a les seves instal·lacions, que trobareu a la carretera entre Cunit i Cubelles, a la C31. La carnisseria Jaguara, mig quilo de carn picada, a l'Avinguda Barcelona 185. I el pollo a la brasa al sol, un pollastre a la brasa, a l'Avinguda de la Font 86, dissabte o diumenge. La Cova del Gorka, un vermut per dues persones al carrer Miguel Utrillo, número 4. I el local social al castell, també un sopar per dues persones a l'Avinguda Cabrera 1043 de Cabrera d'Igualada, a la Noia. Bar Casa Carminya de Castanyeira, un menú per dues persones de dimarts a divendres al passeig marítim número 5. I la pizzeria Nanà, també al carrer Josep Estivill 34 de Navas de Tolosa, a Barcelona, una pizza per dues persones. La cafeteria Panaderia Núria, un esmorzar per dues persones, al local situat al carrer Víctor Català número 4 de Comarruga, on al costat mateix tenim la mateixa Penya Bètica de Comarruga, el que ens ofereix un sopar per dues persones al local amb entrepà i beguda. La pizzeria La Góndola de Cubelles, també un sopar per dues persones al local de dijous a diumenge, al carrer Víctor Balaguer número 18 de Cubelles. I el Saborea, també un esmorzar per dues persones de dilluns a divendres a l'Avinguda Sant Joan de Déu 231 de Segur de Calafell. El Pollo Loco, un lot de pollastre a l'as, patates al caliu, ampolla de vi, pa i all i oli, amb consumició gratuïta mentre esperes comanda, a l'Avinguda de Barcelona 159-161, local 2. El Pollo Loco. I la discoteca Lou de Segur de Calafell, també una invitació en consumició per dues persones a l'Avinguda Catalunya número 3 de Segur de Calafell. La Giralda de l'Arbós també ens ofereix una invitació per dues persones a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer número 35 de l'Arbós. I al Racó Dolç també una beguda o refresc i tapa de dilluns a divendres al carrer Costa Durada número 17. En ple Parc Central de Cunit. El Rincón del Tapeo 2, un esmorzar per dues persones amb el seu cafè i el seu mig entrepà fred a l'Avinguda Barcelona 177. I Dinàmica Club Atletisme a la Ronda Ibèrica número 58 de Vilanova de Geltrú, 3 dies de prova i 10 euros de descompte amb la matriculació del seu curs. A més, l'Hotel Adia ens ofereix també un mega menú per dues persones a l'Avinguda Mediterrani, cantonada Avinguda Tarragona, just fent frontera amb Segur de Calafell. Sí, sí, a la frontera. No debes cruzarte el Pecos, amigo. Bueno, i al Museu del Ferrocarril de Catalunya, Vilanova, una invitació per dues persones al costat mateix de l'estació de Rodalies de Renfe de Vilanova i la Geltrú. A més, també a la CEC, Cunit Vila Comercial ens ofereix una nova campanya. Compra Cunit. Té previ més de 600 premis i sorteig final a Ràdio Cunit. Recorda, fins al 15 de juliol, fes les teves compres, aconsegueix el teu rasca i podries ser el guanyador. I a més, el sorteig de Ràdio Cunit el dijous, dia 16 de juliol, a les 9 de la nit, en el marc del programa 100% Romàntics de Nadia Alfarji, sortejarem un creuer per dues persones. Sí, senyor, com a colofó final, dins de la programació d'estiu d'aquí de Ràdio Cunit. I amb el nostre magazín més refrescant, el ventilador, per fer marxar la calor. Ja ho saps, home, busca, compara, i si trobes algun millor, sintonitza. Però com aquesta ràdio no trobaràs cap, perquè és la Ràdio Anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim. Ràdio Cunit, home!
0: Un cop d'ull als diaris.
2: I ràpidament anem a desgranar tota l'actualitat que reflexen els diversos rotatius del dia. Començarem, doncs, pel Diari de Tarragona, el que es fa la següent pregunta. Què passa amb el Teatre Metropol de Tarragona? Fa més d'una dècada que la joia modernista de Josep Maria Jujol pateix les conseqüències dels vaivents administratius que impedeixen una recuperació de l'activitat escènica. També fa referència al triomf de Messi davant Egipte, el que doncs a la porta de la remuntada i a la victòria en aquest Mundial de Futbol, el qual, per cert, la Roja es va imposar a la Portugal de Cristiano Ronaldo per 1-0 en els últims minuts. I també tenim la ressaca del Tour. És l'oportunitat que portàvem esperant, amb satisfacció unànime de la societat civil. Marxem a l'Ebre. Temperatures màximes i risc d'incendi. Pel que fa a economia, Catalunya es prepara per la seva sobirania digital. I pel que fa a regionals, els usuaris denuncien trens a 35 graus i sense aire condicionat. Deixem el Diari de Tarragona i ens endinsem amb el diari Ara, el que ens ha de portar amb aquests focs forestals. Tres nous incendis simultanis agudits en una situació crítica. A banda del front de les Gavarres, encara actiu, hi ha focs a l'Anoia, Sentmenat i Artesa de Segre. Es crea un comandament únic dels bombers i Parlon qualifica el moment d'extremadament complicat. A més, també tenim aquest triomf de Messi amb Argentina, el que remunta un resultat advers amb el qual doncs es classifiquen pel Mundial a la següent eliminatòria. Cosa que no pot dir Cristiano Ronaldo. I també tenim indignació al món del futbol per la impunitat de la ingerència de Trump al Mundial. A més, Feijóo copia Ayuso amb l'avortament. El líder del Partit Popular promet una llei del concebut no nascut si és president. I Sánchez posa data al nou finançament. Portarà el pacte amb Esquerra Republicana al Consell de Política Fiscal i Financera del 29 de juliol. Però encara tenim més articles, com per exemple el de la periodista Carme Colomina. Rússia i Ucraïna han decidit infligir-se el màxim dany possible abans no es torni a parlar de negociar. I Gonzalo Salellas diu que l'arrogància dels Estats Units de Trump és la raó que ens provoca un sentiment tant de fascinació com d'antipatia. A més, ens recorda Pavarotti, que tindrà lloc el 14 de desembre a les 9 de la nit al Palau de la Música Catalana, amb entrades ja a la venda del acte anomenat Recordant Pavarotti. Deixem el diari Ara, ens endinsem amb el Punt Avui, el que ens set a portada com sempre. Amb aquest gran llaç groc i el hashtag Catalunya vol viure la llibertat de la pàgina web www.catalunyavolviurelallibertat.cat i amb aquesta gran imatge que reflexa gran part de tota la portada amb molt de fum negre i amb flames, doncs, i amb el següent titular. Un país en flames. Dilluns negre per la simultaneïtat de diferents incendis al Principat, el qual es prolonguen aquest passat dimarts. La Catalunya Nord i el País Valencià en plena onada de calor. El dia d'ahir de Teresa Márquez tenim incendis en cadena. I crònica de Lluís Degués, cap de setmana ardent. A mà dreta de Meloni tenim un candidat que flirteja amb el feixisme, el que amenaça d'escurar Itàlia cap a posicions encara més extremes en un any de les eleccions. Tenim el dossier d'Alba Sidera. I cròniques com la d'Anna Serrano, titulada Aquest juliol Catalunya s'hi juga molt. I David Portavella, dèficit a la carta a debat. A l'esportiu, Pogacar guanya la tercera etapa del Tour i es verteix de groc. Gent i estelades a la collada de Toses en l'epíleg del Gran Depart. I tenim altres articles, com per exemple el de Dolors Vallès, titulat Emergència política. Lluís Simón, l'estelada per viu. Irene Casellas, 10 anys de la manada. Emma Ansola, paraules. Montse Verderí, aprendre a escriure en temps d'intel·ligència artificial. Xavier Cortadellas, l'escrable volta i volta. I Jordi Mulet, la impostura d'Aznar. A la capçalera tenim crònica per Lluís Llort, l'enigma del pare del blanc de Banyoles. Matthew Fria, escriptor londinenc que fa més de 40 anys que viu a Catalunya, presenta gairebé tot. És que s'enfronta a una inesperada visió del passat. I tenim Observatori Municipal, marxem a Figueres, una capital entre Pla i Dalí. Entrevistes a l'alcalde Jordi Masquef i al cap de l'oposició, Alfons Martínez. Deixem els diaris d'àmbit local, ens endinsem amb els d'àmbit més general. Anem a repassar La Vanguardia. El que ens ha de portar amb els incendis simultanis que posen en escac a Catalunya. Tres focs declarats a l'hora a Sentmenat, l'Anoia i Artesa de Segre obliguen a confinar milers de persones. Tres quartes parts de la península estan en risc alt o extrem de patir incendis forestals per la calor. I tenim la dreta radical a Europa. Una condemna a l'Elisi? Le Pen serà candidata malgrat una altra sentència que li imposa braçalet electrònic. I tenim cimera de l'OTAN. Espanya s'afegeix a contractes milionaris de l'OTAN per apaivagar als Estats Units. Pel que fa al nou ordre mundial, Trump torna a reclamar Groenlàndia i amenaça de treure totes les tropes. I un esvoranc per l'obra de la línia 9 fa desallotjar 93 pisos a Sant Gervasi, a Barcelona. D'altra banda, Espanya rep 120 milions d'euros de la Unió Europea pels danys dels focs del 2025. Deixem La Vanguardia i ens endinsem amb el Periódico de Catalunya, el que ens set de portada amb el municipi el que invertirà 20 milions en naturalitzar el sud de la Gran Via. 10 nous hotels planegen la seva obertura a l'Hospitalet. L'Ajuntament aposta per guanyar llits a l'entorn del recinte de la Fira i el Districte Econòmic. En l'actualitat compta amb un total de 30 establiments i 5.000 places. A més, Catalunya estudia doblar les franges antiincendis de les urbanitzacions. Les actuals zones de seguretat de 25 metres són en molts casos insuficients davant focs de sisena generació i l'atès estat del bosc. Més de la meitat dels municipis catalans continuen sense tenir a punt aquests espais de protecció. A més, Illa ratifica l'ampliació de l'aeroport del Prat. Lluitar contra el canvi climàtic no va en detriment de la prosperitat. I desallotgen 93 habitatges al Putxet per les obres de la línia 9 de metro. Catalunya en avís vermell davant d'un dimecres de temperatures extremes que ja es perfila com el dia més càlid del que portem d'estiu. I Barcelona es converteix en el laboratori del turisme del futur. A més, tenim tiroteig al Putxet de Barcelona. Els Mossos investiguen diversos trets de matinada. I l'Iran i els Estats Units d'Amèrica intercanvien atacs a gran escala en plena cimera de la OTAN a Turquia. A més, el president de l'Aragó insta a Illa i al Museu Nacional d'Art de Catalunya a tornar les obres de Sixena. I la caiguda demogràfica obre la porta a una educació més personalitzada. Deixem el Periódico de Catalunya i a escassos minuts, ja a 2 minuts de les 11 del matí, anem amb El País, el que ens ha portat amb aquesta polèmica per una resolució inèdita. Escàndol al Mundial pel tracte de favor de la FIFA a Trump. El republicà reconeix que va demanar al seu amic Infantino que revisés una targeta roja al golejador dels Estats Units, amb clamor al món del futbol per una decisió que ataca el torneig. Tot i que ha sigut en va per la seva eliminació. A Estats Units també dona per trencada la treva amb Iran. A l'alto el foc s'ha acabat. Trump crida, doncs, i diu deixalla als líders iranians després dels nous bombardejos de Teheran contra Bahrein i Kuwait, que la República Islàmica llançà com a represàlia per un atac previ de Washington. I tenim aquest desplomament súbit en els mercats després de l'anunci de Trump. L'IBEX baixa més del 2% i el cru es dispara al 6%. El Brent supera els 78 dòlars mentre el pessimisme arriba al preu de l'or i els tipus d'interès. Trump carrega també contra Espanya per la seva despesa en defensa i afirma que vol tallar tot el comerç bilateral. I per què l'extrema dreta libera, doncs, els sondejos a França i Alemanya? És una pregunta, doncs, a la qual formula també aquest mateix rotatiu. Com també Jordan Bardella, el gran reemplaçat del reagrupament nacional que es queda en terra de ningú. A més, si Londres... Sí, a Londres, però no encara. Experts creuen que la decisió sobre Begoña Gómez és un desgavell. I l'última victòria ideològica d'Ayuso, el que diu i el que no és la llei del concebut no nascut. A més, la UCO insisteix al jutge en que necessita dades d'Hisenda per investigar la parella d'Ayuso. I fins aquí les notícies més destacades. Ara és el moment de reflexar i de refrescar tota aquesta informació amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya, quan ja estem al llindar de les 11 del matí, com sempre des d'aquí, des de Ràdio Cunit.
5: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Els bombers centren els esforços a evitar que l'incendi que dilluns es va declarar a Sant Menat, al Vallès Occidental, no generi nous conats que puguin afectar la urbanització del Farell i del nucli de Sant Sebastià de Montmajor, a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, on es manté el confinament d'unes 300 persones. El foc segueix sense estar estabilitzat i ja ha cremat unes 200 hectàrees. També hi ha 240 efectius que segueixen treballant a la zona amb mitjans aeris que s'han reincorporat amb la sortida del sol. El cos no preveu tenir estabilitzat l'incendi com a mínim fins la tarda. Escoltem l'inspector en cap dels bombers, David Borrell.
6: Al migdia, que sabem que se'ns tornarà a complicar perquè bufarà marinada, farà molta calor i sabem que tornarem a tenir moments i situacions difícils.
5: I aquest matí el Parlament ha agraït la feina dels bombers, ADFs i també pagesos que treballen per apagar els incendis de Catalunya. El president de la Carme, de la Cambra, Josep Rull, ha obert la sessió amb aquestes paraules ovacionades per tothom.
7: També voldria traslladar en nom de la institució la gratitud immensa, infinita, als servidors públics i voluntaris que han treballat i continuen fent-ho en les feines d'extinció d'aquests focs, en les tasques de seguretat i d'emergències per protegir les persones i el territori. La seva dedicació mereix el reconeixement de tota la nació.
5: El president Salvador Illa ha assegurat que el govern no va cometre cap negligència amb l'empresa subcontractada Les Gavarres, de la qual un treballador va utilitzar una radial que va produir l'incendi. I tot plegat amb el pla Alfa activat al nivell més alt amb més de 200 municipis i amb l'onada de calor que arriba aquest dimecres al seu punt màxim amb temperatures que poden enfilar-se fins als 43 o 44 graus a ponent les Terres de l'Ebre i la Conca de Tremp. La calor també serà intensa la nit amb mínimes tropicals i fins i tot roents al litoral. L'onada de calor es pot allargar almenys 10 dies. De fet, gairebé 100 persones ja han mort a Catalunya per causes atribuïbles a la calor només durant la primera setmana de juliol, segons el sistema Momo de l'Institut de Salut Carles III. Són 97 defuncions en 7 dies, una xifra que ja supera el balanç de tot el mes de juliol de la majoria d'anys des de 2015. Al juny ja se n'havien registrat 126. I una nena de 6 anys ha mort ofegada a la piscina del complex esportiu Barri de Secà de Balaguer. Els serveis d'emergència van rebre l'avís poc abans de les 8 del vespre i, tot i l'actuació dels socorristes i del SEM, no es va poder salvar la vida de la menor. Protecció Civil indica que és la quarta víctima mortal en piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany. I fins aquí les notícies en xarxa.
8: Notícies en xarxa.
9: Aquest estiu

0: Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail a fec.cunit@gmail.com. fec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.
1: Hostal Restaurant La Diligencia. Desde 1515, parada y fonda obligada en el corazón de Cunit. La Diligencia. Carnes a la brasa, menú diario, cuina casudona, especialistas en casutadas de anomalía de origen y IGP de baix. Con récord Guinness vigente desde 1990. La Diligencia. Fiestas privadas, celebraciones y bodas justo delante de la Iglesia Románica de Cunit. Loren manda en el salón con 90. Siéntete parte de la historia en La Diligencia. Plaza San Cristóbal 3, Cunit. La Diligencia.

I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de conèixer l'estat de circulació ferroviària en aquests moments pel que fa a la R2 Sud, que és la línia de trens que parla pel nostre poble, com també doncs, pel que fa a la resta de serveis de rodalies i regionals de la Renfe. La nostra línia, com bé dèiem, segueix trossejada en tres parts i que per creuar-la de punta a punta s'ha de fer mínim un transbord de mínim mitja hora a la mateixa línia, el qual la jornada va transcorrent-se amb relativa normalitat i complint-se més o menys els horaris previstos. Pel que fa a la R11, tenim el tren de Barcelona-Sants a Portbou, que circula amb una demora d'una hora a causa d'una incidència operativa a l'estació d'origen. També el tren de la R14 de Lleida Pirineus a Sant Vicenç de Calders circula amb una demora de 40 minuts a causa d'una incidència operativa. A Rodalies Lleida, la R4, servei ferroviari de la línia entre Lleida Pirineus i Manresa, i entre Terrassa i Manresa, servei ferroviari de la línia. També, doncs, pel que fa a Rodalies Girona, la RG1, servei ferroviari de la línia entre Portbou i Massanet-Massanes, entre Massanet-Massanes i l'Hospitalet de Llobregat, amb servei ferroviari de la línia R1. A la R13, servei alternatiu per carretera entre la Plana, Picamoixons i Sant Vicenç de Calders, amb parades intermitges. Servei ferroviari desviat per Reus i Tarragona entre Sant Vicenç de Calders i la Plana, Picamoixons, amb servei ferroviari de les línies R14, R15, R16 i R17 entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona. A la R7, sense servei amb motiu de les obres de Montcada Bifurcació, servei de la línia R4 fins a Cerdanyola del Vallès i servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat, amb parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. I a la R3, servei ferroviari entre la Garriga i Puigcerdà a la Tour de Querol, el que es manté un servei alternatiu per carretera des de Barcelona a Fabra i Puig i Puigcerdà a la Tour de Querol. Consulteu, doncs, tots els nous horaris a rodalies.gencat.cat, rodalies.gencat.cat, i fins aquí l'actualitat ferroviària de Rodalies i Regionals de la Renfe.

0: El temps amb Josep Miró a Ràdio Cunit.
1: Ah, bon dia, el temps d'avui es presenta molt estable, amb un dia en què es notarà més ja la onada de calor que en dies passats. Així doncs, sol i cel clar la major part del dia, amb algun núvol puntual que hem tingut a primera hora del matí baix que ja ha desaparegut, i esperem també algun núvol llunyà d'evolució a la tarda i poca cosa més, amb una temperatura que aquesta nit ha pujat una miqueta, s'ha situat en els 23 de mínima, mentre que la màxima avui farà un salt i estarà al voltant dels 31 arran de mar i dels 33 a l'interior del municipi, amb una humitat que serà una miqueta més alta i ambient més xafogós, vents febles, amb domini del xaloc la major part del dia i fent que la mar hi hagi una mica de marejol. Per demà esperem que el temps doncs sigui també molt estable, dominat pel sol, amb algun nuvolat a la tarda, cel clar al matí, i amb unes temperatures que tocaran sostre. Aquesta nit la temperatura pujarà i la mínima voltarà els 24 o 25 graus, propera a la nit tòrrida, mentre que demà podríem situar-se a l'interior del municipi al voltant dels 34 graus, o fins i tot acostar-se als 35, arran de mar una miqueta menys, i no passaria de 32-33, amb una humitat que serà moderada i amb una xafogor bastant acusada. Vents en conjunt febles, amb domini del xaloc la major part del dia, i fent que la mar estigui arrissada fins a mig matí i amb marejol la resta del dia.
2: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment d'il·luminar-nos musicalment parlant amb la cançó del dia, que com sempre ens arriba de la mà de Núria Ruiz. Què tal estem? Bon dia!
3: Bon dia, Jaume, bon dia a tothom. Bé, anem fent.
2: Sí, sí, déu-n'hi-do amb la calor que fa, doncs per això com sempre amb el ventilador anem a refrescar. I amb quin tema ho farem?
3: Amb un tema que el dia d'avui va arribar amb el seu disc al número 1 de les llistes. És el History de Michael Jackson.
2: Ah, mira, mític, també, déu-n'hi-do, eh? Molt
3: sí,
2: bé,
3: sí, sí.
2: Doncs amb aquest tema ens quedem. Doncs escolta'm, Núria, moltíssimes gràcies, que vagi de molt bé, si Déu vol ens tornem a escoltar demà a la mateixa hora, d'acord?
3: Perfecte, fins demà, un petó a tothom.
2: Petons i abraçades, adéu-siau, bon dia.

0: I ara sí, és el moment d'endinsar-vos amb el nostre cuponazo, amb la 11. Som-hi!
1: Un viernes por la mañana salí.
0: Les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a la Organització Nacional de Secs i informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona.
1: Nada, no encontré nada, se me vino el mundo encima, estaba mal.
0: I comencem, doncs, pel cupó del dia d'ahir, on el número premiat va ser el 8.544. 08544.
1: Agradecido.
0: De la sèrie 41.
1: Oh, bendito cupón, bendito cupón, de la miseria.
0: Seguim, doncs, amb el sorteig media, on la data premiada va ser la del 30 de març de 1977, amb el 5 de trèvols.
1: Que pelotazo, que me ha tocado el cuponazo. Que pelotazo, que pelotazo.
0: L'Eurojackpot, la combinació guanyadora és la següent. Els números són el 6, 16, 24, 41, 46, amb els sols, el 2 i el 3. I la dupla de la 11, el número 10.
1: Ahora que tengo dinero, me quedo en cama, me quedo en cama.
0: A la Super 11, la combinació guanyadora és la següent. Els números són el 5, 6, 11, 13, 16, 17, 19, 24, 30, 32, 33, 37, 46, 49, 55, 57, 69, 73, 78 i 85.
1: Bendito cupón, bendito cupón, que de la miseria.
0: El triplex de la 11.
1: Bendito cupón, bendito cupón, tengo
0: el 716.
1: Salón.

I fins aquí, doncs, les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a la Organització Nacional de Sexe a la ONCE. Informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona. Fins aquí el nostre particular cuponazo del ventilador de Ràdio Cunit.

0: L'estat de les platges amb Josep Miró.
1: Hola, bon dia. Situació marítima tranquil·la en conjunt, amb una miqueta de marejol pràcticament tot el dia, amb onades que estaran entre els 15 i els 25 centímetres, amb vents febles, amb una miqueta de terral de força 1-2 fins a mig matí i de xaloc força 3 al centre del dia, en cos màxim de vents que no passaran dels 20 km per hora, i això farà doncs que la mar estigui força tranquil·la i amb banderes verdes tota la jornada. De cara a demà tot continua igual, tot i que poder tindrem una miqueta més d'onatge de cara a la tarda.

I ara sí, és el moment de conèixer quines són les farmàcies de guàrdia d'avui dimecres, dia 8 de juliol de 2026. I comencem pel servei d'urgències diurn, on la farmàcia de guàrdia el dia d'avui és la farmàcia Rovira, del nostre company David Rovira, situada a l'Avinguda Barcelona 52, escala 1, local 2, de Cunit. El seu telèfon d'urgències és el 977 16 22 10, 977 16 22 10. Pel que fa referència al servei d'urgències nocturn, tenim la farmàcia Lluís Medrano de la Maza, situada al carrer Sant Pere 4446 de Calafell, Platja. El seu telèfon d'urgències és el 977 69 03 08. Repetim, 977 69 03 08.

0: Sabies que...
1: Els pulmons humans tenen una superfície interna enorme, comparable a la d'un apartament. Quan inspires, l'aire arriba a unes superfícies microscòpiques anomenades alvèols. Cada pulmó conté prop de 300 milions d'alvèols, que són petits sacs d'aire envoltats per una xarxa finíssima de capilars sanguinis. És aquí on produeixen l'intercanvi d'oxigen i diòxid de carboni. Si poguessin desplegar tots aquests alvèols sobre una superfície plana, ocuparien aproximadament entre 50 i 75 metres quadrats en un adult sa, depenent de la persona i del mètode de mesura. Això equival aproximadament a la superfície d'un petit apartament. La natura ha desenvolupat aquest disseny perquè, com més gran és la superfície de contacte entre l'aire i la sang, més eficient és l'intercanvi de gasos. Si els pulmons fossin simplement dues bosses buides, no podrien proporcionar prou oxigen al cos. A més, aquesta enorme superfície està protegida per una capa molt fina de líquid i cèl·lules especialitzades que impedeixen que els alvèols s'esfonsin cada vegada que exhalem.

0: Εφεμέριδες. Y ahora sí, arriba a punto del programa. Es el momento de comenzar, doncs, a repasar las noticias más destacadas que han sucedido el día como hoy, un 8 de juliol d'altres anys, a las nuestras efemérides. Y comencem a l'any 1421, a Nàpols, on Alfons IV el Magnànim és reconegut hereu i lloctinent general del regne. Amb aquesta dada comencem a avançar, arribant molt i molt endavant al 1708 a Tortosa, on l'exèrcit francès ocupa la ciutat després del setge de Tortosa durant la Guerra de Successió a Catalunya. I tal dia com avui de l'any 1775, a Alger, Algèria, la flota espanyola fa expedició contra Alger per a conquerir la ciutat, però aquesta acaba fracassant. Al 1758, a Ticonderoga, a l'estat de Nova York, les tropes franceses guanyen, tot i que tenien inferioritat de forces, a la batalla de Fort Carillon en el curs de la Guerra Franco-Índia. I ja al segle XIX, al 1808, es produeix la Constitució de Baiona. Al 1837, a Castelló de la Plana, a la Plana Alta, els carlins no poden ocupar la ciutat durant la batalla de Castelló i s'han de retirar a València durant l'expedició reial de la Primera Guerra Carlina. Amb aquestes que arribem ja al 1853, a Tòquio, al Japó. El comandador Matthew Perry arriba a prop de l'actual Tòquio sent rebut per representants del shogunat Tokugawa, que l'aconselleren que viatgés cap a Nagasaki, l'únic port japonès obert pels estrangers en aquella època. Perry refusà la idea i demanà permís per a presentar la carta escrita pel president nord-americà Millard Fillmore a l'emperador, amenaçant, doncs, d'usar la força armada si no se li concedia. I el 1889, a Nova York, es produeix el primer número del diari financer The Wall Street Journal. El 1879, a San Francisco, el vaixell USS Genet es salpa iniciant una expedició malmesa fins al Pol Nord. I ja al segle XX, el 1903, a Barcelona, obre l'Ateneu Enciclopèdic Popular. Cinc anys més tard, es funda l'Esbart Català de Dansaires. I el 1922, als locals del CATSI, recordem, el Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria, Francesc Macià funda l'organització independentista a Estat Català, seguint el precedent de la Federació Democràtica Nacionalista. I el 1923 es produeix la creació de la Unió Socialista de Catalunya, que va ser un partit polític català d'esquerres. Ja el 1933 es disputa el primer partit amistós de rugby entre els Wallabies d'Austràlia i els Springboks de Sud-àfrica, el que juga en l'estadi Newlands a Ciutat del Cap. I el 1948 la Força Aèria dels Estats Units accepta les primeres dones reclutes en un programa que es diu Dones en la Força Aèria. Ja el 1994, Kim Jong-il comença a assumir el lideratge suprem de Corea del Nord després de la mort del seu pare, Kim Il-sung. I ja al segle XXI, al 2004, a Barcelona, hi comença el Parlament de les Religions del Món, que es desenvoluparà en el Fòrum Universal de les Cultures fins al 13 de juliol. El 2007, a Catalunya, també la nova campanya Mulla't per l'esclerosi múltiple, a més de 600 piscines i amb més de 70.000 participants. I fa dos anys enrere, a Kiev, l'hospital infantil Okhmatdit és parcialment destruït després de rebre un atac amb míssils russos de creuer KH-101. I bé, doncs, fins aquí aquestes han sigut les notícies més destacades que van succeir a Itàlia com avui. Un 8 de juliol d'altres anys. Aquestes han estat les nostres efemèrides.
1: Jacques Cousteau va néixer un dissabte 11 de juny del 1910 a Sant André de Cubzac, França. Va ser un oficial naval, explorador i investigador que va estudiar el mar i les formes de vida aquàtiques. De fet, hi ha dubtes sobre si al llarg de la seva vida va passar més temps a dins o a fora de l'aigua. va inventar el sistema de busseig amb bombones d'oxigen i va recórrer l'oceà incansablement a bord del seu vaixell Calypso fins a convertir-se en un mite a l'alçada o a la profunditat de Poseidó. Jacques Yves Cousteau va néixer el 1910 en un poblet francès vora Bordeus, encara que les males llengües insisteixen en que era fill d'una sirena i que havia nascut al fons del mar. Va estudiar al prestigiós Col·legi Stanislas de París fins que el 1930, als 20 anys, va ingressar a l'Escola Naval, on va aprendre a pilotar avions. Sembla ser que un accident automobilístic va frustrar la seva carrera de pilot i Cousteau va desenvolupar un gran interès pel mar. Amb el seu amic Philippe Tellier, quan corria el 1936, va descobrir què era això de la immersió marina i va quedar fascinat. Va seguir vinculat al mar, treballant per la Marina Francesa, que el va enviar diverses missions a Xangai, al Japó i la URSS, durant la dècada dels anys 30. El 1937 es va casar amb Simone Melcior, amb qui va tenir dos nanos, cada grans, l'acompanyarien a bord del seu mític vaixell Calypso. Encara es casaria una altra vegada, molts anys després, amb Francine Triplet, amb qui havia tingut dos fills més, nen i nena, mentre encara estava casat amb la primera esposa. I com ho va fer? Doncs crec que és prou evident i que tampoc cal entrar en detall. Bussejar als anys 40 no era fàcil. Bàsicament perquè el bussejador havia d'anar amb aquelles escafandres de ferro pròpies d'un astronauta amb un tub d'aire que el connectés amb la barca. Això era un obstacle pels anells descobridors de Cousteau. Així que es va posar a treballar amb el seu amic i enginyer Émile Cagnan per trobar un nou sistema. Així va ser que el 1943 van presentar en societat l'Aqualung, una escafandra autònoma que unia dos invents anteriors, el regulador i l'ampolla d'aire comprimit. Acabava de néixer el submarinisme com a esport, i gràcies a Cousteau.
2: Bajo el mar, bajo el mar, vives contenta siendo sirena, eres feliz.
1: Però gairebé tan difícil com bussejar és explicar què hi ha sota l'aigua si no tens imatges, amb la qual cosa Jacques Cousteau es va posar en mans de l'obra per dissenyar una càmera especial per a les gravacions submarines. Un invent que va començar a fer servir en les seves immersions oceàniques. Una revolució, doncs eren les primeres imatges que es tenien del món submarí. A partir del 45, Cousteau va començar a produir documentals com a xurros. Amb els anys, a més de desenes i desenes de documentals, també dirigiria el programa experimental de supervivència al fons marí, anomenat Precontinent, on utilitzava tecnologia punta, tal com habitacles submarins i càmeres de descompressió.

Després d'haver inventat el submarinisme i haver-lo acostat al públic gràcies a la càmera aquàtica, l'any 49, Jacques Cousteau va abandonar la marina francesa i va fundar la Companyia de Campanyes Oceanogràfiques Franceses. El 1950 va comprar el seu famós vaixell Calypso, que convertiria en un laboratori flotant a la recerca dels secrets i les meravelles del mar. El 1953 va publicar el seu primer llibre, El món del silenci, amb un recull de les seves experiències. Ell mateix va portar el llibre a la gran pantalla i la producció va guanyar la Palma d'Or del Festival de Cannes del 1956. Bussejador, escriptor, inventor i cineasta. Qui dona més? Doncs Cousteau dona més, perquè es convertiria en un activista d'allò més actiu en favor de la conservació del medi ambient. De fet, a l'octubre del 1960, una gran quantitat de residus radioactius anaven a ser descarregats al mar per ordre de la Comunitat Europea de l'Energia Atòmica. Per evitar-ho, Cousteau va engegar una campanya publicitària que va guanyar un ampli recolzament social. El tren que transportava els residus va ser aturat per tot de dones i nens asseguts a les vies del tren i el comboi va haver de fer marxa enrere. El tema es va convertir en portada de diaris i al novembre, durant una recepció a Mònaco, el president francès Charles de Gaulle va exhibar-li a Cousteau que provés de ser més comprensiu amb les investigacions nuclears. I Cousteau va respondre que eren les investigacions les que havien de ser més comprensives amb el món. L'any 1973, Jacques Cousteau i els seus dos fills van fundar la Societat Cousteau per la protecció de la vida oceànica, que avui en dia té més de 300.000 membres. El 75 va tenir lloc un fet molt destacable en la trajectòria del mariner. Va trobar les restes del naufragi del Britànic. Sí, sí, el Britànic. No és un error de pronúncia, sinó que es tracta del vaixell germà del Titanic, que havia naufragat el 1916 per culpa d'una mina. El 77, Cousteau va rebre el Premi Internacional sobre el Medi Ambient, que otorgava Nacions Unides, i el 85 va guanyar-se la Medalla Presidencial de la Llibertat dels Estats Units. Amb els anys, es va convertir en assessor tant de les Nacions Unides com del Banc Mundial. Quin paio!

Jacques Cousteau va morir el 25 de juny del 1997, als 87 anys. El funeral a Notre Dame va ser massiu. Ell es definia a si mateix com un tècnic oceanogràfic. La seva feina ha permès a molta gent explorar el món submarí, alhora que va crear una nova forma de comunicació científica, l'anomenat divulgacionisme, una forma simple de compartir conceptes científics amb el públic, que, de fet, és una de les característiques fonamentals del documental modern. Un bon llegat que endonia 120 documentals i pel·lícules de la vida marina, el descobriment de desenes d'espècies i a la invenció del submarinisme i la càmera aquàtica. No només això, sinó que Cousteau va lluitar incansablement per la protecció del medi ambient, ja fos dissenyant un vaixell mogut per energia eòlica o lluitant perquè l'Antàrtida es considerés un territori protegit d'interès científic. I és per tot això que se'l considera tota una llegenda.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Sintonitza Ràdio Cunit al 107.0 de la FM. Sintonitza Ràdio Cunit a les 3w.radiocunit.org. Ràdio Cunit, la ràdio més fresca de la Costa Daurada.
1: El Santoral i aniversaris.

0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de començar a partir alegries i felicitacions a tot i a dret, a tots i totes, ja dutxades o el que sigueu. És el moment d'agafar el nostre papa mòbil en connexió directa amb el Sant Pare, on des del Vaticà sempre ens diuen els sants dels quals felicitar i, com no, doncs, també aprofitar per repassar també els aniversaris dels famosetes i el que diuen ells per missa, eh? Per tant, doncs, com no, realitzarem tot això i, a més, doncs, també aprofitarem per obrir vies per qualsevol persona a la que vulgui fer-li qualsevol sorpresa, qualsevol persona estimada. Ja pot ser el pare, la mare, el iaio, la iaia, xatutxata o el que sigui. Un moment, doncs, també per fer homenatges, recordatoris, agraïments, bromes telefòniques, dedicatòries, el que faci falta, i posar aquell tema musical que més t'agrada, de qualsevol època, de qualsevol any, de qualsevol estil, de qualsevol grup, sense excuses i sense censures, aquí te les posem totes. Ja ho saps, truca i participa.
1: The telephone number is 977-674918.
2: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977-674918, 977-674918.
1: El telèfono de la ràdio és 977-674918.
3: Para participar en directo, llama a Radio Cunit, teléfono 977-674918, 977-674918.
1: Écoute Radio Cunit dans le 107.0 FM, la radio la plus fraîche de la Côte Dorée. Le numéro de téléphone est le 977-674918. Écoute Radio Cunit dans le 107.0 FM et à la site internet radiocunit.org.
0: També tenim la nostra web www.radiocunit.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar, i com no, també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Radio Cunit en majúscules.
3: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos, Radio Cunit.
0: Busca'ns aquí, ens trobaràs com sempre, i en agraïment a la vostra participació us en donarà un numeret al qual entrareu als hotels de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport, com sempre, fent costat al nostre comerç local i de proximitat. Recorda que tenim, doncs, aquest sorpresa de la Casa de l'Oro, també la higiene vocal de la Clínica Dental de Cunit, la classe de cant o de guitarra d'Alma Music, la classe de guitarra, piano baix o producció musical de Bemol Nou, el llibre Mi Montaña Rusa de Vanessa Sancho i de l'editorial Círculo Rojo, el detall sorpresa de la Joieria Castillo, les dues consumicions normals no premium de Sam Iscalafell, el tall de cabell per home orientat i marcat amb sacat de proteïna per a dona de la perruqueria Harmony, el durum kebab de Doner Pita Pales 2, els esmorzars de la Marina, del bar La Pinya, els vermuts de l'Olivo, de la Bodegueta, de la Diligència, les cues de rap de l'Ampolla de Caldo de la Peixateria Cunit, els suïs amb xocolata amb nata amb xurros o porres per dues persones de la Xurreria Velo. També tenim aquesta sessió de ioga o massatge de Nanda Yoga Studio Cunit. El vermut i braves per dues persones en visita a les seves instal·lacions a la braseria hípica de Cubelles. El mig quilo de carn picada a la carnisseria Jaguara. El pollastre a la brasa de pollo a la brasa al sol. El vermut per dues persones de la cova del Gorka. El sopar per dues persones del local social al Castell. El menú per dues persones del bar Casa Carminya de Castanyeira. La pizza per dues persones de la pizzeria Nanà. L'esmorzar per dues persones de la cafeteria Panaderia Núria. El sopar per dues persones de la penya bètica de Comarruga. Un altre sopar per dues persones de la pizzeria La Góndola de Cubelles. L'esmorzar per dues persones del Saborea. El lot de pollastre, les patates al caliu, ampolla de vi, pa i all i oli del Pollo Loco. La invitació en consumició per dues persones de la discoteca L'Audassa, de Calafell. La invitació per dues persones de la Giralda de l'Arbós. També la beguda i tapa i refresc i tapa de dilluns i divendres al Racodols. A l'esmorzar per dues persones del Rincón del Tapeo 2. Els 3 dies de prova i els 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs de Dinàmica Club Atletisme de Vilanova. El menú per dues persones de l'Hotel Àdia. I el mega sorteig també d'aquesta invitació per dues persones del Museu del Ferrocarril de Catalunya Vilanova. Déu-n'hi-do, eh? I recorda que si fas les teves compres aconsegueix el teu rasca i podries ser guanyador d'un fantàstic creuer per dues persones, gentilesa de l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit, Cunit Vila Comercial, amb Camaleon Travel, Ràdio Cunit i l'Ajuntament de Cunit, en el marc del programa 100% Romàntics de Nadia Alfarji, que tindrà lloc aquest sorteig el dia 16 de juliol a les 9 de la nit, aquí a Ràdio Cunit. Sí, senyor! Com sempre, des d'aquí, des de la ràdio Anticrisis, volem el millor pels nostres oients, eh? I com no, doncs, felicitacions, com per exemple el sant d'Abdes, Abundio, Sant Adrià, papa per això, Sant d'Agrest, Albert, Alici, Apoloni, Auspici, Benedicta, també Sant Dutman, Edgar, Eugeni, saben aquell que diu, Feliciano, Heracli, Iteri, Landrada, Pameri, Pancras, Priscila, Procopi, Kilià i Tonà. Doncs moltíssimes felicitats a tots ells, com també doncs, a tota la resta de gent que faci anys en el dia d'avui, eh? A destacar a Fernan Flo, que en fa 33. Nascut al Salvador, famós youtuber, considerat com un dels millors youtubers de parla hispana. La seva salutació inicial és «Estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal». Com a curiositats, un dels jocs que no li agrada a Fernan Flo és el Minecraft. I el 2011 va pujar el seu primer vídeo a YouTube. El 2014 tenia 100.000 subscriptors. L'any següent, 1 milió. L'any següent, 10 milions. El 2017, 20 milions. L'any següent, 26 milions, també de 31. I ara ja gairebé 50 milions. Déu-n'hi-do, eh? Bé, doncs moltíssimes felicitats, eh? Com també doncs, volem felicitar els Sant Fermins, doncs ens ha dit gent, escolta'm, diu, és que amb tantes activitats que tenim va quedar emmascarat, us vau deixar el Sant Fermín. És veritat, entre que parlàvem del Tour de França, de la Festa Major, en fi, de tot el que va passant del Mundial i de tot plegat, ens hem oblidat del Sant Fermín i això no pot ser possible, eh? Per tant, doncs també volem felicitar tots els Fermins i Fermines, eh? I com no us deixem amb aquest tema musical, el qual ens servirà també per donar premis, numerets, vejam, als nostres oients, com ha de ser... Visca Sant Fermín! Cora Sant Fermín!

aquests temes musicals festius de Sant Fermín. També doncs ens recorden que ja estem també en plena festa major d'estiu d'aquí de Sant Cristòfol 2026 i que després escoltarem el seu tema musical, eh? Però mentrestant, aprofitem per donar numerets. Amb el 181, Begoña Jiménez, 182, Ruth Rivero, 183, Susana Flores, 184, Diana García. Amb el 185, Cristina Navarrete, 186, Gloria Omas, 187, Montse Trisan, 188, Isabel Gavarró, 189, Sara Pascual, 190, Lourdes Ramos, 191, Gina Fàbregas, 192, María Moreno. Amb el 193, Cecilia Siurana, 194, Xenia Amat, i amb el 195, Pilar Dome.

I seguim amb més numerets també de gent que sonarà també temes qualsevols com aquest. Donem numeret amb el 196 a Auri Ramírez, 197 a Javi Rodríguez, 198 Montse Cubellas, 199 Sara de las Heras, amb el 200 Eva de la Peña, 201 Zoe Gómez, 202 Fernando Gómez, 203 Encana Argilaga, 204 Juan Pablo Muñoz, 205 Natalia Alba, 206 África San Martín, 207 també tenim a Lourdes Marín, 208 Aitor Escardó, 209 Blanca Martínez i 210 Josep Macià, com el 211 Joana Paredes.

Nombrat amb el 212 Cristina Navarrete, 213 Francesc Navarrete, amb el 214 Jordi Moreno, 215 Marta Moreno, 216 Elio Montiel, 217 Armando Peró, 218 Edwin Salamanca, 219 Marita Domínguez, 220 Juan Carlos Domínguez, 221 Mari Navarrete, 222 Mercè Navarrete, 223 José Mandil, 224 Paula Mandil, i amb el 225 també la Xus Molina. I amb el tema de la festa major i de Ràdio Cunit seguim, doncs, arribant al punt horari de la 12 del migdia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Pili García. Els bombers centren els esforços a evitar que l'incendi de Sentmenat generi nous conats i arribi a afectar el Farell i Sant Sebastià de Montmajor, a Caldes de Montbui, on encara hi ha unes 300 persones confinades. Des de Ràdio Caldes, Òscar Guijarro, quina és la darrera hora? Com està evolucionant l'incendi? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs continuem al punt de control de Sentmenat i a hores d'ara no es veu cap columna de fum per la Serra Llisa i el Pic del Vent, que és la zona més afectada. Sí que podem veure algunes clapes del que va ser l'incendi ahir, que va ser més actiu, i un comboi de premsa ara mateix s'ha dirigit a zones afectades per poder firmar i alguns bombers voluntaris romanen a l'espera per la intervenció que pugui haver-hi, el que ens pot transmetre més tranquil·litat per la possible estabilització de l'incendi. Ara, a la una del migdia, hi ha convocada una roda de premsa per continuar informant i encara continuen els 240 efectius i els 7 mitjans aeris a la zona de l'incendi. Llavors es continua treballant i en breus continuarem informant sobre aquests canvis.
1: Doncs moltes gràcies, Òscar Guijarro, des de Ràdio Caldes, ho anirem seguint. Bon dia.
2: Gràcies, bon dia.
1: Respecte a la tasca dels bombers, els ADF i els pagesos que estan ajudant en l'extinció dels incendis a Catalunya, el president de la Cambra, Josep Rull, ha obert la sessió de control al govern del ple del Parlament amb aquestes paraules ovacionades per tothom.
3: També voldria traslladar en nom de la institució la gratitud immensa, infinita, als servidors públics i voluntaris que han treballat i continuen fent-ho en les feines d'extinció d'aquests focs, en les tasques de seguretat i d'emergències per protegir les persones i el territori. La seva dedicació mereix el reconeixement de tota la nació.
1: Per la seva banda, el president Salvador Illa ha assegurat que el govern no va cometre cap negligència amb l'empresa subcontractada Les Gavarres, de la qual un treballador va utilitzar una radial que va produir l'incendi. En el mateix ple, Salvador Illa diu que confia que el nou model de finançament de Catalunya sigui una realitat aquest mateix 2026. El president de la Generalitat ha defensat al Parlament el pacte amb Esquerra i ha situat com a clau la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera, que ja té data el dia 29 de juliol. Illa ha demanat als partits que estiguin a l'alçada i aprovin el model quan arribi al Congrés. I gairebé 100 persones han mort a Catalunya per causes atribuïbles a la calor només durant la primera setmana de juliol, segons el sistema Momo de l'Institut de Salut Carles III. 97 defuncions en 7 dies, una xifra que supera el balanç de tot el mes de juliol de la majoria d'anys abans de 2015. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès Marítim.
4: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
5: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
4: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
5: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
4: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.

0: ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollos al ast, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-643581, 877-643581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre. Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: El Museu del Ferrocarril de Catalunya et proposa un viatge fascinant pel món del tren i un espai únic per a descobrir. El conjunt dels edificis de l'antic dipòsit de locomotores de vapor de Vilanova i la Geltrú, i especialment la col·lecció de vehicles de vapor, són d'un valor incalculable per la seva diversitat tecnològica i la seva història. El Museu del Ferrocarril compta amb més d'una vuitantena de vehicles, locomotores de vapor, elèctriques i dièsel, i també cotxes de viatgers, entre els quals destaca la composició completa del tren del Centenari, rèplica del primer tren que va funcionar a l'estat espanyol el 1848 entre Barcelona i Mataró. Vine al Museu del Ferrocarril de Catalunya de Vilanova i la Geltrú. T'hi esperem!
2: A ver, la crema, la toalla, el flotador... Ah, i Radio Cunit!
3: Mójate con Radio Cunit.
4: Y ahora, los tambores.
5: Radio Cunit.
6: Radio Cunit.
7: Radio Cunit.
8: Radio Cunit.
9: Radio
8: Cunit.
10: Aquest estiu refresca't amb
11: Radio Cunit.
12: Radio Cunit.
13: Radio Cunit.
14: Radio Cunit.
15: Radio Cunit.
16: Radio Cunit.
17: Radio Cunit.
18: Radio Cunit.
19: Radio Cunit.
20: Radio Cunit.
21: Radio Cunit.
22: Radio Cunit.
23: Radio Cunit, mucho bueno Radio Cunit, 107.0, me gusta mucho Radio Cunit. Okay, let's go.

0: para o Ruego. Felizmente, empatamos o Ruego aos 44 do primeiro tempo, e no segundo tempo, eu psicologicamente hablei do que havia acontecido em 50, que nós outros teríamos que nos olvidar, que a seleção do Uruguai não era grande, muito grande, nós outros tínhamos condições de ganhar a partida, e hablei mais psicologicamente sobre o Ruego.
1: Els uruguaians s'avancen en el marcador i el Brasil aconsegueix l'empat abans d'arribar al descans. L'equip no juga bé, però la xerrada de Zagallo al vestidor serveix de revulsiu perquè el Brasil pugui desplegar el seu joc espectacular al segon temps. Finalment, s'acaba imposant per 3 gols a 1.
0: Contra l'Uruguai, sofremos també el primer gol i la selecció brasileña ha ganado de 3 a 1. Empatamos el juego aos 44 minutos do primeiro tempo, e no segundo tempo o selecionado brasileiro se soltou mais, foi mais senhor de si, porque no primeiro tempo não ha jogado muito bem.
1: Clodoaldo, Rivelino i Jairzinho, que es converteix en l'únic jugador capaç de marcar en totes les rondes d'un Mundial, empenyen la selecció brasilera cap a la final. Serà el 21 de juny a l'Estadi Azteca, on tant brasilers com italians buscaran la tercera corona.

0: I ara és el moment de rebre a Felip Caudet, el nostre fisioterapeuta i acupuntor. Felip, bon dia.
1: Bon dia, Israel, què tal?
0: Com estem?
1: Bé, aquí refrescant-me una miqueta.
0: Doncs això és... Això està molt bé, eh? Com s'ha de fer a l'estiu? Desconnectant una miqueta. Felip, com sempre, ens portes un remei casolà.
1: Sí.
0: Avui de què parlarem?
1: Avui, Israel, et porto un remei molt senzill, que la gent que ens escolta podran fer a casa seva, amb quatre coses que tinguin a la nevera i a la cuina. I que bàsicament és un servei que... Bueno, és un remei que no és exclusiu de l'estiu, sinó que és per tot l'any.
0: Ah,
1: molt bé. És una crema hidratant per les mans.
0: Crema hidratant per les mans. Doncs molt bé, perquè cada cop més, suposo que molta gent doncs pateix, no?
1: Sí.
0: La sequedat a les mans, suposo que també per, depèn de quina feina faci cadascú, no? Els treballs...
1: Bàsicament ho podríem fer, els podem fer les mans, però bàsicament pot ser per tot el cos.
0: Molt bé.
1: L'únic lloc on... podríem mirar-s'hi una miqueta més, és a la cara, de Vidal. Però vaja, que també serviria per la cara, eh?
0: Molt bé.
1: I la gent que ens escolta ho vol, em posa?
0: I com funciona això, Felip?
1: I a veure, és molt senzill.
0: Què tenim que fer?
1: A veure, que s'ho apuntin a la gent que ens escolta. Necessitarem, principalment, una patata. Ja saps que jo soc un gran amic de la patata.
0: Molt amic de la patata, eh?
1: Sí,
0: pràcticament
1: una patata...
0: tots els remeis tenen com a ingredient principal la patata.
1: És miraculós, la patata, eh? Doncs una patata bullida, sense pell. Sense pell.
0: Sí.
1: No cal que estigui ni calenta ni freda, tant fa. Això és una menys.
0: Molt bé.
1: Una patata.
0: Sí.
1: Dos cullerades de mel.
0: Dos cullerades de mel, molt bé.
1: Sí. Dos cullerades d'oli i dos cullerades de llet.
0: I dos de llet, molt bé.
1: Sí, això, cullerades poden ser tant de cafè com superes, en funció de la quantitat que fem,
0: Molt bé.
1: Llavors hem de fer una pasta amb tot això.
0: Una pasta.
1: D'acord?
0: Ho mesclem bé.
1: Sí, ho hem barrejat. La patata bàsicament és la base, té una consistència.
0: Sí.
1: Llavors l'aplicarem a la zona que volem hidratar.
0: Les mans serien?
1: Sí, són les mans, doncs la posem per totes les mans, i l'ideal seria deixar-la aproximadament uns 5 minuts damunt de la nostra pell.
0: 5 minuts,
1: sí. Després doncs se l'aixuguem i ja està. I millor que no en rentem les mans, saps? Simplement se l'aixuguem.
0: Molt
1: bé. I encara tindrem més sensació d'hidratant.
0: Llavors, la sensació suposo que és de suavitat, no?
1: Sí, us quedaran unes mans doncs molt suaus, molt suaus.
0: Això ho podem fer una vegada, dues al dia?
1: Sí, bueno, això no... Si és que hi ha un problema real de sequetat a les mans, una cosa és un fet esporàdic, no? Que doncs no tenim en cap sense crema d'aquella que fem servir normalment i volem fer aquest remei. I una altra cosa és aquesta gent que pateix constantment de sequetat. Llavors aquesta gent que pateix de sequetat, com a mínim hauria de fer uns 4 o 5 cops per setmana.
0: 4 o 5 cops.
1: Això vol dir un cop al dia, o cada dos dies.
0: Sí.
1: I deixar-ho reposar, això, uns 5 minutets damunt de la pell.
0: Molt bé. Fem un repàs ràpid per a gent que no ha pogut anotar-ho bé.
1: Sí. Te repeteixo. Necessitem una patata.
0: Patata.
1: Bullida.
0: Bullida.
1: Dos cullerades de mel.
0: Dos de mel.
1: Dos d'oli.
0: Dos d'oli.
1: Oli d'oliva. I dos de llet.
0: I dos de llet.
1: Sí, tot això ho barregem.
0: Tot això barrejat.
1: I ho apliquem damunt de la zona uns 5 minutets. Ho deixem reposar i després ho aixuguem.
0: Molt bé. Comento el mateix, però veritat és que són remeis que funcionen i, a més, que els podem fer amb productes doncs, que tenim habitualment a la nostra casa.
1: Correcte. Sembla, Israel, el que intentarem és que la gent que ens escolta pugui fer-ho a casa, amb les coses que té per casa.
0: Molt bé. Amb productes d'aquests que habitualment podem trobar a la nostra cuina.
1: Sí, en una cuina, al quarto de bany, és a dir, coses assequibles.
0: Molt bé. Per exemple, avui, com comencem?
1: Doncs avui, si et sembla, et porto un remei una mica per tota aquesta gent que quan va a la platja es crema. Ara suposo que estem en unes alçades de l'estiu que ja haurien d'estar... Hi ha una mica més morenets, però si hi ha algú que encara no se'n recorda que s'ha de posar ben protegit amb la crema, doncs portem una solució així per calmar una mica.
0: Molt bé, són per aquells dies que potser arribem a casa, ens hem passat d'estona a la platja, potser ens hem dormit, fins i tot. Llavors tenim, per exemple, la pell que ens crema, no? Aquell foc intern.
1: Sí. Llavors porto tres remeis molt senzills. Un de molt tradicional, que potser la gent que ens escolta ja l'ha fet algun cop, que són retalls de cotó,
0: Traps
1: que tinguem a casa, molls amb vinagre.
0: Amb vinagre.
1: Aquesta és una opció.
0: Molt bé.
1: Una opció encara per gent que sigui tota l'esquena, doncs es pot posar una samarreta de cotó i xupar-la tota de
0: impregnada, no?, de vinagre.
1: Sí.
0: Això sí que jo ho havia fet alguna vegada de petit, Felip.
1: Aquesta fa una mica d'olor forta.
0: Això sí, fa olor forta, que a mi no m'agrada molt l'olor de vinagre, em mareja.
1: però
0: la veritat és que sí que funciona, això,
1: I a més, es potenciarà més encara si es posem davant d'un ventilador.
0: Ah, molt bé, molt bé, per refrescar més, no?
1: Per refrescar més.
0: Uh-huh. Aquesta seria una solució.
1: Això és una opció.
0: La primera. La segona.
1: Després una d'interessant i poc coneguda, que és la patata. La patata crua.
0: La patata crua?
1: Sí, una patata qualsevol, crua. Doncs la ratllarem ben ratllada amb el ratllador i la posarem per tota la zona que tenim... irritada pel sol.
0: Ah, molt bé.
1: La patata és molt refrescant. I
0: amb pell, no? Vull dir, tot això ho faríem...
1: Sí, amb pell i tot. L'important és que la patata estigui crua. Si la tenim a la nevera, doncs encara serà més agradable.
0: Clar, vol dir que la sensació serà més fresqueta, no, la patata?
1: Sí, però tant farà això, insisteixo. La gràcia està amb la patata, que també és una substància antiinflamatòria.
0: Uh-huh. Ah, molt bé. Doncs recordem, el vinagre, la patata... crua, talladeta, no?
1: Ratllada.
0: Ratllada.
1: Correcte, molt
0: i la que l'esparcim per sobre la zona...
1: La deixem aproximadament uns 10 minutets i veure que se'ns calmarà.
0: 10 minuts, molt bé. I el tercer?
1: L'últim ja és més aviat per aquesta gent si s'han cremat una mica la cara.
0: Sí.
1: D'acord? Que la cara és una zona molt sensible.
0: Sí, potser més sensible, no? És el nas, no? Que sempre espera una miqueta el nas.
1: El nas, els pòmuls, i és perquè ressalta de la cara i llavors, doncs... és més fàcil que el sol li toqui.
0: Uh-huh.
1: Doncs per la cara us porto una cosa que calmarà força.
0: Sí.
1: Les que hem dit abans es poden fer servir, la vinagre potser no, la patata sí, però en el cas de la cara, doncs, jo et recomano, recomano que fem servir un iogurt.
0: Un iogurt?
1: Un iogurt de la nevera, això sí, és important.
0: Sí.
1: I en les zones que estiguin més vermelles del sol, doncs podem fer el que podem fer són rodanxes de cogombra.
0: Ah, de cogombra?
1: De cogombra fresc, sí.
0: Molt bé, amb el iogurt, no?
1: Sí, posarem les rodanxes a les zones més vermelles i la resta de cara amb iogurt, com si fos una mascareta facial.
0: Ah, i això alivia, no? Sí, treu aquest estal calfor interna. El iogurt. Iogurt natural, de fruites?
1: O... natural, tant fa, eh? No és imprescindible que sigui de sabors, ni res. Uh-huh.
0: Així que el iogurt, imagina't, a part de portar bifidus i tot allò, també serveix per la pell, no?
1: Clar, pensa que el iogurt és un bon nutrient per la pell, eh?
0: Sí.
1: Llavors ens servirà.
0: Doncs aquests eren els consells de Felip Caudet, una miqueta per aquests dies que, com podem comprovar, d'altes temperatures i que molta gent va a la platja i que sí, que també ens cremem, no?
1: I tant.
0: Això sí, l'important és que... portem una bona protecció.
1: Ens hem de protegir, per evitar arribar a aquests extrems, vaja.
0: Felip Caudet, fisioterapeuta, amb aquests remeis que tothom pot fer amb els aliments que tenim a casa. Una abraçada.
1: Adéu-siau.

0: ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment ja d'endinsar-nos amb el sol d'hivern, el qual, com sempre, ens arriba en aquest espai, doncs, el nostre company Toni Camaro. Què tal estem? Molt bones.
1: Molt bones, Jaume. Com anem?
0: Doncs molt bé, escolta'm, passant aquí la calor amb el nostre ventilador, tot i que estiguem a sol d'hivern, eh? I va bé el sol d'hivern per també refrescar l'ambient.
1: Sí, bueno, es veu que el sol d'estiu ja s'està fent de les seves, perquè precisament ahir o abans d'ahir es va trencar l'aire condicionat de la ràdio, i bueno, però no podran amb naltros, no podran amb naltros, Jaume.
0: Estem aquí una mica torrats, eh? Encara que hem fet algun altre invent per aquí, perquè avui vens ben acompanyat també, eh?
1: Sí, sí, bueno, hem portat aquí a la nostra intèrpret, Elisa de Escudero, que també pues, participarà al programa, i bueno, però no avancem aquí, sorpreses.
0: Bueno, abans que res, també m'agradaria saber què tal va anar el concert a Mani Red, eh?
1: Doncs molt bé, era el primer concert en banda de la gira a Lovaki, i era també el dia de la música al carrer de Castelldefels. Però abans que res, em sembla que tenim un àudio d'una trucada al contestador de la mateixa Ani Red que ens ho explicarà una mica.
0: Aviam.
2: Hola, hola, família de Sol d'Hivern. Soy Ani Red y hoy vengo a contaros que ya están disponibles las entradas para mi próximo concierto el día 16 de octubre en Barcelona. Será en el Medi. Y si tienes claro que quieres venir a disfrutar de mis temas y de algunas covers, no dudes en conseguir las tuyas. Las 10 primeras entradas están a precio reducido y luego tendremos las anticipadas. Cuando se acabe ese cupo, pasaremos a las generales. Así que no lo dudes, las puedes encontrar en mi Instagram, @anired666, o si no, pregunta al programa que seguro que te las puede conseguir. Muchos besitos, familia, y nos vemos pronto.

0: Notícies en xarxa. Bon dia, és la una, us parla Pili García. Els bombers centren els esforços a evitar que l'incendi de Sentmenat generi nous conats i arribi a afectar el Farell i Sant Sebastià de Montmajor, a Caldes de Montbui, on encara hi ha unes 300 persones confinades. El foc ha cremat unes 200 hectàrees i els bombers no preveuen poder-lo estabilitzar, com a mínim, fins aquesta tarda. Tot plegat amb el pla Alfa activat al nivell més alt, a més de 200 municipis, i amb l'onada de calor que arriba aquest dimecres al seu punt màxim, amb temperatures que poden enfilar-se fins als 43 o 44 graus a Ponent, les Terres de l'Ebre o la Conca de Tremp. Imma Soler, subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, n'ha parlat aquest matí a la xarxa.
1: Estem ara justament en el pic d'aquesta segona onada de calor de l'estiu. Avui farà molta calor arreu del territori, les zones de Ponent, el litoral, prelitoral, també fins i tot el Pirineu pujarà de temperatura, temperatures que no són les habituals en aquesta zona, temperatures molt per sobre de la mitjana, i per tant, arreu del territori hem de tenir molta cura amb aquestes temperatures avui.
0: La calor també serà intensa a la nit, amb mínimes tropicals i fins i tot roents al litoral. L'onada de calor es pot allargar almenys 10 dies. Gairebé 100 persones han mort a Catalunya per causes atribuïbles a la calor només durant la primera setmana de juliol, segons el sistema MOMO de l'Institut de Salut Carles III. Són 97 defuncions en 7 dies, una xifra que ja supera el balanç de tot el mes de juliol de la majoria d'anys des de 2015. Al juny ja se n'havien registrat 126. De fet, avui el Parlament Europeu ha defensat reforçar la prevenció per fer front a les onades de calor i als incendis forestals. En un debat a Estrasburg, els grups polítics i la Comissió Europea han coincidit que cal actuar al marge de les disputes ideològiques. La Comissió Europea de Gestió de Crisi ha advertit que Europa és el continent que s'escalfa més ràpid, mentre que l'eurodiputada d'Esquerra Republicana, Diana Riba, ha alertat que el negacionisme climàtic pot convertir Europa en un cendrer gegant. I Donald Trump ha ordenat tallar les relacions comercials amb el govern espanyol. El president dels Estats Units acusa Espanya de no complir amb les seves obligacions dins l'OTAN i l'ha qualificat de soci terrible. També ha assegurat que no vol fer cap negoci amb l'Estat. I els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han desarticulat a Barcelona un grup violent, juvenil, vinculat a agressions amb armes blanques, robatoris violents i tentatives d'homicidi i tràfic de drogues. La investigació ha acabat al maig amb 18 detinguts, 6 dels quals menors. Segons la policia, el grup, conegut com els 300, actuava de manera organitzada i feia servir la violència extrema per controlar el territori. I fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.
4: La Marina està morena. Peixateria Cunit. Ens trobaràs al carrer Ampar Nadal número 18. Peixateria Cunit. Peixos, mariscos frescos, lots de peix, congelats, es neteja peix, tot tipus d'encàrrecs, repartiment a domicili, sense cap cost per Cunit i pobles del voltant. També a restaurants. Truca al 692-19-16-15, 692-19-16-15. Estem oberts de dimarts a dissabte, de 9 de matí a 2 del migdia. Peixateria Cunit, la teva peixateria de confiança.

977-26-83-76. Vine a sopar per veure els partits de futbol. O pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Vols sentir-te bé? Doncs vine amb la nostra psicòloga, Maria Rosa Blaiota. Tracta nens, adolescents, adults i gent gran.
1: Psicoanàlisi breu focalitzat. Ansietat, depressió, trastorns de l'estat d'ànim, trastorns de la personalitat, teràpia de parella, fòbies, estimulació cognitiva, trastorns de l'espectre autista, trastorn per dèficit per atenció de hiperactivitat, assessorament psicopedagògic.
0: Consulta a Calafell Platja, a escassos metres de l'estació de Renfe. O també via online i atenció domiciliària. Telèfon 645 446 460. O bé per Facebook.
1: Per sentir-te bé, Maria Rosa Blaiota, la teva psicòloga.

0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0
1: FM. FM. FM.
2: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
0: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província, de dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
2: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
0: Hola, molt bon dia, benvinguts un dia més a una edició d'aquest informatiu al qual, com sempre, s'ofereix a través de la redacció del Ventilador els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit, on avui dimecres, dia 8 de juliol de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix des dels controls tècnics i locució un servidor que us saluda, Jaume Asens. L'onada de calor s'allargarà almenys 10 dies i Protecció Civil demana extremar les precaucions. Les temperatures es mantindran molt per sobre de la mitjana fins a finals de setmana vinent, mentre reforcen les restriccions per l'elevat risc d'incendi forestal. Protecció Civil de la Generalitat manté activada la fase d'alerta del Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya, el PROCICAT, davant de la persistència de l'onada de calor, que segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya es prolongarà almenys fins a finals de la setmana vinent. L'episodi de calor intensa mantindrà temperatures molt per sobre dels valors habituals per aquesta època de l'any, amb especial incidència al litoral i al prelitoral, on també es preveuen nits tòrrides que dificultaran el descans i incrementaran el risc per la salut. Des de l'inici de l'episodi del sistema d'emergències mèdiques, el SEM ha atès 89 persones amb afectacions relacionades amb la calor, del total d'un 61% al qual han necessitat el trasllat en ambulància a un centre sanitari, mentre que el 39% restant han estat ateses a través del servei 061 Salut Respon. Protecció Civil demana als ajuntaments que habilitin espais climatitzats o refugis climàtics en cas que sigui necessari i que intensifiqui el seguiment dels col·lectius més vulnerables, especialment les persones majors de 75 anys que viuen soles, persones amb discapacitat, malalties cròniques o mobilitat reduïda, així com aquelles que desenvolupin activitats físiques o laborals a l'aire lliure. Entre les recomanacions a la ciutadania destaca la necessitat de beure aigua de manera freqüent, evitar l'exposició del sol durant les hores centrals del dia, reduir l'activitat física intensa a l'exterior i no deixar mai infants, persones vulnerables o animals dins de vehicles estacionats. Paral·lelament al Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals de Catalunya, l'Infocat continua en fase d'emergència davant l'elevat risc d'incendi. La Generalitat ha aprovat noves limitacions als municipis inclosos en el nivell 4 del Pla Alfa dels Agents Rurals, que actualment afecta a 111 municipis de 18 comarques. Entre les activitats prohibides hi ha les tasques de siga entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda, les activitats culturals falleres, les activitats amb foc, l'ús de material pirotècnic. A més, els agents rurals mantenen tancat l'accés a 6 espais naturals per reduir el risc d'incendi de nous incendis. Protecció Civil insisteix a evitar qualsevol conducta que pugui provocar un foc en zones forestals i recorda que davant de qualsevol columna de fum o incendi indici d'incendi cal avisar immediatament al telèfon d'emergències 112. I un any més, Cunit acull un dels camps de treball per a joves que ofereixen a Catalunya amb l'arribada de diumenge passat dels 15 joves que conformen el grup d'aquesta quarta edició. Tots ells i elles tenen edats compreses entre els 14 i els 17 anys i provenen de diferents localitats d'arreu de Catalunya que han escollit el Cunit Camp per viure aquesta experiència de contacte i d'intercanvi al nostre municipi. Fins al 19 de juliol, el grup estarà desenvolupant tasques de millora i reconstrucció d'un tram de mur de pedra seca del bosc de Cal Ros, continuant així amb la tasca que ja van iniciar els i les joves participants dels camps de treball de les edicions anteriors. Durant l'estada, el grup participarà en algunes activitats programades per l'Espai Jove per tal de crear espais de convivència i moments compartits entre aquests joves i joves del Cunitencs. Enguany, el Cunit Camp continua gestionat per la Fundació Escolta Josep Carol, entitat amb una llarga trajectòria en aquest sector i amb la qual la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Cunit treballa de forma coordinada per tal que l'experiència d'aquests joves sigui el més enriquidora possible. Continuem, doncs, comptant amb la col·laboració de l'Escola dels Cossetans, que ha cedit els espais per a l'estada del grup de joves durant els 15 dies que conviuen al nostre municipi. I la Llar d'Infants Municipal de Cunit han posat punt i final al curs escolar 2025-2026 després d'uns mesos plens d'activitats en què els infants han pogut créixer, descobrir i aprendre a través del joc, l'experimentació i la convivència. Al final de curs s'ha celebrat amb diverses activitats. A la Llar del Trenet es va fer una festa amb la participació del grup d'animació infantil Els Atrapassomnis, que van fer gaudir petits i grans amb un espectacle participatiu. Posteriorment, les educadores van fer un homenatge als infants que finalitzen la seva etapa amb l'obsequi d'una samarreta i la dedicatòria d'un poema i una cançó. Paral·lelament, es va oferir berenar i beguda a totes les persones assistents. La jornada es va concloure amb una demostració de timbals a càrrec de l'entitat local Tocats pel Foc. A la llar de les Marietes, la celebració va consistir en una activitat de lliurament d'una pedra amb una paraula que identifica l'infant i que queda a la llar de forma permanent. D'altra banda, els infants van poder gaudir d'una activitat anomenada Càpsula del Temps, que consisteix en guardar una fotografia junt amb un desig de família, quedant emplaçats a tornar d'aquí a dos cursos per tal de mantenir el vincle efectiu en el temps. Paral·lelament, es va fer entrega d'una samarreta commemorativa i un berenar per tots els assistents. La regidora d'Educació, Yolanda Sánchez, vol expressar el seu agraïment a tots els equips professionals de les llars d'infants per la seva dedicació, implicació i compromís amb l'educació dels més petits, així com a les famílies per la confiança depositada en els centres al llarg del curs. Des de l'Ajuntament es desitja un molt bon estiu a tots els infants, les seves famílies i les professionals de les llars d'infants municipals. I el Casal Municipal de la Gent Gran ha tancat el curs 2025-2026 amb diverses activitats com a cloenda. El passat dia 18 de juny vam celebrar la festa de final de curs amb una jornada d'exhibicions de tallers que s'han fet al llarg del curs i molta diversió acompanyada d'un bon berenar i de la música del duet Alma. Els dies 25 i 26 de juny es va dur a terme l'exposició dels treballs realitzats durant aquest curs als tallers creatius del Casal de la Gent Gran. Finalment, el grup de teatre Arlequines i el Girasoles van pujar a l'escenari per presentar les obres Agència de Talentos i Enredo a Bordo, fruit de mesos d'assaig, dedicació i molta il·lusió. El públic va gaudir d'una tarda plena d'humor, situacions inesperades i grans interpretacions que van arrencar més d'una rialla i un llarg aplaudiment. També ens han deixat un recull de fotografies i un petit vídeo de la festa de final de curs a la seva pàgina de Facebook. Gràcies a totes les persones que ho han fet possible. Sou l'ànima del casal. Ens retrobem ben aviat amb més activitats i nous reptes. Bon estiu! I l'Ajuntament de Cunit dona el tret de sortida a una nova edició de la Fira d'Artesania, una de les cites més esperades de l'estiu, que omplirà el passeig marítim d'artesania, comerç i activitats per tots els públics. La fira tindrà lloc el divendres i dissabte de 6 de la tarda a 12 de la nit del 10 de juliol al 22 d'agost al passeig marítim entre els carrers Les Sorres i l'Avinguda Juli César. Durant aquestes setmanes, veïns i veïnes i visitants podran passejar entre les diferents parades d'artesania, descobrir productes fets a mà i gaudir d'un ambient familiar a tocar de mar. Com a complement de la programació, la fira comptarà amb l'espectacle Circ i Foc, que es representarà els dies 11, 18 i 25 de juliol i 1, 8 i 15 d'agost, amb dues sessions a les 8 del vespre i a 3 quarts de 10 de la nit, oferint una proposta d'animació per tota la família. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament de Cunit continua impulsant activitats que dinamitzin el municipi durant la temporada d'estiu, fomentant el comerç artesanal i contribuint, doncs, a enriquir l'oferta cultural i d'oci del municipi. I amb motiu de la Festa Major d'Estiu de Cunit d'enguany hem programat una nova conferència on en Miquel Altadill ens dissertarà sobre els emigrants vilanovins que van marxar a Files Amèriques, on van viure una infinitat d'experiències farcides d'anècdotes de tota mena. Són emigrants que van tornar rics, no tots, i que en el seu retorn van comprar algunes de les millors finques de Cunit. Entre elles destaca la família Marquès, amb les masies de Cal Marquès i Sant Antoni, la família Raldiris amb la masia de Cal Font, la família Torrents amb la masia Torrents, la família Ferrer amb la masia de Cal Pla i la família Quadres de Cal Baró. Tot plegat sense oblidar que l'arribada del ferrocarril cap a Sant Vicenç de Calders i Valls va ser una obra d'un altre indià, Francesc Gomà, qui té una plaça dedicada a Vilanova davant de l'estació de Renfe, en record de la seva filantropia. Amb ell hi van col·laborar estretament tres prohoms vilanovins com Víctor Balaguer, Pau Soler i Joan Torrents. Tampoc podem passar per alt que la capital del Garraf està agermanada amb la vila cubana de Matanzas, destí de molts emigrants vilanovins que buscaven fortuna al Nou Món. Des de Cunit hi va anar Daniel Coll Soler, nascut a Sant Pere de Ribes i de família assentada a Cunit a mitjans de la dècada entre 1900 i 1910. El 1915 va marxar amb només 15 anys i es va col·locar de cambrer en una gran cafeteria i al cap de pocs anys ja era l'amo del negoci. El 1930 va tornar amb una petita fortuna que li va permetre invertir a Vilanova, on va obrir una sabateria al carrer dels Caputxins. Per acabar la seva intervenció, Miquel Altadill ens complaurà també amb algunes anècdotes de caire més local. Al final de la conferència, i abans de passar al tas de cava, es projectarà un vídeo resum de la recent exposició cunitenca a la població occitana d'Arbàs. Aquest audiovisual té com a objectiu visibilitzar l'enfortiment dels lligams històrics i familiars que uneixen en dues localitats des de 1650. El vídeo és obra del company Albert Ardite. Aquesta trobada, intercanvi cultural, ha estat organitzat pel grup d'estudis cunitencs del Macio de Cunito amb la col·laboració i el suport de les regidories de Patrimoni i de Cultura de l'Ajuntament de Cunit. I el Festival Fes Humor tornarà a convertir Cunit en la capital de l'humor del 6 al 9 d'agost, amb una programació que reunirà una dotzena d'espectacles pensats per tots els públics. L'edició d'enguany consolida la cita com a un dels principals esdeveniments de comèdia del Baix Penedès i aposta per una oferta variada que combina monòlegs, improvisació, podcast en directe, música i altres formats humorístics. El cartell estarà encapçalat per alguns dels noms més destacats de l'escena actual, com Quim Masferrer, Alba Segarra, Kodai García, Charlie Pi, Elisenda Pineda i Jordi Merca, que compartiran protagonisme amb altres artistes al llarg dels 4 dies de festival. 11 edicions després de la seva primera celebració, el Fes Humor ha evolucionat de manera notable. El certamen va néixer com a un concurs de monòlegs, convertint-se en el primer festival dedicat a la comèdia tan a Cunit com al conjunt del Baix Penedès. Amb el pas dels anys, ha esdevingut una cita de referència que atrau alguns dels millors còmics i còmiques de Catalunya i de la resta de l'Estat. Una de les principals novetats d'aquesta edició és el protagonisme creixent del format podcast. El públic podrà gaudir en directe de les guarres, considerat un dels fenòmens virals de l'any, així com de la Riota, amb Carles Capella, Marc Llibre i Àlex Agudo. Les entrades per als diferents espectacles es posen a la venda ja, al qual doncs, podreu trobar-les a través del web oficial del festival feshumor.cat. El Fes Humor està organitzat per l'Associació Cultural Fes Humor Cunit i l'Ajuntament de Cunit, amb la col·laboració de la Regidoria de Turisme de l'Ajuntament de Cunit i el suport de diversos patrocinadors. I el pressupost del 2026 destina 112,7 milions d'euros al Penedès per impulsar infraestructures, salut i habitatge. El govern incrementa un 33% la inversió de la pagaria respecte al 2023 i destaca projectes estratègics com la desalinitzadora del Foix, nous CAPs, habitatge públic i millores ferroviàries. El pressupost del 2026 destina 112,7 milions d'euros al Penedès per impulsar infraestructures, salut i habitatge. Segons Eix Diari, el govern de la Generalitat ha aprovat el projecte de llei de pressupostos per al 2026, els més expansius de la història, amb una despesa global de 49.162 milions d'euros. Dins d'aquests comptes, la vegueria del Penedès rebrà una inversió de 112,7 milions d'euros, un 33,34% més que en els pressupostos del 2023. Aquesta xifra representa el 4,4% de tota la inversió territorialitzada prevista a Catalunya, segons el govern, el que consolida l'aposta per reforçar el desenvolupament econòmic, social i territorial del Penedès. L'àmbit de la salut serà el que rebrà més recursos amb 29,2 milions d'euros, l'equivalent al 26% de tota la inversió prevista a la vegueria. Entre les actuacions més destacades hi ha els 10 milions d'euros destinats a la Fundació Hospital Sant Pau i Santa Tecla i els 7 milions per l'Hospital Residència Sant Camil, 4,5 milions per l'Hospital d'Igualada, així com l'ampliació del CAP de l'Arbós amb 2,6 milions i la construcció del nou CAP de Santa Margarida i els Monjos amb 2,4 milions. Les inversions en carreteres ascendeixen a 18,2 milions d'euros. Entre les actuacions previstes destaquen els treballs de conservació de la xarxa viària, millores a la C-32, a la C-15, a la BB-2241 entre Sant Sadurní d'Anoia i Masquefa i la transformació urbana de la C-31 entre Calafell i Cunit. Pel que fa a les infraestructures ferroviàries, el pressupost reserva 16,2 milions d'euros amb actuacions a les línies metropolitanes dels ferrocarrils de la Generalitat i les obres de superació del pas a nivell i soterrament de l'estació d'Igualada. El cicle de l'aigua rebrà 13,5 milions d'euros, principalment per avançar la connexió hidràulica i l'elèctrica de la desalinitzadora del Foix, així com a millores de les xarxes d'abastament i sanejament en diversos municipis. En matèria d'habitatge s'hi destinaran 9,2 milions d'euros per impulsar promocions d'habitatge públic a Sant Pere de Ribes, Igualada, Sant Sadurní d'Anoia i Vilanova i la Geltrú. A més de les inversions previstes per l'any vinent, el pressupost incorpora 246,8 milions d'euros en compromisos plurianuals per al període 2027-2029, que permetran donar continuïtat a projectes estratègics per la vegueria. Entre aquests destaquen la connexió de la desalinitzadora del Foix, la construcció de l'escola del Bruc, el nou parc de bombers de Vilanova i la Geltrú i el futur hospital del Vendrell. Amb aquests comptes, el govern assegura que reforça el seu compromís amb el Penedès, incrementant els recursos destinats a infraestructures, serveis públics, habitatge i sostenibilitat, amb l'objectiu d'afavorir el desenvolupament de la vegueria en els pròxims anys. I Esquerra Republicana del Baix Penedès demana complir la promesa de més bombers, Mossos i Rurals per la comarca. Segons el Diari de Tarragona, amb els pressupostos de la Generalitat aprovats fa uns dies, doncs han de començar a veure's els compromisos fets. Doncs una vegada la Generalitat té pressupostats aprovats, els pressupostos aprovats, Esquerra Republicana del Baix Penedès assenyala que el moment de demostrar el compromís adquirit amb la comarca per dotar-los dels serveis necessaris, atenent a l'increment de la població actual i el previst per als pròxims anys. Representants d'Esquerra Republicana al Baix Penedès, com l'alcaldessa de Llorenç, Montserrat Ventosa, el regidor de Calafell, Òscar Albeceita, i la regidora i vicepresidenta de la Diputació, Marta Ventura, esgrimen necessitats imperioses per ajustar-les a la comarca. Hi ha necessitats del Baix Penedès que són palmàries, pel que ara doncs, s'ha de veure el compromís de la resta de partits per a corregir el dèficit històric en inversions i adaptar els serveis públics al creixement demogràfic. Esquerra Republicana destaca el compliment del compromís adquirit durant la negociació pressupostària per construir una variant entre Llorenç del Penedès i Banyeres que tregui del centre de les localitats de gran volum de tràfic i especialment de camions, que augmentarà per l'entrada en funcionament de naus logístiques que ja s'estan construint a la zona. En 6 mesos hi haurà doncs, aquests fets als estudis, la qual serà la millor solució per posteriorment redactar el projecte i executar l'obra. És una històrica reivindicació d'ajuntaments i veïns. Esquerra Republicana afegeix la necessitat d'incrementar la seguretat en quant a bombers, Mossos d'Esquadra i agents rurals, com destacà Marta Ventura. Ara unes dotacions que han quedat molt per enrere del creixement demogràfic. No podem continuar oferint els mateixos recursos en una comarca al que avui té necessitats molt superiors. El regidor a Calafell, Òscar Albaceita, en l'oposició va posar números a les necessitats d'agents de Mossos d'Esquadra. Hi hauria, farien falta 50 per reforçar la plantilla de la comissaria del Vendrell, independentment de que existeixi el compromís de fer una que doni servei a Calafell i Cunit, com anuncia la consellera d'Interior, Núria Parlon. Albaceita assenyala l'urgència que en les dependències del Vendrell hi ha espais i necessitats de reforç. Una possible dependència que la Calafell-Cunit ha de ser una realitat i trigaria uns anys encara. Una altra preocupació és la infraestructura, doncs, infradotació del Parc de Bombers del Vendrell. Recentment s'ha aconseguit incorporar el 6è bomber que permet realitzar més intervencions a la vegada, però la demanda d'Esquerra Republicana és aconseguir un parc amb 9 bombers per torn, incloent un sergent i 2 caps de comandament per ser un parc de categoria A, que permeti atendre 3 emergències simultànies. Per superfície de comarca, també forestal i de quilometratge de carreteres i autopistes, a més de vies de tren, assenyalant el necessari increment de la dotació. Afegeix la necessitat d'incomplir, doncs, complir el compromís de construir una nova base operativa d'agents rurals al Vendrell i complementar la plantilla per cobrir les baixes per jubilació que no s'estan responent i posteriorment augmentar la plantilla. L'activitat del cos augmentà un 22,3% en el 2025 respecte a l'any anterior. Ara, Esquerra Republicana portarà als plens dels ajuntaments del Baix Penedès les seves propostes perquè la majoria de grups polítics s'assumin i el Parlament pugui pressionar el compliment de les compromisos amb la comarca. I tornem al diari de Tarragona. Russell Crowe, paelles i el flam de la iaia a Calafell i pa de la Cunit. L'actor es deixa veure a la nostra comarca durant el rodatge de la seva nova pel·lícula. Rita López, propietària del restaurant El Baler, en el passeig marítim de Calafell, va atendre la sol·licitud d'una reserva a la web del seu local per un sopar. Anaven a ser 9 persones i van demanar terrassa de platja, però no hi havia taules en aquesta zona. Sobre les 9:30 oferien taula en una altra de les terrasses del local, el qual va ser perfecte. Quan va arribar el nombrós grup, Rita tenia molta feina atenent els clients. Ni es va fixar qui era. Era un grup nombrós. Es van sentar i un home es va posar a la capçalera. Explicava que tenia molta gana i que volia provar tot. Rita encara no era conscient de qui era amb qui estava parlant, però tampoc sóc molt de veure pel·lícules, diu. Va enviar un dels seus cambrers a prendre nota i que sorprenentment va explicar a Rita que els de la taula li van demanar de tot. Rita es va apropar i els va explicar que les tapes del local són generoses i que estan demanant molt menjar, però aquells comensals volien provar la paella, també doncs, el que seria el llibret de llomillo, l'arròs especialitat de l'Albaler, gairebé totes les tapes. Bé, tenim, doncs, podem treure a poc totes les tapes, explica Rita. El millor vi tint, el millor vi negre de la casa, de 116 euros l'ampolla. Fou quan altres comensals van dir a la propietària del local que estava sentat en aquella taula l'actor neozelandès Russell Crowe. Doncs porta més d'un mes allotjat a una masia de Cunit destinada a establiment hoteler i que durant aquest temps s'ha deixat veure per la zona, acompanyat d'una corte de persones entre membres de l'equip de rodatge, família i seguretat. Rita va assenyalar que el tractava com un client més i va explicar les elaboracions de les paelles i els productes mariners i que Calafell fou un poble de pescadors. Russell Crowe es va mostrar interessat en les explicacions de la història de Calafell que narrava Rita, quan algun client doncs demanava fotografies a l'actor al qual ho rebutjava. Va arribar l'hora del postre, és un plat de fruita, el flam de la iaia Isabel, mare de la Rita, de 93 anys, i que encara elabora aquest dolç, crema catalana i un sorbet de ron cubà, elixir legendari de 7 anys. A l'actor va preguntar si es podia fumar, però la Rita li va respondre que no podia a la terrassa perquè podia fer-ho en el mur del passeig marítim, i allí fou a l'actor amb el seu fill. El tornar va abonar la compta en metàl·lic. Els actes ha acudit, doncs, regularment a les instal·lacions del Club Esports Tennis i Pàdel Cunit, també al qual li van preguntar com havia conegut el local i com li van contestar per les ressenyes de Google. Rita explica que li va atendre com a qualsevol altre client. Al demanar-li una fotografia amb els cambrers, va dir que no tenia problemes. A l'actònia holandès, Russell Crowe, ha tingut a Cunit el seu punt de descans i relaxació mentre es participa en el rodatge de The Last Druid, una producció internacional d'aventures i fantasia que està gravant des de fa dies en una zona boscosa entre Sant Cugat del Vallès i Rubí. Són molts els veïns dels que s'han intentat veure amb l'actor, el que, tot i això, no ha dubtat en moure's per la zona. Ha sigut un habitual en el club de tennis de Cunit, el qual a estones lliures ha accedit a jugar a pàdel. En la masia en la que resideix, un encantador establiment, doncs, al qual ha trobat tranquil·litat des de Cunit, sortia cada dia per desplaçar-se cap a una zona boscosa entre Sant Cugat del Vallès i Rubí, on roda el seu últim treball. Amb un físic molt diferent al de la pel·lícula Gladiator, el qual, recordem, han passat 26 anys, Crowe llueix una poblada barba i melena per la seva interpretació d'un vellet líder celta que lluita per protegir la seva família i el seu poblat, en una trama ambientada en un univers de fantasia. Crowe comparteix elenc també de Last Druid amb Rosli Leslie, Andreas Pitchman i Daniel Zobato. I l'executiva de la Federació Empresarial Gran Penedès ha acordat nomenar Amèlia Mestre i Gomes directora general de la Federació, en reconeixement a la seva trajectòria, compromís i coneixement profund de l'entitat. Aquest nomenament reconeix la trajectòria dins de l'entitat d'Amèlia Mestre, on els darrers anys ha assumit responsabilitats creixents en direcció, representació institucional i lideratge de projectes estratègics. L'executiva considera que compta amb la formació, l'experiència, la visió i la capacitat necessàries per liderar aquesta nova etapa de la Federació. La decisió respon a la necessitat de garantir la continuïtat de la direcció executiva de la Federació davant de la prolongació de la situació mèdica de Joan Manel Montfort i la impossibilitat de preveure, a hores d'ara, de la seva reincorporació les funcions habituals. Aprofitem, doncs, aquesta comunicació per expressar el nostre sincer agraïment a Joan Manel per la tasca desenvolupada al capdavant de la Federació Empresarial de Gran Penedès, així com per la seva dedicació, compromís i contribució al creixement de l'entitat. Li fem arribar igualment els nostres millors desitjos per la seva recuperació. La Federació afronta aquesta nova etapa des d'una posició sòlida, amb una base associativa en creixement, una activitat consolidada i la voluntat de continuar sent la veu de referència del teixit empresarial del Gran Penedès. Seguim, doncs, fent la feina com fins ara, amb el compromís de continuar reforçant el projecte de la Federació Empresarial Gran Penedès, donant servei a les empreses associades i treballant amb rigor i responsabilitat al costat del teixit empresarial del Gran Penedès. I si esteu pensant en la truita i o bé rebosteria que presentareu al concurs d'aquesta festa major, doncs sigueu fidels a la nostra cita, que com cada any presenta l'Ateneu Cultural Alba de Cunit, amb 3 premis per categoria. Recordeu, el proper dissabte, dia 11 de juliol, concurs de truites i rebosteria. Entrega de truites i rebosteria a les 7 de la tarda. Entrega de premis a les 8 del vespre. Degustació amb sangria a partir de les 8 del vespre per un mòdic preu de 3 euros. Recordeu, al carrer Sant Joan número 2, davant de l'entrada del casal municipal de Cunit. Un acte que organitza l'Ateneu Cultural Alba de Cunit en el marc de la Festa Major d'Estiu Sant Cristòfol 2026. I també recordem que aquest dijous, a 7:45 del vespre, tenim l'estirada de la corda a la plaça Jaume Vidal. Segona prova organitzada per Mullats i Cremats, estirada de la corda. Agafa't fent boi fort, busca un bon recolzament i tiba amb el teu equip fins a fer caure la marca al vostre costat. Recorda portar bon calçat per tenir la màxima tracció a terra i es recomana l'ús de guants amb categoria infantil i adult. Recordem que hi haurà servei de food trucks a tots els actes que se celebrin a la plaça Jaume Vidal a partir de les 8 del vespre. A més, també aquest dijous, a partir de les 9 de la nit, tenim nit de capgrosses i sopar de germanor a la plaça Jaume Vidal. Nit per celebrar la cultura popular amb les entitats del municipi. Sopar popular de germanor de Carmanyola amb ambient festiu i participatiu. Durant la vetllada es farà el lliurament de premis culturals i hi haurà actuació musical en directe, food trucks i punt de venda de marxandatge oficial de l'entitat, el que organitza Balls Populars de Cunit. I divendres a 7:15 de la tarda tenim la cercavila eixerida. amb l'inici a la plaça Sant Cristòfol, amb el recorregut el qual transcorrerà a través dels carrers del nostre nucli antic del poble. Cercavila infantil a càrrec de la colla Tocats pel Foc i Balls Populars de Cunit. La cercavila comptarà amb la participació dels gegantons de la vila i el gegant infantil Ramon, acompanyats per la colla de grellers Maricel. També hi participaran la Marieta, el Drac Petit, els Caps Grossos, el Ball del Patatuf, el Ball de Cercolets, el Ball de Panderos, el Ball de Pastorets, el Ball de Bastons i el Ball de Pere i la Lloba de Reus. També recordem que aquest divendres a les 8 del vespre tenim la catapulta, tercera prova organitzada per mullats i cremats, coordinat en equip per fer volar boles d'aigua de tela en tela fins al cubell final. Es recomana portar calçat esportiu tancat per participar i evitar les lliscades. Animeu-vos a portar roba de recanvi i alguna cosa per sopar, per després veure el pregó de festa major. Un pregó el qual es realitzarà, com bé dèiem, també aquest 10 de juliol a les 9 de la nit, el pregó i tret de sortida oficial de la Festa Major d'Estiu Sant Cristòfol 2026, el qual realitzarà el nostre company, en Guillem Estadella.
3: Què tal, cunitencs i cunitenques? Escolta, tinc l'honor, l'orgull i la satisfacció de dir-vos que aquest any seré el pregoner de la Festa Major. No em pot fer més il·lusió. Per tant, us convido tots i a totes a que vingueu el divendres 10 de juliol a les 9 del vespre. Bueno, que jo encara farà sol una miqueta, vull dir que veniu de la platja d'on vingueu. A les 9 a la plaça La Vila per fer el pregó. Jo us puc avançar que no serà un pregó normal. Vull dir que hi haurà una miqueta de teca. Per tant, tots i totes convocats una mica abans de les 9 per donar el tret de sortida de la Festa Major d'enguany, que serà espectacular, així que res, que molt content i molt feliç de ser aquest any el pregoner de la Festa Major de Cunit. Per mi això és el súmum, vull dir, jo a partir d'aquí ja tot ha d'anar cap avall, així que us espero el dia 9, i el dia 9 no, el dia 10 a les 9, vale?
0: I a continuació també divendres dia 10 de juliol a 2:15 de la nit, cercavila infantil de foc amb inici a la plaça de la Vila. Cercavila de foc pels carrers del nucli antic amb la participació de la colla infantil dels Joves Diables de Cunit, acompanyats de la Flameta de Cunit, així com de la colla local Tocats pel Foc amb les seves bèsties infantils, les Espurnes de Foc i els Timbalers de Tocats pel Foc. Com a colles convidades hi participaran els Diablets de Cubelles, els Dimonis de Baixa Mar de Vilanova i la Geltrú i els Diables de Calderots de Santa Fe. A més, també recordar que tenim el Cercavirra Joves per Cunit, el qual tindrà lloc també aquest 10 de juliol a partir de 2:15 de la nit al Passeig Marítim davant de l'oficina de turisme. Torna el Cercavirra Cunit de l'Associació Joves per Cunit, doncs dins dels actes de la Festa Major d'enguany, amb l'Associació Joves per Cunit, el qual ja ha avançat que aquesta edició arribarà amb novetats. Establiments participants, el Rodaví, Kismar, Bar Restaurant La Marina, Xiri el Búnquer i Recinte de Festa Major. Preu del pack 15 euros, inclou la samarreta oficial del Cercavirra i 5 consumicions que podràs bescanviar als establiments del recorregut. La venda d'entrades començarà a partir d'ara mateix ja a l'oficina de turisme fins a esgotar existències. I també recordem el ball de Festa Major que tindrà lloc a la plaça Jaume Vidal el dia 10 de juliol a les 11 de la nit amb l'orquestra La Principal de la Bisbal. I no tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica que, com sempre, ens arriba de la mà del nostre tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cunit, el nostre company Josep Miró. Més informació en properes edicions d'aquest mateix informatiu, com sempre, a través de la 107 de la FM i www.radiocunit.cat. Ara us deixem amb el temps, com sempre, de la mà del nostre company en Josep Miró. Endavant!
4: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
5: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta molt estable, amb un dia en què es notarà més ja la onada de calor que en dies passats. Així doncs, sol i cel clar la major part del dia, amb algun núvol puntual que hem tingut a primera hora del matí baix que ja ha desaparegut, i esperem també algun núvol llunyà d'evolució a la tarda i poca cosa més, amb una temperatura que aquesta nit ha pujat una miqueta, s'ha situat en els 23 de mínima, mentre que la màxima avui farà un salt i estarà al voltant dels 31 arran de mar i dels 33 a l'interior del municipi, amb una humitat que serà una miqueta més alta i ambient més xafogós, vents febles, amb domini del xaloc la major part del dia i fent que la mar hi hagi una mica de marejol. Per demà esperem que el temps, doncs, sigui també molt estable, dominat pel sol, amb algun núvol a la tarda, cel clar al matí, i i amb unes temperatures que tocaran sostre. Aquesta nit la temperatura pujarà i la mínima voltarà als 24 o 25 graus, propera a la nit tòrrida, mentre que demà podríem situar-se a l'interior del municipi al voltant dels 34 graus, o fins i tot acostar-se als 35, arran de mar una miqueta menys, i no passaria de 32-33, amb una humitat que serà moderada i amb una xafogor bastant acusada. Vents en conjunt febles, amb domini del xaloc la major part del dia, i fent que la mar estigui arrissada fins a mig matí i amb marejol la resta del dia.
0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit
6: 107.0
1: FM.
7: Notícies en xarxa migdia amb Marta Pardell.
8: Els bombers concentren els esforços en estabilitzar l'incendi que crema des de dilluns a Setmanat al Vallès Occidental i que ja ha afectat unes 200 hectàrees de terreny. El foc afronta hores clau ara mateix pel pic de temperatura i la marinada que bufa a la zona. Els prop de 400 efectius que hi treballen confien estabilitzar-lo aquest vespre si no hi ha represes durant la tarda. El cap d'intervenció, Jordi Martín, explica els nuclis que encara estan en risc.
9: El primer dia tenim evacuat el nucli de Guanta, que correspon al municipi de Setmanat, i després tenim dos territoris doncs, que estan confinats, un que seria doncs, Sant Sebastià, que és el que seria el cap flanc esquerre, i la banda alta del flanc dret, cap, doncs, també el barri del Farell, que correspon a Caldes.
8: En total es manté el confinament d'unes 300 persones, tot plegat mentre l'onada de calor arriba avui al punt àlgid, però encara no se'n veu al final. El Procicat està en fase d'alerta per calor intensa i ja hi ha 214 municipis en risc extrem d'incendi. El temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
10: Bon dia. Continua aquesta onada de calor que, de fet, ja en aquests moments porta molts valors al voltant dels 40 graus. Això després d'una nit que ha estat increïblement càlida en alguns indrets de Girona, sobretot al voltant del Cap de Creus. A Portbou no s'ha baixat dels 33 graus de temperatura mínima i a hores d'ara, allà a l'Empordà, també a la Catalunya Central, prelitoral de Barcelona, la Vall de l'Ebre, comarques de Ponent, Conca de Tremp, Valls del Pirineu, es mouen entre els 36 i 41 graus. Aquesta tarda tornarem a fregar els 42-43 graus a l'ombra en alguns racons del Segrià, també de la Ribera d'Ebre, però és que arran de mar també arribarem als 35 graus de màxima. Per tant, una calorada de cal ample. Aquesta mateixa calor tornarà a fer rebentar els núvols en forma d'alguna tempesta, sobretot entre la Vall de Ribes, també al Berguedà, la banda de la Cerdanya, totes les comarques del nord de Lleida i gran part d'aquestes tempestes acompanyades de molt de vent. Demà, en canvi, despertarem amb molt de sol, però déu-n'hi-do la calorada. N'estem pendents a la xarxa.
8: És dimecres, 8 de juliol de 2026, i tenim més titulars. Els veïns de les 8 finques de Barcelona, desallotjades per un esvoranc a les obres de la línia 9 del metro, no podran tornar a casa fins dissabte com a mínim. Sònia Kerr.
11: Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per garantir la seguretat a la zona. Ho explica el director general d'Infraestructures de Mobilitat, Ramon Ramírez.
12: Durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
8: Els Mossos d'Esquadra alerten de l'increment de bandes juvenils violentes amb menors implicats i que utilitzen armes de foc.
11: Bandes com la que va matar un jove al parc de la Pegaso de Barcelona la setmana passada. Una tendència que, a més, adverteixen que creixeran els propers anys.
8: Les borses europees tornen a marcar números vermells i el preu del barril de Brent s'acosta als 80 euros per la represa dels atacs nord-americans sobre l'Iran.
11: Aquesta matinada s'ha trencat un alto al foc que poc després ha confirmat Donald Trump des de la cimera de l'OTAN de Turquia. Trump qualifica de mentider el règim iranià.
8: El Tribunal Suprem rebutja portar a Europa la regularització de migrants del govern espanyol.
11: Els jutges també han rebutjat la suspensió cautelar d'aquesta regularització, tal com havia sol·licitat la Comunitat Valenciana i l'Aragó.
8: En cultura, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual, amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció Magba.
11: La mostra reuneix 3 exposicions, una dedicada a la transició, una altra que recupera films del cineasta Pere Portabella i la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis.
8: Als esports, Jordi Cervantes, el Barça ja coneix els rivals de la Champions League de futbol sala.
13: Els blaugranes que tornen a la màxima competició europea després de 2 anys se les veuran amb el Club Semell, el Club Lucenech i el Minerva. Aquesta primera fase es disputarà del 27 d'octubre a l'1 de novembre a Eslovàquia.
8: El control de Ivan López, a la redacció i coordinació Sònia Kerr, passant 4 minuts de les 2.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
8: Prop de 400 efectius dels bombers continuen lluitant a hores d'ara contra l'incendi declarat dilluns a Sentmenat, al Vallès Occidental, i que afronta hores clau. Malgrat la marinada que bufa la zona i les altíssimes temperatures que s'hi registren, els bombers esperen poder estabilitzar-lo les properes hores, a aquest vespre, si no hi ha represes al llarg de la tarda. De moment, ha cremat 200 hectàrees de terreny. Última hora, des del centre de control, amb bona codinenca, Gemma Permanyer, bon dia.
7: Bon dia. Doncs mira, ens hem allunyat una mica del centre del control. Som a l'urbanització Boscos de Guanta, una de les urbanitzacions afectades per aquest incendi.

0: Han pujat en picat des d'aquest matí. Ara podríem dir que ja estem al sostre d'aquestes temperatures i a partir d'ara doncs, començarà a augmentar aquesta marinada, que el punt més alt doncs, serà doncs, a les properes hores i, per tant, serà el punt més delicat que haurem d'estar tots centrats i intentant doncs, minimitzar, com dèiem, aquestes possibles represes que ahir vam veure que ens donaven problemes.
1: Al llarg d'aquest matí també hi han estat treballant membres del GRIC, del grup d'estructures col·lapsades de bombers, que han estat analitzant quin impacte ha tingut l'incendi amb dues construccions afectades en aquests boscos de Gualba.
2: Gràcies, Gemma Permanyer, des d'Ona Codinenca. I els alcaldes i alcaldesses de l'Anoia, afectats per l'incendi que ha cremat més de 500 hectàrees des de dilluns en aquesta comarca, s'han reunit aquest matí amb el conseller d'Empresa i de Treball, en Miquel Samper. Volem saber com ha anat aquesta trobada. Laia Serarols, Canal Taronja, Anoia.
3: La Generalitat garantirà l'acompanyament a les empreses afectades per l'incendi de l'Anoia perquè puguin reprendre l'activitat el més aviat possible. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha explicat que el govern farà seguiment de l'evolució dels danys i que confia que les companyies asseguradores indemnitzin amb rapidesa les empreses pels desperfectes i pel lucre cessat, és a dir, els beneficis que han deixat d'obtenir a causa del foc. Si aquest procés no avança com és previst, ha assegurat que la Generalitat estudiarà possibles línies d'ajut per facilitar la reactivació de l'activitat econòmica.
4: No és un incendi provocat per cap negligència de la pròpia empresa i, per tant, estem doncs, que aquí s'hauria de solucionar el tema amb un peritatge dels danys patits per les empreses, dels lucros cessantes que hagin pogut acreditar, és a dir, allò que no podran guanyar com a conseqüència de l'aturada de l'activitat.
3: En total, 8 empreses han resultat afectades per l'incendi de la comarca de l'Anoia i totes tenen les assegurances en regla.
2: El que ja està controlat és el foc de les Gavarres, que ha cremat unes 2.300 hectàrees de terreny, la major part de superfície forestal. Ara sorgeixen els interrogants sobre si l'incendi era evitable o no i què caldrà fer a partir d'ara per recuperar el massís.
5: En aquest sentit, el gerent del Consorci del Massís, Quim Gubau, admet que toca fer una anàlisi per saber si hi havia punts a millorar, però defensa la feina feta en la gestió i prevenció de l'incendi. Són declaracions a la xarxa.
6: El massís disposa d'un pla de prevenció d'incendis des del 2005 i revisat el 2021 i avalat pels bombers i per tothom qui l'ha d'avalar. Si ha funcionat o no, això és el que deia que s'haurà d'analitzar. Vull dir, va haver moments al foc en què parlàvem d'un perímetre potencial de 8.000 hectàrees. Al final han sigut 2.000. Haurem de veure quin paper han jugat les infraestructures de prevenció d'incendis i el bosc gestionat que hi havia, que va trobar el foc durant el seu recorregut, amb que aquest perímetre doncs, no fos la totalitat.
5: Avaluar el perill de possibles caigudes d'arbres sobre el vial i tornar a condicionar els camins que han fet servir els vehicles pesants aquests dies són les dues principals accions que es proposa al Consorci per tornar a la normalitat.
2: En relació amb aquest foc, el president Salvador Illa nega que el govern hagi comès cap negligència amb l'empresa subcontractada que presumptament va originar l'incendi. Junts demanarà responsabilitats polítiques i els comuns han qüestionat que ampliar l'aeroport del Prat redueixi l'emergència climàtica, tot plegat avui a la sessió de control al Parlament. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. Els incendis, la calor extrema i el canvi climàtic han protagonitzat la sessió de control al Parlament. La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha donat per fet que el govern no va ordenar a l'empresa de les Gavarres evitar fer feines perilloses i ha avançat que en demanaran responsabilitats polítiques. El president Illa ha negat negligències.
8: Les empreses hauran de respondre per la seva actuació. El govern també ho haurà de fer pel control que no va fer. La justícia, com vostè diu, determinarà les responsabilitats administratives o penals i, òbviament, aquest Parlament determinarà les responsabilitats polítiques. Perquè des de Junts, president, les hi demanarem i volem saber si les assumirà.
9: El govern ha actuat amb transparència i des del primer moment vam informar de la causa de l'incendi i hem posat a disposició judicial de la persona i jo he dit que s'arribarà fins al final. Però el govern, en aquest cas, ho sento, no comés cap negligència.
7: Jessica Albiach dels Comuns ha reclamat aturar l'ampliació de l'aeroport del Prat per reduir emissions i l'impacte en el canvi climàtic, però ella ho ha rebutjat.
10: Amb les dades econòmiques que li he donat, amb les temperatures que estem patint, jo li pregunto. Encara pensen que és una bona idea ampliar l'aeroport del Prat?
9: Sí, perquè com vostè sap, o hauria de saber, i si no, i farem arribar la documentació, el compromís d'ampliació comporta també un compromís mediambiental.
7: La sessió ha començat amb un llarg aplaudiment en senyal d'agraïment als bombers.
2: I tot plegat mentre l'onada de calor arriba avui al punt àlgid, però encara no se'n veu al final. El Procicat està en fase d'alerta per calor intensa i ja hi ha 214 municipis amb risc extrem d'incendi. En aquestes localitats s'ha prohibit la sega de les cunetes, les activitats culturals falleres o activitats amb foc i material pirotècnic.
5: El Servei Meteorològic avisa que les temperatures estaran per sobre de la mitjana fins a finals de la setmana vinent, amb nits tòrrides al litoral i prelitoral i temperatures per sobre dels 40 graus a l'interior.

0: Fet Portbou ha registrat aquesta nit una mínima de 31,9 graus. És la temperatura nocturna més alta mai registrada per cap estació del Meteocat. Per tot plegat, des de Protecció Civil fan una crida a la prudència. Imma Solen és la subdirectora.
1: De cara al cap de setmana ens comentaven els meteoròlegs que podia baixar algun grau, però que es mantindria encara per sobre de la mitjana, i de cara a la setmana que ve ens deien que s'incrementaria una altra vegada més. Continuem amb aquesta onada de calor, llarga, molt llarga, i cal que la gent vigili molt perquè aquesta persistència en el temps és el que ens fa desgastar el cos.
0: Arran d'aquesta situació, s'han ampliat les restriccions d'accés a l'espai natural de Sant Llorenç de Munt i l'Obac, fet que eleva a 7 els espais naturals amb accés restringit. Catalunya ha patit 97 morts atribuïbles a la calor durant la primera setmana de juliol, segons el sistema de monitoratge de la mortalitat diària.
2: Les crides a la prudència es redoblen en el cas del bany. Des de l'inici de la temporada, 12 persones han mort ofegades a Catalunya a platges i piscines. La darrera és una nena de només 6 anys, ofegada en una piscina de Balaguer, a la Noguera. L'Ajuntament ha decretat avui jornada de dol. Balaguer Televisió, Gerard Díaz.
3: La Paeria de Balaguer ha decretat un dia de dol oficial per la mort ahir al vespre d'una menor a les piscines del barri del Secà. Arran d'aquests fets, des del consistori expliquen que les banderes dels edificis municipals onejaran a mig pal i que s'ha decidit suspendre les activitats organitzades per les diferents àrees de l'ens municipal. Per tant, s'anul·la l'activitat esportiva prevista per avui dimecres a la piscina del poliesportiu i també el cicle de monòlegs a la plaça del teatre. Pel que fa a les piscines municipals del Seca, la Paeria ha decidit mantenir-ne l'obertura tenint en compte la situació d'altes temperatures i l'episodi d'onada de calor que afecta el territori. En aquest context, es considera que aquestes instal·lacions continuen prestant un servei essencial com a refugi climàtic per a la ciutadania. Anna Profitós és la paera d'Educació de Balaguer.
4: Volem donar des de la Paeria el nostre condol a tota la família, a totes les persones que coneixien a la petita, i sobretot també a tota la comunitat educativa de Balaguer, que també és una part afectada, i també donar el nostre agraïment a totes les persones que van col·laborar en les tasques d'assistència a la menor.
3: Avui a les 6 de la tarda es realitzarà un minut de silenci en respecte a la menor en les dues piscines municipals de la ciutat.
5: Notícies en xarxa.
2: Com a mínim, fins dissabte no podran tornar a casa els veïns desallotjats al barri del Putxet de Barcelona per l'esvoranc que s'hi va obrir ahir en les obres de construcció de la línia 9 del metro. Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per garantir-hi la seguretat i l'Ajuntament ofereix allotjament d'emergència a qui no tingui a on anar. Són 93 els pisos evacuats. Maite Polo, bon dia.
6: Bon dia. Els tècnics faran una supervisió continuada del terreny afectat per l'esvoranc durant 3 dies i 3 nits. I dissabte al matí diran si les persones desallotjades poden tornar a casa seva i si els negocis poden tornar a obrir. Ramon Ramírez és director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat.
7: Comencem un monitoratge que anem seguint, repeteixo, hora a hora, però que fem comprovacions de situació a la matinada per avaluar les mateixes condicions o avaluar sota les mateixes condicions i, per tant, durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
6: La setmana passada, alguns veïns van fer arribar queixes a la Direcció General d'Infraestructures de l'aparició d'esquerdes. Tot i això, la directora de projectes, Begoña Castiblanque, n'ha relativitzat el nombre en una atenció avui als mitjans, al lloc dels fets.
8: No en teníem gaires, d'aquesta zona estem parlant, no en teníem gaires, no tinc el número exacte, però no ha sigut una cosa massiva, ni molt menys, en absolut.
6: El forat de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat l'han emplenat de formigó.
2: Els Mossos d'Esquadra alerten de l'increment de bandes juvenils violentes amb menors implicats i armes de foc. Bandes com la que va matar un jove al bar de la Pegaso de Barcelona la setmana passada. La tendència, a més, adverteixen que pot créixer en els propers anys. Només a la capital catalana n'hi ha detectades fins a una desena d'aquestes bandes. La policia n'ha desmantellat una, que s'autoanomenava els 300. Carina Bellbé, bon dia.
9: Bon dia. Els Mossos han detectat que ara mateix hi ha més bandes juvenils violentes que fa 20 anys, quan hi va haver un boom d'aquesta mena de grups criminals, i alerten que la tendència és alcista. Escoltem l'inspector José Ángel Merino.
10: Els fluxos naturals, a lo millor, de migració dels països de centre a Sud-amèrica cap aquí, doncs fan preveure que puguem tenir un escenari que es mantingui o que fins i tot tingui una tendència alcista. Aquí el que cal Més enllà, evidentment, de posar focus a Barcelona, que passa molts incidents, però també de posar focus a nivell global, i és per això que estem fent aquesta diagnosi general.
9: Una d'aquestes bandes juvenils que la policia ha desmantellat, anomenada Els 300, operava a Sant Andreu, Sant Martí i Nou Barris i feia servir la violència extrema com a mecanisme de control territorial i de cohesió interna. Cometia agressions grupals molt violentes, sobretot a joves, es finançava a través del tràfic de drogues i utilitzava les xarxes socials per captar nous integrants. S'han detingut 18 joves, 6 de menors.
2: És un quart de 3. Prop de 5.000 organitzacions reclamen a la Generalitat que garanteixi el lleure educatiu durant l'estiu. Demanen que faci efectiva la moció aprovada ara fa un any al Parlament per assegurar un mínim de 15 dies de casals, campus, colònies o campaments. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. La pobresa infantil ha crescut més d'un punt el darrer any. Un de cada tres menors pertany a famílies que no es poden permetre una setmana de vacances. Tot i la moció aprovada fa un any per preveure una partida econòmica que garanteixi l'accés universal a les activitats de lleure durant l'estiu, una àmplia representació social denuncia que no s'ha fet efectiva. Maria Truñó és directora de l'Aliança Educació 360.
12: No en tenim prou amb ajudes puntuals, amb ajudes només a algun sector del lleure. Cal que no depengui de les famílies, que no depengui de l'oferta territorial, sinó que els ajuntaments tinguin el suport clar de la Generalitat de Catalunya. Sí que ens alerta que els pressupostos que es van aprovar la setmana passada no hi ha la partida específica que demanava el Parlament fa un any pel lleure educatiu.
11: La reclamació té el suport d'associacions de famílies d'alumnes, col·legis professionals, entitats socials, culturals, esportives i de salut. Calculen que garantir dues setmanes d'activitats costaria 47 milions d'euros.
2: Encara en relació al lleure educatiu, els responsables de cases de colònies i albergs encaren una tardor sense reserves i desastrosa, fruit del conflicte entre el Departament d'Educació i els docents. El sector alerta que moltes cases de colònies no podran subsistir. Ula TFM, Gerard Puigdemont.
13: Des de l'Associació Catalana de Cases de Colònies i Albergs a Catalunya qualifiquen de desastrosa la situació que encaren a partir del mes de setembre, amb l'inici d'un nou curs escolar sense gairebé reserves als seus allotjaments, a conseqüència del conflicte entre el Departament d'Educació i els docents. Asseguren que no s'esperaven que les dues bandes no arribessin a un acord satisfactori i concret. Werner Estellés, vicepresident de l'associació.
14: Segurament no, segur. Hem perdut una època de tardor en la qual la davallada ha sigut absoluta. Hem passat, per exemple, estem parlant de 15 grups d'estades escolars, hem passat a dos grups ara mateix en les reserves. No serà el moment de reservar, ara ja ha passat. Estem parlant amb el departament, fins i tot empreses s'ha posat en contacte per poder-nos facilitar línies d'ajut i possibles ERTOs.
13: Una situació que les cases de colònies de la Garrotxa patiran encara més, donat que els mesos de tardor solen ser dels més forts de l'any, amb l'augment de visites a la Fageda.
2: I encara en clau educativa, la intersindical denuncia els Mossos d'Esquadra per les infiltracions en una assemblea de docents.
0: Consideren que s'ha vulnerat els drets de reunió i protesta i reclamen la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director de la policia, Josep Lluís Trapero. El sindicat vol que la justícia reconegui que l'actuació no va ser correcta i evitar noves infiltracions.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: En el capítol internacional, les borses europees tornen a marcar números vermells avui i el preu del barril de Brent s'acosta als $80 després que el president dels Estats Units, Donald Trump, hagi anunciat la fi de l'alto el foc a l'Iran.
0: L'IBEX 35 cau més del 2% després dels atacs dels Estats Units a l'Iran aquesta matinada. Les paraules de Trump també han impactat en el preu del petroli i el barril de Brent, que puja un 4% i frega ja als $78.
2: Un anunci que Trump ha fet des de la cimera de l'OTAN a Turquia, des d'on també ha tornat a carregar contra Espanya per la inversió en defensa.
0: Trump ha dit que Espanya és una causa perduda, un soci terrible de l'aliança, i ha ordenat aturar tot el comerç entre els dos països. El govern espanyol afirma haver rebut l'amenaça amb tranquil·litat i normalitat i apunta que els Estats Units surten més beneficiats que Espanya en les relacions comercials bilaterals.
2: En política catalana, la llei contra la compra especulativa d'habitatge ha passat a un primer filtre al Parlament. Ha aprovat que es tramiti per lectura única amb els vots del PSC, Esquerra, els Comuns i la CUP.
0: Ara bé, com que Junts i el PP han demanat al Consell de Garanties Estatutàries que s'hi pronunciï, la votació s'endarrerirà fins a la tardor.
2: I us ho dèiem en titulars, el Tribunal Suprem ha rebutjat plantejar qüestions prejudicials sobre la regularització de migrants del govern espanyol al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
0: En un escrit enviat avui, el Tribunal descarta preguntar a Luxemburg si la regularització contradiu el dret comunitari, una possibilitat que van plantejar fa unes setmanes. Els jutges també han rebutjat la suspensió cautelar d'aquesta regularització, tal com havia sol·licitat la Comunitat Valenciana i l'Aragó.
2: i és moment per a la cultura. El Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció MACBA. La mostra reuneix tres exposicions. Una dedicada a la tasca de l'entitat Servei de Vídeo Comunitari durant la Transició. Una altra que recupera films del cineasta Pere Portabella. I la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis. David Navarro, bon dia.
15: Bon dia. Amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció MACBA, el museu treu la pols al seu fons per repensar el vídeo, no només com a element per registrar la realitat, sinó també per proposar punts de vista al marge de la història oficial. Un bon exemple és Contrainformació, vídeo nou, servei de vídeo comunitari, que plega 30 vídeos i prop de 300 documents per explicar una iniciativa que, segons la cocomissària Maria Berríos, va donar a les lluites socials de la transició l'oportunitat de disputar el monopoli de la informació.
16: Vemos aquí un colectivo que se tomó muy en serio la posibilidad de generar contrainformación, no solo como un relato que erosiona el relato hegemónico, sino entregando herramientas para que todo el mundo pudiese ser su propio vocero.
15: La mostra també compta amb l'exposició Pere Portabella, La mirada compromesa, que recupera 5 films del cineasta conservats a la col·lecció del museu. I amb ECUS, vídeos de la donació de la Fundació Han Nefkens, 7 obres audiovisuals d'artistes internacionals que exploren el potencial del vídeo com a espai de memòria i pensament crític.
2: I aquest matí les adoberies de Vic han estat l'escenari de la presentació de la 17a temporada de música, arts i escena de l'Atlàntida. L'emplaçament no ha estat casual, ha servit per contextualitzar un dels plats forts de la programació, el musical Tots els colors del riu. El 9FM, Xènia Danés.
17: Aquesta primera part de la temporada inclourà 43 espectacles repartits en 55 funcions, una xifra poc habitual en equipaments d'aquestes característiques que respon a la voluntat d'ampliar les representacions dels espectacles amb més demanda. Ho explica Montse Catllà, directora general de la Fundació L'Atlàntida.
18: Demanda són tots els colors del riu, els Pastorets de Vic, no cal dir-ho, que ja fem les tres funcions tradicionals, el Hamlet de l'Albert Pla i en Peyu, o la Sarsuela, de cançó d'amor i de guerra.
17: Alguns dels espectacles, de fet, ja han exhaurit les entrades. Paral·lelament, aquest any a Vic neix el Festival Canalla, una proposta centrada en el món del llibre i estretament vinculada a la tradició literària de la ciutat.
2: I el Col·legi de Periodistes de Catalunya ha acordat concedir el Premi Ofici de Periodista 2026 a Anna Bosch. Ho fa en reconeixement d'una trajectòria professional excepcional que ha esdevingut, apunten, un referent del periodisme català.
0: La Junta de Govern de l'ENS destaca que Bosch ha dedicat més de 4 dècades al periodisme, exercint-lo sempre amb rigor, independència, honestedat i una vocació inequívoca de servei públic.
2: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. El Barça ja coneix els rivals a qui s'enfrontarà en la ronda principal de la Champions League de futbol sala, oi?
19: Sí, bon dia, Marta. Els blaugranes que tornen a la màxima competició europea després de 2 anys se les veurà amb el Club Semei, el Club Luceneig i el Minerva. Aquesta primera fase es disputarà del 27 d'octubre a l'1 de novembre a Eslovàquia. Aquest curs, la Champions ha patit alguns canvis i l'equip dirigit per Javi Rodríguez tindrà com a objectiu arribar a la final a 4 que es disputarà a principis de maig. I aquest migdia també s'han sortejat 2 competicions europees més. A la Champions League femenina, qui tornarà a competir la penya, el Joventut ha quedat enquadrat en el grup H i se les veurà amb el Telecom Basketsbon, el Ney Penlik Herzlia i el Porto, segon curs consecutiu que competirà en conjunt verd i negre i que començarà la competició el 6 i 7 d'octubre. I també el bàsquet Manresa doncs sap els seus rivals de l'Eurocup, el grup D amb el Mònaco, el Beşiktaş turc, el Ulm alemany, la Roma italiana, el Lietuvos de Lituània, el PAOK grec i el Botvegard de Bulgària. En futbol, avui s'ha presentat ja oficialment Kulinchi Harman, el defensa central que ha fitxat l'Espanyol per aquesta temporada. I a la primera divisió femenina, l'Espanyol també ha presentat, o ha fet oficial aquest migdia, el fitxatge de Carla Morera, que arriba amb ganes de vestir la blanquiblava.
20: Amb moltes ganes de venir a un club com l'Espanyol amb tantíssima història, molt il·lusionada per tota la temporada que tenim per davant i amb moltes ganes de començar, la veritat. Bueno, la lliga japonesa és totalment diferent a l'espanyola. Ha sigut una experiència increïble que m'ha permès créixer no només personalment, sinó també futbolísticament, veient altres tipus de joc, formes de jugar, i ara tinc moltes ganes de tornar aquí amb tot el que he après fora.
19: i és que Carla Morera va jugar al Kobe japonès i arriba procedent del Racing Power de Portugal. A la divisió de plata masculina, el Sabadell ha fitxat Yanis Rahmani, procedent del Cartagena, equip amb qui es va enfrontar el Sabadell aquest any. Adrià Arroyo, Ràdio Sabadell.
1: Allà ha estat durant l'última mitja temporada, anotant un gol cada 86 minuts, un total de 6 en 17 partits. Va compartir vestidor amb el sabadellenc Marc Jurado, que a Ràdio Sabadell ha avalat així el fitxatge del francès.
21: Tiene un muy buen uno contra uno cuando juega de extremo, pero cuando juega tanto de 10 como de 9, pues es un jugador con muchísimo gol. Yanis también aporta muchísimo defensivamente, es un trabajador y un currante, y la verdad que es un fichaje muy, muy bueno para la segunda división.
1: Amb 31 anys, enguany encetarà ja la seva setena temporada a segona divisió. Ja ha militat a la categoria de plata amb equips com l'Almeria, el Lugo, el Màlaga, l'Eibar, el Tenerife i ara també el Sabadell, amb el qual ha signat per una temporada.
19: I el Lleida 1939 continua perfilant el seu projecte. Bona sintonia entre la Paeria i el conjunt del Segrià. En la primera trobada, l'entitat blava va presentar el projecte a Quarta Catalana, al Paer en cap, Fèlix La Rosa, i el regidor d'Esports, Jackson Quiñones. Juanjo Lecumberri és el vicepresident de l'entitat lleidatana.
22: Superbona predisposició escoltant. Nosaltres hem fet la sol·licitud. Aleshores, és un tràmit com podria fer qualsevol altra entitat, i esperant resposta després de que s'estudiï aquesta proposta.
2: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Fem una petita pausa, però tornem de seguida. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
2: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
4: Com s'aguanten els habitants de l'altra banda de la Terra? La Terra té forma esfèrica i, vista des de l'espai, podria semblar que els habitants de l'hemisferi sud, els australians, per exemple, podrien caure cap avall, cap a l'espai. Aquesta és una pregunta que ens fan sovint els nens més petits i, de fet, és una pregunta ben lògica. La veritat és que tot i tothom cau cap avall. La qüestió és, què vol dir cap avall per cada un de nosaltres? Caiem perquè la força de gravetat ens empeny, però la força de gravetat és deguda a la massa de la Terra i sempre apunta cap al seu centre. Així doncs, des de qualsevol punt de la superfície terrestre, la força va cap al terra, mai cap al cel. És impossible que els habitants de l'altra banda de la Terra surtin disparats cap amunt. És molt difícil sortir de la Terra. Cal fer molta força cap enfora per vèncer la gravetat terrestre. Fins que no es van fabricar coets prou potents, no es va aconseguir. Si ens fixem en la forma dels coets, són verticals i molt allargats. Doncs penseu que el 90% dels coets estan plens de combustible i quan s'engeguen tenen una potència descomunal. Són les màquines més potents que hem fabricat els humans. Una vegada han sortit de la Terra, moure's per l'espai ja és molt més fàcil. Allí, amb una petita potència, ja es poden moure perfectament.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Els bombers concentren els esforços en estabilitzar l'incendi que crema des de dilluns a Sentmenat al Vallès Occidental i que ja ha afectat unes 200 hectàrees. El foc afronta hores clau ara mateix pel pic de temperatura i la marinada que bufa a la zona. Els prop de 400 efectius que hi treballen confien a estabilitzar-lo aquest mateix vespre si no hi ha represes al llarg de la tarda. El cap d'intervenció, Jordi Martín, explica els nuclis que encara estan en risc.
2: El primer dia tenim evacuat el nucli de Guanta, que correspon al municipi de Sentmenat, i després tenim dos territoris doncs, que estan confinats, un que seria doncs, Sant Sebastià, que és el que seria el cap flanc esquerre, i la banda alta del flanc dret, cap, doncs, també el barri del Farell, que correspon a Caldes.
0: En total es manté el confinament d'unes 300 persones, mentre l'onada de calor arriba avui al punt àlgid, però encara no se'n veu al final. El Procicat està en fase d'alerta per calor intensa i ja hi ha 214 municipis en risc extrem d'incendi. Última hora del temps, amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia. Continua aquesta onada de calor que, de fet, ja en aquests moments porta molts valors al voltant dels 40 graus. Això després d'una nit que ha estat increïblement càlida en alguns indrets de Girona, sobretot al voltant del Cap de Creus. A Portbou no s'ha baixat dels 33 graus de temperatura mínima i a hores d'ara, allà a l'Empordà, també a la Catalunya Central, prelitoral de Barcelona, la Vall de l'Ebre, comarques de Ponent, Conca de Tremp, Baix del Pirineu, es mouen entre els 36 i 41 graus. Aquesta tarda tornarem a fregar els 42, 43 graus a l'ombra en alguns racons del Segrià, també de la Ribera d'Ebre. Però és que arran de mar també arribarem als 35 graus de màxima. Per tant, una calorada de cal ample. Aquesta mateixa calor tornarà a fer rebentar els núvols en forma d'alguna tempesta, sobretot entre la Vall de Ribes, també al Berguedà, la banda de la Cerdanya, totes les comarques del nord de Lleida i gran part d'aquestes tempestes acompanyades de molt de vent. Demà, en canvi, despertarem amb molt de sol, però déu-n'hi-do la calorada. N'estem pendents a la xarxa.
0: És dimecres 8 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Els veïns de les 8 finques de Barcelona desallotjades per un esvoranc que les obres de la línia 9 del metro no podran tornar a casa fins dissabte com a mínim. Sònia Kerr.
4: Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per garantir la seguretat a la zona, ho explica el director general d'Infraestructures de Mobilitat, Ramon Ramírez.
5: Durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
0: Els Mossos d'Esquadra alerten de l'increment de bandes juvenils violentes amb menors implicats i que utilitzen armes de foc.
4: Bandes com la que va matar un jove al Parc de la Pegaso de Barcelona la setmana passada. Una tendència que, a més, adverteixen que creixerà en els propers anys.
0: Les borses europees tornen a marcar números vermells i el preu del barril de Brent s'acosta als $80 per la represa dels atacs nord-americans sobre l'Iran.
4: Aquesta matinada s'ha trencat un alto el foc que poc després ha confirmat Donald Trump des de la cimera de l'OTAN de Turquia. Trump qualifica de mentida al règim iranià.
0: El Tribunal Suprem rebutja portar a Europa la regularització de migrants del govern espanyol.
4: Els jutges també han rebutjat la suspensió cautelar d'aquesta regularització, tal com havia sol·licitat la Comunitat Valenciana i l'Aragó.
0: En cultura, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció Magda.
4: La mostra reuneix 3 exposicions, una dedicada a la transició, una altra que recupera films del cineasta Pere Portabella i la tercera que presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis.
0: Els esports, Jordi Cervantes. El Barça ja coneix els rivals de la Champions League de futbol sala.
6: Els blaugranes, que tornen a la màxima competició europea després de 2 anys, se les veuran amb el Club Semei, el Club Lucenech i el Minerva. Aquesta primera fase es disputarà del 27 d'octubre a l'1 de novembre a Eslovàquia.
0: El control de so Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts a 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Prop de 400 efectius dels bombers continuen lluitant a hores d'ara contra l'incendi declarat dilluns a Sentmenat, al Vallès Occidental, que afronta hores clau. Malgrat la marinada que bufa la zona i les altíssimes temperatures que s'hi registren, els bombers esperen poder estabilitzar-lo les pròximes hores si no hi ha represes al llarg de la tarda. De moment ha cremat 200 hectàrees. Última hora amb bona codinenca, Gemma Permanyer, bon dia.
7: Bon dia, doncs. Bé, com deia, són gairebé 400 efectius efectius, entre ells 92 dotacions terrestres dels bombers, 9 mitjans aeris i més 2 hidroavions del Ministeri, dels anomenats FOCA. Confien, com dius, avui poder, com a mínim, estabilitzar aquest incendi que crema des de dimarts al voltant de les 2 del migdia. Es va iniciar aquí a Sant Manat, però ja afecta el terme de Sant Manat i de Caldes de Montbui. La urbanització Boscos de Gualba continua desallotjada i es manté el confinament també tant a Sant Sebastià de Montmajor com al barri del Parell de Caldes de Montbui. Com deies, també aquestes hores seran claus. Ara el termòmetre marca 40 graus, és el punt màxim de calor del dia i l'entrada del vent de marinada també pot condicionar l'extinció d'aquest incendi. Ens ho explicava Jordi Martín, cap d'intervenció dels bombers.
2: Sí, les temperatures han pujat en picat des d'aquest matí. Ara podríem dir que ja estem al sostre d'aquestes temperatures i a partir d'ara doncs, començarà doncs, a augmentar aquesta marinada, que el punt més alt doncs, serà doncs, a les properes hores i, per tant, serà el punt més delicat que haurem d'estar tots centrats i intentant doncs, minimitzar, com dèiem, aquestes possibles represes que ahir vam veure que ens donaven problemes.
7: Un incendi que ja ha afectat 200 hectàrees, segons les darreres dades dels agents rurals, i que té un potencial de 2.000 hectàrees.
0: Gràcies, Gemma Permanya. Des d'Ona Codinenca, el que està estabilitzat és el foc declarat també dilluns a la comarca de l'Anoia. Els alcaldes i alcaldesses afectats per aquest incendi, que ha cremat més de 500 hectàrees, recordem, s'han reunit aquest matí amb el conseller d'Empresa i Treball, en Miquel Samper. Canal Taronja, Anoia, Laia Serarols.
8: La Generalitat garantirà l'acompanyament a les empreses afectades per l'incendi de l'Anoia perquè puguin reprendre l'activitat el més aviat possible. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha explicat que el govern farà seguiment de l'evolució dels danys i que confia que les companyies asseguradores indemnitzin amb rapidesa les empreses pels desperfectes i pel lucre cessat, és a dir, els beneficis que han deixat d'obtenir a causa del foc. Si aquest procés no avança com és previst, ha assegurat que la Generalitat estudiarà possibles línies d'ajut per facilitar la reactivació de l'activitat econòmica.
9: No és un incendi provocat per cap negligència de la pròpia empresa i, per tant, estem doncs, que aquí s'hauria de solucionar el tema amb un peritatge dels danys patits per les empreses, dels lucros cessantes que hagin pogut acreditar, és a dir, allò que no podran guanyar com a conseqüència de l'aturada de l'activitat.
8: En total, 8 empreses han resultat afectades per l'incendi de la comarca de l'Anoia i totes tenen les assegurances en regla.
0: El que ja està controlat és el foc de les Gavarres, sobre el qual el president Salvador Illa nega que el govern hagi comès cap negligència amb l'empresa subcontractada que, presumptament, va originar l'incendi. Junts demanarà responsabilitats polítiques i els comuns han qüestionat que ampliar l'aeroport del Prat redueixi l'emergència climàtica, tot plegat avui al Parlament. Mont Carvajal, bon dia.
10: Bon dia. Els incendis, la calor extrema i el canvi climàtic han protagonitzat la sessió de control al Parlament. La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha donat per fet que el govern no va ordenar a l'empresa de les Gavarres evitar fer feines perilloses i ha avançat que en demanaran responsabilitats polítiques. El president Illa ha negat negligències.
11: Les empreses hauran de respondre per la seva actuació. El govern també ho haurà de fer pel control que no va fer. La justícia, com vostè diu, determinarà les responsabilitats administratives o penals i, òbviament, aquest Parlament determinarà les responsabilitats polítiques. Perquè des de Junts, president, les hi demanarem i volem saber si les assumirà.
12: El govern ha actuat amb transparència i des del primer moment vam informar de la causa de l'incendi i hem posat a disposició judicial a la persona i jo he dit que s'arribarà fins al final. Però el govern, en aquest cas, ho sento, no comés cap negligència.
10: Jessica Albiach dels Comuns ha reclamat aturar l'ampliació de l'aeroport del Prat per reduir emissions i l'impacte en el canvi climàtic, però ella ho ha rebutjat.
13: Amb les dades econòmiques que li he donat, amb les temperatures que estem patint, jo li pregunto, encara pensen que és una bona idea ampliar l'aeroport del Prat?
12: Sí, perquè com vostè sap, o hauria de saber, i si no, i farem arribar la documentació, el compromís d'ampliació comporta també un compromís mediambiental.
10: La sessió ha començat amb un llarg aplaudiment en senyal d'agraïment als bombers.
0: I tot plegat mentre l'onada de calor arriba al punt àlgid, però encara no se'n veu al final. Trigarà uns dies encara. El Procicat està en fase d'alerta per calor intensa i ja hi ha 214 municipis amb risc extrem d'incendi. En aquestes localitats s'ha prohibit la sega de les cunetes, les activitats culturals falleres o activitats amb foc i material pirotècnic.
4: El Servei Meteorològic avisa que les temperatures estaran per sobre de la mitjana fins a finals de la setmana vinent, amb nits tòrrides al litoral i prelitoral i temperatures per sobre dels 40 graus a l'interior. Portbou ha registrat aquesta nit una mínima de 31,9 graus, la temperatura nocturna més alta mai registrada per cap estació del Meteocat. Per tot plegat, des de Protecció Civil fan una crida a la prudència. Imma Solen és la seva subdirectora.
14: De cara al cap de setmana ens comentaven els meteoròlegs que podia baixar algun grau, però que es mantindria encara sobre, per sobre de la mitjana, i de cara a la setmana que ve ens deien que s'incrementaria una altra vegada més. Continuem amb aquesta onada de calor, llarga, molt llarga, i cal que la gent vigili molt perquè aquesta persistència en el temps és el que ens fa desgastar el cos.
4: Arran d'aquesta situació, s'han ampliat les restriccions d'accés a l'espai natural de Sant Llorenç de Munt i l'Obac, fet que eleva a 7 els espais naturals amb l'accés restringit. Catalunya ha patit 97 morts atribuïbles a la calor durant la primera setmana de juliol, segons el sistema de monitoratge de la mortalitat diària.
0: Doncs justament l'emergència climàtica ha fet fer un pas endavant a l'Ajuntament de la Ràpita, al Montsià, per protegir els treballadors que fan la seva activitat al carrer. L'Ajuntament ha adquirit 21 polseres intel·ligents per al personal de la Brigada Municipal. Es tracta d'una eina tecnològica clau per prevenir els cops de calor durant les jornades de treball a l'exterior. Ràdio Ràpita, Hernán Subirats.
15: Estos dispositius controlen constantment tant la temperatura corporal com l'ambiental i, en cas de risc, emeten una triple alerta: sonora, lluminosa i per vibració. Quan la pulsera avisa, el protocol és clar. El treballador s'ha d'aturar, buscar una ombra i hidratar-se immediatament. Però esta no és l'única mesura. La Ràpita també ha adaptat els horaris i les tasques de la brigada, evitant les hores de sol directe, com les 12 del migdia, per les feines més pesades a primera hora del matí. A peu de carrer, els treballadors ja noten els beneficis d'esta tecnologia. Joan Joaní Safont, membre de la Brigada Municipal, destaca la seguretat que els aporta, especialment quan treballen en equip.
16: Si, per exemple, me pita a mi i no li pita, pues, estem treballant junts, pues, com es considera necessari, si som els dos a la sombra, si som els dos.
15: Amb aquesta iniciativa, el consistori rapitenc reforça la prevenció de riscos laborals en un context on els episodis d'altes temperatures són cada vegada més freqüents i intensos.
1: Notícies en xarxa.
0: Fins dissabte, com a mínim, no podran tornar a casa els veïns desallotjats al barri del Putxet de Barcelona per l'esvoranc que s'hi va obrir ahir en les obres de construcció de la línia 9 del metro. Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per garantir-hi la seguretat i l'Ajuntament ofereix allotjament d'emergència a qui no tingui a on anar. Són 93 els pisos evacuats. Maite Polo, bon dia.
17: Bon dia. Els tècnics faran una supervisió continuada del terreny afectat per l'esvoranc durant 3 dies i 3 nits. I dissabte al matí diran si les persones desallotjades poden tornar a casa seva i si els negocis poden tornar a obrir. Ramon Ramírez és director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat.
18: Comencem un monitoratge que anem seguint, repeteixo, hora a hora, però que fem comprovacions de situació a la matinada per avaluar les mateixes condicions o avaluar sota les mateixes condicions i, per tant, durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
17: La setmana passada, alguns veïns van fer arribar queixes a la Direcció General d'Infraestructures de l'aparició d'esquerdes. Tot i això, la directora de projectes, Begoña Castiblanque, n'ha relativitzat el nombre en una atenció avui als mitjans, al lloc dels fets.
19: No en teníem gaires, d'aquesta zona estem parlant, no en teníem gaires, no tinc el número exacte, però no ha sigut una cosa massiva, ni molt menys, en absolut.
17: El forat de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat l'han emplenat de formigó.
0: Els Mossos d'Esquadra alerten de l'increment de bandes juvenils violentes, amb menors implicats i armes de foc. Bandes com la que va matar un jove al Parc de la Pegaso de Barcelona la setmana passada. És una tendència que, a més, adverteixen que pot créixer en els propers anys. De fet, només a la capital catalana n'hi ha detectades fins a una desena d'aquestes bandes. La policia catalana n'ha desmantellat una, que s'autoanomenava els 300. Carina Bellbé, bon dia.
20: Bon dia. Els Mossos han detectat que ara mateix hi ha més bandes juvenils violentes que fa 20 anys, quan hi va haver un boom d'aquesta mena de grups criminals, i alerten que la tendència és alcista. Escoltem l'inspector José Ángel Merino.
21: Els fluxos naturals, a lo millor, de migració dels països de centre a Sud-amèrica cap aquí, doncs fan preveure que puguem tenir un escenari que es mantingui o que fins i tot tingui una tendència alcista. Aquí el que cal, més enllà, evidentment, de posar el focus a Barcelona, que passa molts incidents, però també de posar el focus a nivell global, i és per això que estem fent aquesta diagnosi general.
20: Una d'aquestes bandes juvenils que la policia ha desmantellat, anomenada els 300, operava a Sant Andreu, Sant Martí i Nou Barris i feia servir la violència extrema com a mecanisme de control territorial i de cohesió interna. Cometia agressions grupals molt violentes, sobretot a joves, es finançava a través del tràfic de drogues i utilitzava les xarxes socials per captar nous integrants. S'han detingut 18 joves, 6 de menors.
0: Pràcticament 3/4 de 3, prop de 5.000 organitzacions reclamen a la Generalitat que garanteixi el lleure educatiu durant l'estiu. Demanen que faci efectiva la moció aprovada ara fa un any per al Parlament per assegurar un mínim de 15 dies de casals, campus, colònies o campaments per als més joves. Esther Minguell, bon dia.
3: Bon dia. La pobresa infantil ha crescut més d'un punt el darrer any. Un de cada tres menors pertany a famílies que no es poden permetre una setmana de vacances. Tot i la moció aprovada fa un any per preveure una partida econòmica que garanteixi l'accés universal a les activitats de lleure durant l'estiu, una àmplia representació social denuncia que no s'ha fet efectiva. Maria Truñó és directora de l'Aliança Educació 360.
5: No en tenim prou amb ajudes puntuals, amb ajudes només a algun sector del lleure. Cal que no depengui de les famílies, que no depengui de l'oferta territorial, sinó que els ajuntaments tinguin el suport clar de la Generalitat de Catalunya. Sí que ens alerta que els pressupostos que es van aprovar la setmana passada no hi ha la partida específica que demanava el Parlament fa un any pel lleure educatiu.
3: La reclamació té el suport d'associacions de famílies d'alumnes, col·legis professionals, entitats socials, culturals, esportives i de salut. Calculen que garantir dues setmanes d'activitats costaria 47 milions d'euros.
0: I de moment el que tenim són novetats de cara al curs que ve. Les escoles incorporaran infermeres per atendre alumnat amb necessitats de cures sanitàries. Després d'una prova pilot que s'ha fet a 57 centres, la previsió és estendre-ho arreu a partir d'aquest curs vinent. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
22: Els departaments d'Educació i de Salut han fet un pilotatge per poder brindar cures als alumnes durant l'horari lectiu perquè l'escola sigui realment inclusiva. Així, a més de fer prevenció a cada centre, una infermera i una tècnica en cures atendran infants que poden tenir des de necessitat de cures puntuals fins a suport sanitari diari perquè tenen una situació de salut complexa. La directora de Planificació del Departament de Salut, Aina Plaza, explica com funciona.
23: Un equip de pediatria territorial de referència per tots els centres educatius. Estem parlant d'uns 22.000 alumnes i 57 centres educatius. A més, hem assignat infermeres estables en aquests centres educatius i també hem introduït una nova figura, que és la figura del tècnic de cures en auxiliar en infermeria.
22: Educació i Salut han presentat els resultats del pilotatge a la Regió Metropolitana Nord, a Granollers.
0: Moment per a la informació internacional. Les borses europees tornen a marcar números vermells i el preu del barril de Brent s'acosta als $80 després que el president dels Estats Units, Donald Trump, hagi anunciat la fi de l'alto al foc a l'Iran.
4: L'IBEX 35 cau més del 2% després dels atacs dels Estats Units a l'Iran aquesta matinada. Les paraules de Trump també han impactat en el preu del petroli i el barril de Brent puja un 4% i frega als $78.
0: Un anunci que Trump ha fet des de la cimera de l'OTAN a Turquia, des d'on també ha tornat a carregar contra Espanya per la manca d'inversió en defensa.
4: Trump ha dit que Espanya és una causa perduda, un soci terrible de l'Aliança, i ha ordenat aturar tot el comerç entre els dos països. El govern espanyol afirma haver rebut l'amenaça amb tranquil·litat i normalitat, i de fet apunta que els Estats Units surten més beneficiats que Espanya en les relacions comercials bilaterals.
0: En política catalana, la llei contra la compra especulativa d'habitatge ha passat al primer filtre al Parlament, que ha aprovat que es tramiti per lectura única. Ho ha fet amb els vots del PSC, Esquerra, els Comuns i la CUP.
4: Ara bé, com que Junts i el PP han demanat al Consell de Garanties Estatutàries que s'hi pronunciï, la votació s'endarrerirà fins a la tardor.
0: I el Tribunal Suprem ha rebutjat plantejar qüestions prejudicials sobre la regularització de migrants del govern espanyol al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
4: En un escrit enviat avui, el Tribunal descarta preguntar a Luxemburg si la regularització contradiu el dret comunitari, una possibilitat que van plantejar fa unes setmanes. Els jutges també han rebutjat la suspensió cautelar d'aquesta regularització, tal com havia sol·licitat la Comunitat Valenciana i l'Aragó.
0: I us hem d'informar ara mateix d'una última hora, perquè fa pocs minuts que s'ha declarat un altre incendi, en aquest cas a Gavà, al Baix Llobregat. Hi ha fins a 25 dotacions als bombers, tant terrestres com aèries, treballant en aquest foc, que ha començat afectant uns vehicles i s'ha acabat propagant a vegetació forestal. Tenim possibilitat de connectar en directe amb Gavà Televisió. Marc Ferrer, bon dia. Quina és la situació?
24: Hola, bon dia. Doncs mira, el foc sembla que ha començat enmig d'un parc urbà, en una zona enjardinada, però ha corregut molt ràpid i de seguida ha saltat al barri de les Ferreres i ha anat cap a la zona forestal. Allà el foc ha començat a córrer i preocupava sobretot que no anés cap al barri de Can Tries, que estava en la línia que avançava el foc. Molts bombers han vingut de diferents parcs del voltant. També hi ha mitjans aeris, hi ha, per exemple, els dos Canadair de l'Exèrcit de l'Aire. I bé, de moment tampoc se sap l'abast del foc, quantes hectàrees ha cremat fins ara, ni quin és l'estat, pel que jo sé, de tenir-lo controlat ràpidament.
0: Gràcies, Marc Ferrer, per aquesta última hora. Evidentment, és encara molt aviat per tenir molts detalls d'aquest incendi, que, com us dèiem, afecta a Gavà, al Baix Llobregat, inicialment a uns vehicles, però després s'ha propagat a vegetació forestal. Recordem que hi treballen 25 dotacions dels bombers. I en la jornada d'actualitat d'avui també ens toca passar per les Terres de Lleida, perquè el sector porcí català ha entrat en números vermells. Unió de Pagesos alerta que durant el primer semestre d'aquest any els ramaders han perdut més de 19 euros per cada porc viu. El primer marge econòmic negatiu dels últims 4 anys.
4: Estem parlant d'uns 100 milions d'euros. El sindicat atribueix aquesta situació principalment als efectes de la pesta porcina africana i també a la caiguda dels preus.
0: Uau, Llei de Ràdio, Quim Gassó.
2: Segons les dades presentades pel sindicat, el marge econòmic del sector ha entrat en negatiu per primera vegada en 4 anys, amb unes pèrdues de 16 cèntims per quilo de porc viu, equivalents a gairebé uns 20 euros per animal. En aquest sentit, s'ha pronunciat aquest dimecres a Lleida el responsable nacional del sector porcí d'Unió de Pagesos, Rossend Saltiveri.
6: Maig, juny, juliol són els mesos més alts. Per tant, la previsió és que hem tocat sostre de preu i per tant, d'aquí anirem a la baixa i, per tant, continuarem sumant pèrdues durant el que quede d'any. O sigui, la previsió de l'any 2026 serà un any amb pèrdues.
2: El responsable sindical ha explicat que la declaració del focus de pesta porcina africana va provocar la pèrdua d'una part dels mercats d'exportació fora de la Unió Europea i va obligar les empreses a redirigir les vendes cap a altres països europeus. A banda de les pèrdues directes dels productors, Unió de Pagesos calcula que l'efecte específic de la PPA sobre el mercat ha tingut un impacte de 265 milions d'euros a Catalunya des del desembre passat.
0: I és moment per a la cultura. El Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el fons audiovisual amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció MACBA. La mostra reuneix tres exposicions, una dedicada a la tasca de l'entitat Servei de Vídeo Comunitari durant la transició, una altra que recupera films del cineasta Pere Portabella i una tercera que presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. Amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció MACBA, el museu treu la pols al seu fons per repensar el vídeo, no només com a element per registrar la realitat, sinó també per proposar punts de vista al marge de la història oficial. Un bon exemple és Contrainformació, vídeo nou, servei de vídeo comunitari, que plega 30 vídeos i prop de 300 documents per explicar una iniciativa que, segons la cocomissària Maria Berríos, va donar a les lluites socials de la transició l'oportunitat de disputar el monopoli de la informació.
8: Vemos aquí un que se tomó muy en serio la posibilidad de generar contrainformación, no solo como un relato que erosiona el relato hegemónico, sino entregando herramientas para que todo el mundo pudiese ser su propio vocero.
7: La mostra també compta amb l'exposició Pere Portabella, La mirada compromesa, que recupera 5 films del cineasta conservats a la col·lecció del museu. I amb ECUS, vídeos de la donació de la Fundació Han Nefkens, 7 obres audiovisuals d'artistes internacionals que exploren el potencial del vídeo com a espai de memòria i pensament crític.
0: I arriben els esports. Que ens porta Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. El Barça ja coneix els rivals a qui s'enfrontaran en la ronda principal de la Champions League de futbol sala.
9: Bon dia, Marta. Els blaugranes que tornen a la màxima competició europea després de 2 anys se les veuran amb el Club Semei, el Club Lucenets i el Minerva. Aquesta primera fase es disputarà del 27 d'octubre a l'1 de novembre a Eslovàquia. També aquest migdia s'han sortejat 2 fases de grup més europees, però en aquest cas de bàsquet, a la Champions League FIBA, la Penya ha quedat enquadrada en el grup H i jugarà contra el Telecom Basquetes Bonn, el Bnei Penlik Herzliya i el Porto, segon curs consecutiu que hi competirà el conjunt verdinegre, que començarà la competició del 6 o el 7 d'octubre. I també a l'Eurocup de bàsquet, el Bàsquet Manresa, han quedat enquadrats en el grup B i jugaran contra el Mónaco francès, el Beşiktaş turc, l'Ulm d'Alemanya, la Roma d'Itàlia, el Liekta Vilnius de Lituània, el PAOK grec i també el conjunt búlgar del Botevgrad. A l'Espanyol s'ha presentat aquest migdia Quilinci Harman, el defensa central que anunciaven ahir dels Països Baixos, que arriba cedit del Barnsley anglès. I a l'equip femení s'ha anunciat aquest migdia la contractació de Carla Morera, que es mostra amb ganes de jugar ja amb la samarreta blanquiblava.
25: Amb moltes ganes de venir a un club com l'Espanyol amb tantíssima història, molt il·lusionada per per tota la temporada que tenim per davant i amb moltes ganes de començar, la veritat. Bueno, la lliga japonesa és totalment diferent a l'espanyola. Ha sigut una experiència increïble que m'ha permès créixer no només personalment, sinó també futbolísticament, veient altres tipus de joc, formes de jugar, i ara tinc moltes ganes de tornar aquí amb tot el que he après fora.
9: I el Lleida 1939 continua perfilant el seu projecte. Bona sintonia entre la Paeria i el Lleida en la primera trobada. Sergi Gueu, UAU Lleida Ràdio.
10: Per part de la Paeria va ser l'alcalde Fèlix Larrosa i el regidor d'Esports Jackson Quiñones els qui es van reunir amb Andreu Ratés, president del Lleida Club de Futbol, acompanyat del vicepresident Juanjo Lecumberri i dels vocals Oriol Jové i Joan Ramon Puig Solsona. Sobre la possibilitat de jugar o no al camp d'esports i què els hi van traslladar des de la Paeria, el vicepresident Juanjo Lecumberri a UAU Lleida Ràdio ens va respondre a això.
11: Superbona predisposició escoltant. Nosaltres hem fet la sol·licitud, aleshores és un tràmit com, bueno, com podria fer qualsevol altra entitat i esperant resposta després de que s'estudi aquesta proposta que hem fet. Si la pregunta és, o el que, ja no dic tu, sinó el que la gent pugui estar esperant, si tenim un sí o un no, no tenim cap resposta oficial.
10: Aquest dijous a les 7 de la tarda es presentarà el nou projecte de Lleida Club de Futbol davant els seus aficionats.
9: I tres apunts més. En handbol, el jugador balonmano granollers Marcos Fiz ha estat escollit MVP de la Lliga Sobal d'aquest curs acabat 2025-2026. El lateral dret de 19 anys es converteix en el jugador més jove de la història en aconseguir aquest premi. Fiz ha acabat la temporada anotant 164 gols amb una mitjana de 6 per partit. I en hoquei patins continua en moviment el mercat de fitxatges. L'Igualada, l'actual campió, s'ha fet amb Gerard Oviedo, que arriba procedent del Xum Massanet. Abans es va formar el Blanes, el Tordera i l'Arenys Amunt. I el Barça també ha retornat al porter Arnau Martínez, procedent de l'Igualada.
0: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports, amb molts moviments de fitxatges en aquesta època de l'any. Gairebé són les 3 de la tarda, ens toca acabar. Tornarem a posar-nos demà a partir de les 2. Bona tarda.
1: La xarxa de comunicació local.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2, Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15, abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-58-4320, 617-58-4320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp, al 617-58-4320, 617-58-4320. También puedes llamarnos al 977-40-5228, 977-40-5228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
3: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
4: La teva sintonia més refrescant.
2: Bar La Piña.
5: Todo me parece bonito.
2: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
5: Bonito lugar.
2: Bar La Piña.
5: Bonita la cama.
2: Buen rollo y familiar.
5: Se ve el mar.
2: Fideuay paellas.
5: Y tú es el día.
2: Ven a conocernos.
5: Acaba de empezar.
2: Bar La Piña.
5: Bonita la vida.
2: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
5: El teléfono suena, mi pana.
2: Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.
0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveit.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona.
4: Ei, tens calor?
5: Sí.
3: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
6: La teva sintonia més refrescant.

0: bonito.
1: Bar La Piña.
0: Todo me parece bonito.
1: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
0: Bonito lugar.
1: Bar La Piña.
0: Bonita la cama.
1: Buen rollo y familiar.
0: Se ve el mar.
1: Fideuay paellas.
0: Bonito es el día.
1: Ven a conocernos.
0: Acaba de empezar.
1: Bar La Piña.
0: Bonita la vida.
1: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
0: El teléfono suena, mi pana.
1: Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.
0: Qué bonito que se está.
2: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
1: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
3: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta't d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
2: Doner Pita Palace 2, en Cunit. Ven y disfruta de su gran surtido de platos de Doner Kebab, con sus precios más económicos. Shawarma, Shish Kebab, Especial Pita, Falafel, Shek Kebab, Arroz con Carne, Menú Shawarma y toda clase de durums, shawarmas, falafels. Y toda clase también de menús, como el de durum, el de la hamburguesa de pollo, de pescado, chapli kebab, nuggets de pollo, popcorn de pollo, rollos de primavera, hot dogs de pollo, tikka y budli, hamburguesa de ternera, hamburguesa vegetal, menú también de alitas de pollo, barbecue, muslo de pollo, shake kebab, samosa vegetal o de pollo, falafel de todas las clases, pollo pakora. Ya lo sabes, y todo eso con sus precios más económicos. Doner Pita Palace 2. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 18 de Cunit. Doner Pita Palace 2.
4: Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

0: d'estiu, salta i viu amb Radio Cunit.
1: Està escuchando Radio Cunit en la 107 de la freqüència modulada.
2: Aquest estiu refresca't amb Radio Cunit
3: 107.0
4: FM.
5: Este verano Radio Cunit te acompaña.
6: En la playa también se escucha Radio Cunit.
7: Está escuchando Radio Cunit en 107.0.
2: Dexter Ferruy, te tengo.
8: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
6: De dia i de nit.
9: Radio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Ei, tens calor?
1: Sí, sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito. Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Pollo a la brasa el sol. Ven y disfruta de nuestros pollos a la brasa. Puedes venirlos a buscar o te los llevamos a casa. Pollo a la brasa el sol. Abierto todos los fines de semana. De 9 de la mañana a 4 de la tarde, sábados y domingos. Teléfono 671-74-1495, 671-74-1495. Pollo a la brasa el sol. Los encontrarás en la avenida de la FON 86, en Cunit. Pollo a la brasa el sol, pollos a la brasa, canelones, patatas y otros platos preparados. Pollos a la brasa el sol.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona.

0: Acá Castellú, salta y viu, amb Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: Este verano Ràdio Cunit te acompaña.
3: En la playa también se escucha Ràdio Cunit.
4: Está escuchando Ràdio Cunit el 107.0.
0: Dexter Ferrui, te
5: La ràdio més refrescante de la Costa Daurada.
3: De dia i de nit.
6: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail a acec.cunit@gmail.com. acec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Ei, tens calor?
1: Sí, sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Xurreria Velo.
1: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la ràdio de Cunit, la Xurreria
0: Velo,
1: i que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de fregidoria casolana. Xurreria com?
0: Velo.
1: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar, a la Conca de Barberà número 13. Xurreria
0: Velo.
1: Vale, no t'ho perdis, no perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria
0: Velo.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès. Bon viñas veñe, bon viñas veñe,
1: bon viñas veñe que va. Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76, 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartraveses.com. Casa Carminya, bon proveito.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

Fidels, i a peu del micro, ja tornem a estar aquí amb el programa de les grans orquestes. Avui és un programa, us haig de confessar, que és dels que m'ha portat més feina. El volia fer fa dies, però portava feina, allò que com t'agafa la mandra, agafes una altra més fàcil, no? Però bé, avui el farem. Diuen, el millor de tot no existeix, perquè sempre n'hi ha millors que els altres, però en el cas dels bateries de jazz es pot dir que encara que no sigui millor, depèn de l'estil, de l'època també i de la tècnica que tenia, però sense cap dubte ell és el més aclamat històricament per la seva precisió i per la seva velocitat. Al seu costat també hi ha altres gegants, perquè doncs n'hi ha molts de molt bons, però aquest no sé per què inclús li han dedicat pel·lícules, i tot i havent nascut l'any 1917 i morir l'any 1987 amb 90 anys, va tenir molt temps per inculcar al jovent el que és tocar la bateria. I què passa? Doncs ara, ni més ni menys, el temps passa volant, fa uns 32 anys que una sèrie de bateries que en aquell moment tenien entre 30 i 40 i pico d'anys es van dedicar a fer un disc dedicat amb el Buddy Rich, del que avui parlem, Buddy Rich. Hi ha uns bateries més coneguts, no tan coneguts, que ara ja són més grans, ara tenen 70, 80 anys, però a l'edat de 30, 40 i 45, doncs es van dedicar a fer aquest disc, que el fan en dos volums. Avui sentirem el primer i un altre dia sentirem el segon. El primer que sentirem és el Simon Phillips, que en aquella època tenia 37 anys, ha tocat molts estils, el heavy metal, el rock progressiu, la jazz fusion. En fi, ha tocat durant molt de temps, ha tocat tota classe d'estil, rock, pop, funk, blues i jazz, etc etc. Els tindrem amb una peça, amb l'homenatge que li fa, podem dir, el seu mestre, entre cometes, que es diu Homes Ballant. Escoltem.

Bé, com veieu, doncs, hem començat amb molt de ritme i continuarem a tot al llarg del nostre programa. Estem escoltant un disc que es va gravar 7 anys després de la mort del Buddy Rich, acompanyats per la banda que va deixar ell, el Buddy Rich Big Band, i que va estar doncs, gravat el 94, i hi havia també diverses bateries, però entre ells, que els que sentim, n'hi ha un que diguéssim va ser el promotor d'aquest disc, que el sentirem més tard, que és un bateria que es diu Neil Peart. Ara podem sentir a continuació amb el bateria, la mateixa orquestra, però anem, cada peça anem canviant de bateria. Es diu Dave Becco, que és un que va néixer l'any 1960, havia tocat amb el Michael Camilo Band, amb l'Electric Band, amb el Chick Corea, i va ser recomanat pel baixista del Camilo, Mitchell Camilo, va ser recomanat ni més ni menys en una de les gires que va fer el Simon i Garfunkel. Ara, doncs, sentim a continuació una peça que porta per nom Merci, Merci, Merci.

De ben segur que els agrada la bateria, doncs avui és un programa per disfrutar. Jo mateix, jo sóc un home amant de la bateria. Woody Reich va néixer, com dèiem, el 1917, fill d'uns pares que eren artistes de vodevil, i es va presentar al públic molt jove, a l'edat de 4 anys ja es presentava ja als espectacles a dalt de l'escenari, i com tenia, ja va agafar un sentit natural del ritme, per això la seva llarga carrera de 90 anys doncs, li va servir de molt haver començat de tan petitet, als 4 anys. Quan hi era dalt de tot, que era un nen molt famós, va ser el segon artista infantil millor pagat de tot el món de l'espectacle. Ara sentirem a continuació una peça del Cole Porter, que es diu Amor en Venta, i que a la bateria, al sillón de la bateria, s'hi posa l'Steve Gadd, que és un bateria d'estudi de nord-americà, ni més ni menys ha treballat amb el Paul McCartney, amb el Paul Simon, amb l'Al Jarreau, el Joe Cocker, Chick Corea, Eric Clapton, Eddie Gomez, el Manhattan Transfer, Steve the Heat i Aldi Meola. I després, per acabar de redonir, es va ajuntar amb el quintet dels Manhattan Jazz Quintet. Sentim, doncs, aquesta peça que es diu Amor en Venta, del Cole Porter.

Una de les pel·lícules que va guanyar un Òscar l'any 2014, la pel·lícula que es diu Biplast, no sé si l'heu vist i us la recomano, que és la història d'un noi que vol tocar la bateria i el professor no li troba mai res ben fet. Tant tenen aquí que una de les vegades que ell, el professor li dona molta marxa, acaba amb les mans plenes de sang de tocar les baquetes. Us la recomano, és fantàstica, i la música molt bona. Ara sentirem a continuació una altra peça en homenatge a Woody Reich. Aquesta es diu La bruixa White i està interpretada per un bateria que es diu Matt Sorum, que entre de les moltes coses que va fer va formar part de la banda Guns N' Roses. Doncs escoltem aquest La bruixa White.

Avui dia que ho tenim tan fàcil, no? Tenim les coses molt fàcils, anys enrere no, però avui dia que pots agafar una entrevista amb qualsevol músic i passar al traductor i ja sabigueu tot, no? Sense saber anglès, doncs t'ho tradueix i bueno, ja ho saben vostès com va la cosa. Doncs bé, una de les coses que he llegit aquests dies és que la crítica és unànime amb dir que el Buddy Rich, llàstima que no hagués estat present, ja era mort, amb aquest disc, aquest homenatge, perquè hagués estat molt content. A l'edat de 71 anys, l'Steve Smith, el bateria que escoltem ara, vull dir que té 71 anys ara, a l'edat de 39 es va presentar les baquetes per tocar les baquetes de la Big Band del Buddy Rich i ens oferirà aquest tema que es diu Nutville.

I arribem al punt de que el bateria que escoltarem a continuació és el culpable total dels dits que estem escoltant. És el culpable perquè va raconar tots aquests bateries i el que va dir que no, doncs li va posar la pistola al pit i va ser que sí, i va aconseguir aquests meravellosos discos, el primer que estem sentint avui i un altre el sentíem l'altre dia, que és el Neil Peart. El Neil Peart, que és un bateria músic nascut a Califòrnia, en principi es va posar en moltes bandes de rock fins que va arribar a l'època de les grans bandes, els jazz, les big band, amb el Gene Krupa, i posteriorment l'última etapa del que estem homenatjant avui, el Buddy Rich. I en termes musicals podem dir que el Peart va rebut i va rebre, perquè ja va morir molt jove, molts reconeixements per la majoria de les interpretacions que va enregistrar, i ha deixat molta cosa per escoltar i per aprendre. I en termes d'influència, doncs és un bateria dels més importants de la història. Després del seu col·lega aquest, el Buddy Rich, doncs, pels joves, va ser va tocar moltes bandes de rock, però també amb moltes bandes com la Big Band del Buddy Rich. Escoltem a continuació una peça del Duke Ellington que es diu Cotton Tail.

Moody Reis deia que mai havia anat a aprendre a tocar la bateria. Diu que no trobava ningú qualificat perquè l'ensenyés. Diu, qui em podien ensenyar? El pare i la mare. Diu, ja conec massa el pare i la mare i els conec de tota la vida i m'imagino que tocar un instrument melòdic com ells feien podria ajudar a que jo deixés la bateria. I què faria? Què faria sense la bateria? Doncs res, doncs no cal anar a classe. Tocar-la i prou. Ara sentirem a continuació un bateria francès, Manu Katché, percussionista també, i té un gran prestigi amb el seu àmbit musical, perquè ha acompanyat a gent de la talla del Peter Gabriel, el Dire Straits, els Biggies, el Claudio Baglioni i també el Mango. Sentim, doncs, aquesta peça que es diu Sense soroll, del Manu Katché.

Bé, i ara toca torn amb una altra bateria fan incondicionable del Buddy Rich, que es diu Kenny Aronoff. Kenny Aronoff és un bateria nord-americà que ha col·laborat amb una gran quantitat de discos de reconeguts artistes al llarg de més de 30 anys. Es va graduar a Indiana el 1976 i allí es va enganxar amb els discos del Buddy Rich i ja no els va deixar fins que no el va copiar, però doncs, ha sigut un dels millors bateries que hi ha hagut fins de la història. Ara el sentirem amb un títol molt, molt curiós, perquè diu directe i sense acompanyament. Aviam, sentim-ho.

És esgarrifós a vegades llegir el currículum o la vida d'aquests músics, de lo que han fet, de lo que han arribat a fer, degut a que, bueno, també han tingut poder fàcil, perquè aquest mateix que sentim ara, el seu pare ja era bateria, era el Marvin Smith, ell és el Marvin Smith Jr. va començar a tocar la bateria als 3 anys. Inicialment doncs va rebre instruccions del seu pare, però també el portava lliçons de bateria als 8 anys. Als 14 ja havia començat a fer una gira, als 14 anys, amb una banda de funk. Fins al 81 també va estar amb el John Hendrix i posteriorment es va mudar cap a Nova York i allí va tocar ni més ni menys amb el Dave Holland, Hank Jones, Frank West, Ron Hanna, Mingus Dynasty, el Sting, el David Murray, Sheila Jordan, el Sonny Rollins, que va morir fa uns quants dies, l'Steve Coleman, la Cassandra Wilson i ni més ni menys el màxim responsable, diguéssim, del jazz avui mundialment, Wynton Marsalis. És esgarrifós, això. Això és un currículum que avui no hi cap en un llibre. Sentim, doncs, amb aquest Marvin Smith, amb un títol també curiós que diu Tens de provar-ho, tens d'intentar-ho.

Una altra bateria que no ha parat mai, l'Steve Ferroni. Ferroni, però es va canviar el nom, posteriorment es va canviar el nom per Steve Ferrone. Ni més ni menys, aquest Steve Ferrone ha tocat amb el Malky Jackson, Eric Clapton, Phil Collins, George Harrison, etc, etc. Una llargada. Bé, bueno, la mà del Jaume amb sentència de què us he de deixar. Sentim el que puguem d'aquesta peça que es diu Recollint Trossos.

Vox. També ens podeu escoltar en línia a través d'un altaveu intel·ligent o bé, per exemple, a través de l'FM, el sistema habitual per escoltar la ràdio a llocs com el Ripollès, a l'Empordà, la Selva Gironina, també a Girona Capital i tot el Gironès. Ens podeu escoltar a Manlleu i tot l'Osona, també al Baix Llobregat, al Vallès, al Maresme, a Barcelona.

situada a Cunit i la província de Tarragona. Molt bé, avui començarem directament amb temes, dos temes, una miqueta lents, perquè als anys 80 també hi havia música lenta. Recordem quan feia lents a les discoteques, anava el discjòquei baixant i posaven els lents, ballaves i tornava a pujar la cosa. Molt bé, avui tindrem, a banda del company Esteve Llop, que ens presentarà un d'aquells temes històrics, també els crèdits per pel Xema de Vic, que ha fet aquestes boniques sintonies i la introducció del programa, i també l'Ivan Cànovas, el doblador, que a vegades també posa la veu a jingles. Doncs bé, avui tindrem el Alan Cook, Do You Want to Stay? Però vinga, anem a començar directament el programa de forma romàntica amb una noia amb nom de flam, Paula Abdul, i això que es deia Rush.

0: Hit Parade, els clàssics de la música amb Jordi Casas.
1: Hem parit Hit Parade per remoure els teus records.

si no recordo malament, era l'any 1985. Aquesta cançó vaig tenir el privilegi de presentar-la com a novetat. USA for Africa amb We Are the World, We Are the Children. Nosaltres som el món i som els nens. Un munt de gent cantant: Lionel Richie, de The Commodores, Stevie Wonder, Paul Simon, de Simon & Garfunkel, Kenny Rogers, James Ingram, Tina Turner, Billy Joel, Michael Jackson, Diana Ross, Dionne Warwick, la tieta de Whitney Houston, Willie Nelson, Al Jarreau, Bruce Springsteen, Kenny Loggins, Steve Perry i Daryl Hall, de Daryl Hall and John Oates, per aquesta supercançó que segurament us ha dut un munt de records

de quan es feia música de veritat. I ara podríem dedicar a aquells nois i noies que esteu a les rotondes aquesta cançó. Ei, ho dic de bon rotllo, és conya. Una cançó que es deia No controles. Òbviament, no controls de rotonda, sinó No me controles. Anem a repassar els temes dels 80. Això era el pop nacional, pop espanyol, amb Vicky Larraf al front de Olé Olé abans de Marta Sánchez. No

0: Pedro, eh? Doncs bé, és una noia encantadora que canta superbé, composa els temes ella, es diu Irene César, la seva germana està als cors també, es diu Mònica César, i aquest noi que acaba de tocar els teclats és en Pedro. Eren els anys 80 quan Daydream van ser un autèntic número amb aquesta cançó que es deia In the Night. Oi, Irene?
1: Hola, Jordi, sóc Irene de Daydream. T'envio un petó per tu i per descomptat per tots els oients de Hit Parade.
0: Gràcies, maca. Molt bé, música feta a Sabadell. Atenció, perquè els tindrem aquí al programa en entrevista. Són Daydream, una gent que van treure un munt de temes i en trauran amb In the Night. Hem recuperat aquest tema dels 80 i seguim els anys 80 ara mateix amb un noi que... Bé, aquest noi és tarragoní i segurament el coneixereu per aquesta cançó que es deia Bad Dreams o una altra que es deia Do You Want to Stay, que estava inclosa als Max Mix. És també superben parit, supersimpàtic, que es diu Alan Cook, i avui el tenim amb nosaltres. Xavier Carbó, Alan Cook, escolta... Com se't va acudir començar amb això de la música i endinsar-te en aquest món?
2: Doncs bé, vaig anar a petar al món de la música simplement per generació espontània. No? Als 6 anys estava al conservatori, no? I després, pues, bueno, pues, lo normal, no? Vull dir, vaig veure que tocant la guitarra i cantant doncs tenia opcions, diguem-ne, amb el sexe contrari, que és com hem començat tots, no? Ostres, i a partir d'aquí, sí. Pues, bueno, estudiar i començar a fer bolos, no?, com a cantant, a pubs i a sales de festa, etcètera, etcètera. I després, pues, bueno, pues, me vaig convertir en un cantant de sessió, vaig començar a composar, vaig començar a fer música, etcètera, etcètera, i bé, vull dir, sempre va ser un procés molt normal.
0: Un procés molt normal i m'he quedat amb allò del sexe contrari, eh? Bé, jo també sóc locutor de ràdio, diguéssim, pel mateix motiu. Bé, abans, ara ja no, eh?
3: Ara ja no pots!
0: No, no. Escolta'm, Alan, un home com tu que ha marcat una època... A més, la mateixa època dels Daydream que sentíem abans, què en pensa d'aquests que sonen actualment? Però bé, actualment també hi ha bona música. Què n'opina l'Alan Cook de la música que es fa actualment?
2: Què n'opino de la música actual?
0: Sí.
2: Home, hi ha de tot, perquè la música és molt... El panorama musical actual és molt ampli, no? Jo sóc un amant del jazz, i del soul, i del rock, i sóc molt eclèctic, no?, amb els meus gustos, no? I hi ha de tot, no? Tot el que és més mainstream, no?, pues, és un problema, no?, perquè avui en dia, amb el tema de la IA i amb el tema de tots els programes, diguem-ne, que fan que gent que no pot cantar en directe no, doncs puguin treure discos, no? Bueno, ja saps com va aquest món, no? És més un problema de cases de discos i empreses multinacionals, no?, que posen tot el que s'ha de posar, no?, perquè això funcioni. Però crec que el món de la música actualment segueix sent interessant, tot depèn on miris, no?
0: Sí, sí.
2: Vull dir, jo sóc més indie i sóc més... Vull dir, m'interessa més inclús amb el món de la música d'ans, no? Vull dir, hi ha gent que està fent coses molt interessants i hi ha gent que li demana a la IA que li faci un tema.
0: Sí,
2: no?
0: Sí, sí.
2: Penso que encara hi ha esperança.
0: No, no, això de la IA, bé, molt, molt malament, però hi ha molts bons músics encara. Ostres, l'Alan Cook... també anys enrere va fer això.

0: Disco Estrella, aquesta gran cançó, si no recordo malament, amb la Txell Sus. Escolta, Xavier, Alan Cook, Xavier Carbó, quin és el present i el futur d'Alan Cook?
1: I el present i el futur de l'Alan Cook? Doncs, bé, actualment doncs estic col·laborant, per exemple, he col·laborat amb el pròxim disc que traurà Micronition, no?, amb el Juan Martínez.
0: Ostres!
1: D'Aspe, no?, un gran músic i un gran arreglista, no?, i bueno, estic col·laborant amb ell tant en temes de producció com de composició, no? Després, vull dir, estic fent temes nous.
0: Ostres!
1: I bé, el futur pues, penso que el mateix, seguir fent actuacions pel món, tant de Italo Disco com tant com de jazz, com de soul, etcètera, etcètera, perquè la música al final és música i no depèn d'un estil concret, no? O sigui que el meu present i el meu futur és música i més música. Vinga, moltes gràcies, Jordi, i a reveure.
0: Doncs res, home, m'agradarà, i a més el posarem aquí al programa, encara que no sigui un clàssic, la teva nova producció amb Micromission. Hem sentit el gran Xavi Carbó, un home humil, que va marcar una època amb Pet Dreams o, per exemple, amb aquesta...

aigua mineral sense gas, allò per no fer el rotet mentre estàs en directe, ens arribaven als anys 80 aquest duet de música electrònica, un noi i una noia, es deien Transex, havien tret cançons com, per exemple, On Radio, o aquesta que es deia Living on Video, que si la sumem amb Living in a Box, ja denotaven els anys 80 lo fotut que està el tema de la vivenda. Si els anys 80 ja havien de viure una caixa, o en aquest cas a un vídeo, VHS, allò còmodament, imagineu-vos en l'actualitat, i més a Barcelona. Bé, senyores i senyors, de Transex ens anem directament a escoltar la música que feien directament, per exemple, Dave Gahan, Martin Gore, Andy Fletcher i el Vincent Clark, que havia estat a Yanazur i abans a Yasu. Anem a

grans cançons com As Long As You Love Me. As Long As You Love Me, acabo de dir cool, cool, cool. I una banda que vaig tenir el privilegi d'entrevistar amb un company que es diu Joan, especialista en Take That. Es diuen Backstreet Boys i això, Everybody Backstreet Back. Una gent que vam fer cantar en directe i amb una guitarra i les seves veus eren bestials. Són gent que canten de veritat, eh? Com l'Alan Cook. Per cert, Alan, a mi també em va anar molt bé això de fer ràdio, fins que em van veure el Caretoi. Allò, per... aviam si podíem tenir un lligam amb el sexe contrari. Em va anar molt bé fins que em vaig casar. Molt bé, anem ara a sentir una espècie de Backstreet Boys. Es diuen NSYNC i això, Tearing Up My Heart, està cansant el meu cor.

0: música de N'Sync, una altra de les bandes que va funcionar directament als anys 90. I seguim als anys 90, però en aquest cas amb un company que es diu Esteve Llop. Esteve, què tal? Com anem? Què ens presentes avui?
1: Estimats, estimades, què tal? Com estem? Avui us seleccionem una cançó que es va publicar l'any 1994 i que va sonar força a Alemanya i també al nostre país. Un projecte d'estudi que composaven Ronald Barr i Rico Ragazzi i que ens portava, doncs, música semblant a l'Eurodance, que triomfava en aquells moments. Ells es van fer dir Caballero i van sonar força fent versions del grup Ultravox que van triomfar als anys 80, música ballable, però amb un caire ben diferent i amb una producció en aquells moments molt moderna. Aquest tema que avui us seleccionem de Caballero es diu Hymn. We create a mental

0: major. Gràcies, company Esteve Llop.
1: Au!
0: Time amb aquesta cançó que signava en Caballero. I marxem amb un dels temes més impactants, diguéssim, de la història de la música de ball. Adéu, Esteve.
2: Hola, què tal, apreciat Jordi?
0: Doncs bé, bé, que abans no ho has dit. Que dic que marxem a ritme d'això. Això també us durà molt bons records. Juntament amb Porn Kings tenien exactament el mateix sintetitzador. Mira!

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bon Viñas Veñe, Bon Viñas Veñe, Bon Viñas Veñe que va.
2: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76, 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesas.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Agárrate-u, salta y viu amb Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: Este verano Ràdio Cunit te acompaña.
3: En la playa también se escucha Ràdio Cunit.
4: Está escuchando Ràdio Cunit el 107.0.
0: Dexter Ferrui, tate.
5: La ràdio més refrescante de la Costa Daurada.
3: De dia i de nit.
6: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bon viñas veñe, bon viñas veñe, bon viñas veñe que va.
2: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesas.com Casa Carminya, bon proveito!

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

0: descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç. Baix Penedès. Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2.
0: Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-58-4320, 617-58-4320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp, al 617-58-4320, 617-58-4320. También puedes llamarnos al 977-40-5228, 977-40-5228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
4: Ei, tens calor?
5: Sí, sí.
4: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
6: La teva sintonia més refrescant.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès. Bon viñas veñe, bon viñas veñe,
1: bon viñas veñe que va. Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

0: Agárrate un salta y viu a Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: Este verano Ràdio Cunit te acompaña.
3: En la playa también se escucha Ràdio Cunit.
4: Está escuchando Ràdio Cunit el 107.0
0: Dexter Ferruiz.
2: La ràdio més refrescante de la Costa Daurada.
0: De dia i de nit.
5: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35...

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito!

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol. O pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Bar La Cova. Nos encontrarás en la calle Miquel Utrillo número 4 de Cunit. Especialidad en tapas variadas, caldereta de cordero, callos y la mítica tortilla de patatas de la estación. Fin de semana, paella y fideuá.
2: ¿Y qué le voy a hacer?
1: ¿Y qué le voy a hacer si me ponen una tapa gratis con cada consumición? Pues ven al Bar La Cova, abierto de lunes a domingo en el corazón de Cunit. La Cova del Gorka.

0: l'estiu. Refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
1: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
0: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
1: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
0: Hola, molt bon dia. Benvinguts un dia més a una edició d'aquest informatiu al qual, com sempre, s'ofereix a través de la redacció del Ventilador els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. On avui dimecres, dia 8 de juliol de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix des dels controls tècnics i locució un servidor que us saluda, Jaume Asens. L'onada de calor s'allargarà almenys 10 dies i Protecció Civil demana extremar les precaucions. Les temperatures es mantindran molt per sobre de la mitjana fins a finals de setmana vinent, mentre es reforcen les restriccions per l'elevat risc d'incendi forestal. Protecció Civil de la Generalitat manté activada la fase d'alerta del Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya, el PROCICAT, davant de la persistència de l'onada de calor, que segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya es prolongarà almenys fins a finals de la setmana vinent. L'episodi de calor intensa mantindrà temperatures molt per sobre dels valors habituals per aquesta època de l'any, amb especial incidència al litoral i al prelitoral, on també es preveuen nits tòrrides que dificultaran el descans i incrementaran el risc per la salut. Des de l'inici de l'episodi del sistema d'emergències mèdiques, el SEM ha atès 89 persones amb afectacions relacionades amb la calor, del total d'un 61% al qual han necessitat el trasllat en ambulància a un centre sanitari, mentre que el 39% restant han estat ateses a través del servei 061 Salut Respon. Protecció Civil demana als ajuntaments que habilitin espais climatitzats o refugis climàtics en cas que sigui necessari i que intensifiqui el seguiment dels col·lectius més vulnerables, especialment les persones majors de 75 anys que viuen soles, persones amb discapacitat, malalties cròniques o mobilitat reduïda, així com aquelles que desenvolupin activitats físiques o laborals a l'aire lliure. Entre les recomanacions a la ciutadania destaca la necessitat de beure aigua de manera